0: dies acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus en què han mort 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'Organització Mundial de la Salut de permetre el desembarcament a l'arxipèlag del vaixell apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment al Cap Verd. La companyia ha informat en un comunicat que com a mínim 2 de les persones seran evacuades en un avió medicalitzat als Països Baixos i el Ministeri de Sanitat ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop feta aquesta operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
1: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
0: També en declaracions al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no ha descartat nous casos positius. L'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les persones mortes per antivirus. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc fins ara amb el llançament contra els Emirats Àrabs de míssils i drons que hi ha hagut aquests 2 últims dies.
0: Presó provisional i sense fiança per a l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte en ple carrer. Després del debat obert sobre la inseguretat de Catalunya per aquest crim i un altre a Barcelona, el govern aposta per reforçar el pla DAGA, l'operatiu per retirar armes blanques de la via pública.
2: Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta asseguren que estan complint de manera escrupulosa els serveis mínims fixats per la Generalitat en la vaga de recollida d'escombraries. Aquest dimarts s'han reunit amb l'Ajuntament, que està preocupat per l'aplicació d'aquests serveis mínims. Comerços, bars i restaurants també han expressat el malestar per l'acumulació de deixalles.
0: L'atur ha baixat durant l'abril a Catalunya en 9.000 persones. On més s'ha reduït l'atur és en l'hostaleria, en un mes que ha coincidit amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Les dades contrasten amb la tendència del mercat laboral després de que l'EPA situés l'atur a Catalunya per sobre del 10%. Els 2 activistes de la flotilla de Gaza continuaran detinguts almenys fins diumenge. La justícia israeliana ha concedit la pròrroga de 6 dies que demanava la fiscalia, que busca proves per desvincular-los amb el terrorisme, tot i que encara no ha presentat càrrecs formals.
2: L'exèrcit israelià va capturar dijous passat el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. Des de llavors tots dos estan en vaga de fam i pateixen maltractaments i abusos a la presó, segons denuncia la defensa. La seva advocada, Hadil Abu Salih, creu que Israel vol dissuadir la resta de membres de la missió.
3: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
2: L'advocada, amoïnada per la seva salut, ha presentat un recurs per alliberar-los d'un procés que considera il·legal. Diu que no se'ls pot aplicar les lleis locals perquè són ciutadans, no són ciutadans israelians, i se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres en aigües internacionals.
0: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincident amb la fi del seu contracte.
2: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals i han fet valer l'empat a un del partit de l'anada.
0: I la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà, però, el circuit final a la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
4: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre
6: és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
4: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Ah. Els gossos poden ser, tenen molts grups sanguinis, fins a 10 o 12.
3: Collos.
2: Però que el que es mira, el que es tipifica, el que investiguem, és un que es diu DEA1, i poden ser positius o negatius.
3: D'acord.
2: O sigui, poden tenir aquest grup sanguini o no tenir-lo. Els més buscats, el que n'hi ha menys, són els negatius. I normalment un 30%...
4: Va, per ser, parla la tele. Vinga.
2: Hi ha races.
4: Serà bé, això. Serà
1: bé. I el monopatí.
5: Oh, el monopatí.
1: L'has tingut, el monopatí, Mercè?
5: Sí, però no l'he fet.
4: Va, calleu, que arriba el jefe. Déu vos guard.
6: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: El monopatí és un invent relativament recent.
2: Mira, encara sort. Pensava que diries, el van inventar els egipcis que ja el feien servir.
3: Sí, feien, tot
4: Jesús amb monopatí. Sí.
1: Home, seria maco de veure. Home, amb la túnica així al vent. El que passa és que el monopatí, fins que no es van inventar els terres pavimentats, diguéssim, complicat, eh? No sé si heu provat mai d'anar amb monopatí per un camí de carro. Ui. És de mal fer,
3: sí.
1: És de mal fer.
3: Roda massa petita.
1: Què creieu que va ser primer, el monopatí o la taula de surf?
4: El monopatí.
2: La taula de surf.
1: No.
3: Molt bé.
1: Veiem?
4: El monopatí.
2: Home, que dius boig.
4: Collons, veus que fa molts anys que existeixen les rodes.
1: Sí.
4: Monopatí. Primer el monopatí.
1: Sí, sí.
4: Right? I després el surf.
1: De fet, de la roda en vam parlar en aquest programa ja.
2: Sí.
1: De la taula de surf també.
2: També.
1: I de la unió de les dues coses és d'on apareix el monopatí.
4: Mira.
3: Ah.
1: Els surfistes tenien ganes de seguir fent surf quan no hi havia onades i es van inventar el surf sobre asfalt afegint rodes a les seves taules de surf.
3: Ah, molt bé.
1: Això va passar, bueno, es va popularitzar als anys 50 a Califòrnia.
5: Una cosa que us diré també, surferos i skaters, la mateixa merda són, eh?
1: Respecte.
2: Coses clares, eh?
1: Hi ha molta gent que ens escolta que va amb monopatí.
3: Molta gent ens escolta amb monopatí?
1: Potser no, però...
5: Perquè són uns merdes, per això no ens
3: alguns
5: escolten.
3: Alguns sí, jo en conec alguns.
1: El monopatí es popularitza a Califòrnia, molta pressió neix a Califòrnia, trobo, no?
4: Sí.
1: Són tots molt guapos,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Tots de surferos guapos, gent amb skate guapos allà. Jo, si ets lletja muntanyola passes més desapercebut.
2: Collons, i Arbúcies també, eh?
1: Ah, sí?
2: Pensa que Arbúcies, el més guapo és aquest en Fela.
1: Ah, sí? Sí.
4: Potser sóc el més guapo.
1: Potser. Vull
4: dir, n'hi havia un altre que també era molt guapo. O se'n va anar a viure a Sant Hilari.
1: Per què? Se'n va anar a Sant
4: Hilari. Bueno, per poder ser el més guapo del poble.
1: Ja.
4: Llavors era el d'Arbúcies i era el de...
1: Són més lletjos a Sant Hilari.
2: Collons, si són lletjos.
1: Ah, sí?
2: Són quasi tan lletjos com els d'Arbúcies.
1: Escolta, no em despisteu. Estàvem parlant del monopatí, eh?
3: O sigui, que skate i monopatí són el mateix.
1: És el mateix. Són maneres diferents de dir-ho, però vaja...
3: Però... T'he de dir que tots no són guapos, eh?
1: El què? Els skates?
3: Els skaters.
1: Els skaters?
5: Sí, sí que són guapos.
3: Sí.
5: Ai, Mercè, pensa, per exemple, jo no vaig amb skate. En Xuri tampoc va amb skate.
2: No.
5: I mira'l. I l'Arnau...
6: No diguis res del que et puguis penedir.
1: Jo he de dir que els de la meva colla que anaven amb skate, els de la meva classe, eren guapots tots. També eren justots tots. És veritat que no eren els més arriats de la classe.
4: Bé, jo no pots generalitzar,
3: Pei. No, és que de veritat.
4: Això és que falta respecte a la gent que va amb monopatí, Peyu.
1: Gent que es gasta en calés per enganxar adhesius a sota una fusta,
4: sí.
1: A la part de sota de fusta.
4: És veritat.
1: Perquè els enganxen a sota, els adhesius.
3: Ah, perquè a sobre no s'enganxa.
1: Bueno, collons, però els enganxes, els estàs enganxant a un lloc que va a 10 centímetres de terra, que és impossible que els vegi ningú.
4: Ara.
1: Vull dir que molt arriar-se
4: no
1: poden ser.
4: No
1: és com si l'adhesiu aquell que portes al cotxe de nadó a bord, atenció, nadó a bord, com si el cardessis a sota el cotxe.
4: És el mateix.
1: Cap sentit.
4: Que també et dic posar la darrera, dius, vale, molt bé, nadó a bord, vale, ets tu que has de vigilar.
1: Qui?
4: El conductor. El que porta el cotxe, que porta el nadó.
1: Sí, sí, sí.
4: Ens està responsabilitant a nosaltres?
1: No.
4: Ah, vull dir que això no n'hem parlat prou en aquest programa, això, Peyu.
1: Exacte. Bueno, és que jo he estat molt en contra sempre d'aquest adhesiu, perquè posar més, que té més valor, un nadó que la meva funda de la guitarra, per exemple.
4: Ah.
1: Hauries de fer adhesius per tot.
4: Ah, clar. O si no posa't allà davant, no corris papa, que porto portes un nadó. Ets tu el que has de vigilar.
1: Cuidado que la meva mare m'ha donat un tàper de sopa. Per exemple.
4: No ho portes, això?
1: Aquest adhesiu. No ho poses.
4: I aquell dia t'ho foten en l'aire, no sopes i pots morir.
1: Ah.
4: No se'n parla,
2: no us ho segueixo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Un veterinari que treballa al banc de sang animal.
2: Ep.
1: Però tranquils, no és cap vampir amb interessos financers, sinó un professional que dona segones oportunitats als nostres peluts gràcies a la medicina transfusional.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marc Beguer!

0: Marc, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui he menjat llet amb galetes Maria.
2: Ostres!
3: Un clàssic.
1: Bravo!
4: Bravo! Bravo!
2: Bravo!
4: Ja ens tens el cor guanyat.
0: Ja tocava, ja tocava un esmorzar.
2: Has una mica de colacao a ratos, allà amb la llet, i la galeta ben empolsinada, eh? Hòstia!
1: Soc més de Nesquik que de colacao.
2: Mira!
3: No, grumoll sempre.
0: Aquí ara ja dividirem Catalunya i no cal, que ja està prou dividida.
2: Estic molt content de tenir un convidat així.
0: Escolta, Marc, tu ets veterinari i treballes al banc de sang animal.
1: Exacte.
0: Que això és una cosa que la gent no sap si existeix normalment.
4: No ho sabem.
1: Doncs sí, existeix, perquè jo
0: soc significat. No t'has inventat la teva vida.
1: No m'he inventat. Des del 2009. Que treballa. Jo hi soc des de fa un any i mig.
0: Això és un banc de sang animal que es va inventar el 2009. On està ubicat, a Catalunya?
1: A Sabadell.
0: Sabadell,
1: És una empresa portuguesa, la seu està a Portugal. Ells fan enviaments a tot el món, pràcticament, i nosaltres, des de Sabadell, fem enviaments a tot Espanya.
0: És exactament el mateix que fem amb els bancs de sang humans?
1: Sí, és pràcticament és el mateix. Com que no hi ha... Quan vam sortir nosaltres no hi havia massa investigació al voltant, tirem una mica de investigació de medicina humana.
0: Fixa't. O sigui, al final l'objectiu és recollir sang d'animals, de gossos i de gats, deveu fer?
1: Sí.
0: Gossos i gats, perquè quan un gos o un gat té un accident, li passa alguna cosa, no?, o té alguna malaltia, se li pugui fer una transfusió.
1: Correcte.
0: Hòstia, i els hi doneu un entrepà i un fruco també quan acaben?
1: No, els animals...
0: Perquè necessiteu donants, llavors.
1: Necessitem donants, sobretot de gat, que costa una mica més de trobar donant i tal.
0: Sí.
1: Sempre necessitem sang, sempre. Clar, sempre hi ha més demanda que la capacitat que tenim nosaltres
0: de generar
1: la sang.
3: I d'on traieu els donants? Vull dir, es fan campanyes? Perquè no n'he vist mai jo.
1: Sí, es fan campanyes a les xarxes socials. Tenim una companya, la Maria, que és una crac amb les xarxes socials, i
0: sí,
1: fa, si la gent ens segueix a Instagram, ens segueix a la web i tal.
0: Com us dieu?
1: Banco de Sangre Animal.
0: Banco de Sangre Animal, a les xarxes els podreu trobar. Hi ha algun requisit, si tenim un gat o un gos, diguéssim, i que el vulguem fer donant nosaltres, perquè ell no és voluntari, en principi,
1: l'animal. Mirem que sigui el més voluntari, entre cometes, possible per l'animal, que sigui una experiència pues, agradable, donar-li premis, que sigui un reforç positiu i tal, però clar, físicament no és una donació voluntària.
0: Clar.
1: És altruista per part del tutor. Del propietari.
0: I poden donar sang tots els gossos, per exemple?
1: Han de pesar més de 20 quilos, ser adults, estar vacunats, desparasitats, etc. I els gats han de pesar més de 3 quilos, també ser adults,
0: sí,
1: i no haver rebut cap transfusió anteriorment.
0: D'acord. I és més fàcil treure sang a un gat o a un gos?
1: Bueno, la resposta curta és un gos, sempre. Sí. Perquè els gossos solen ser més bonachons, ja busquem donants, seleccionem donants que siguin tranquils, que es deixin fer i tal. Els gats, generalment, no és tan i tan voluntari.
0: Sí.
1: Els hi posem una mica de tranquil·lització.
0: Sí, com un sedant, diguéssim.
1: No arriba a ser un sedant, però l'animal està allò una mica drogat, una mica grogui, i deixa treballar.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan ja havíem fet l'extracció, els donem una mica de menjar, i el devoren. O sigui, és una cosa exageradament...
0: Aquesta era la resposta curta, has dit?
1: Aquesta era la resposta curta.
0: I la llarga?
1: La llarga estarien tota la tarda.
0: Perquè, clar, depèn de cada gos, depèn de cada gat, i deu haver casos de l'amo,
1: Al final, que l'animal que no ho passa del tot bé, aquell ja no repeteix, o ja no hi recomanem que repeteixi, perquè no el que ens interessa és mantenir els donants.
0: Com es fa això? Aquí, Mercè, que tu tens un gos de peluix, podem fer una petita demostració de veure com treballeu? No hem portat un...
3: Ai, tenim un tèquel i tenim una guineu.
0: El gos és més gros.
4: Comencem. Això és un gos?
0: Això és un gos salsitxa.
1: Sí. Un gos salsitxa.
5: El hormiguero, de cop i volta.
0: Sí.
1: Home, no comparem,
0: No,
4: el formiguer.
1: Normalment, els posem, com que ja són gossos grans, els pugem a la taula,
0: sí,
1: els tombem de costat.
4: Clar, 20 quilos, un gos salsitxa, no.
1: No, clar, no.
3: No. No.
1: I treballem amb el que tenim.
4: Amb gossos... Sí, sí.
1: Es posen de costat, sí, llavors es punxa la vena jugular, que és la vena d'aquí,
0: sí,
1: que és molt gruixuda, i és una agulla que és molt esmolada,
0: sí,
1: i ni se n'enteren. Uh-huh. No és traumàtic.
0: D'acord.
1: I la bossa de sang, la bossa per recollir la sang, està més en vall, llavors sí, cau per gravetat.
0: Per gravetat, cau directament.
4: Ja m'estic marejant.
0: I com s'està quiet el gos aquí? Quan, perquè quanta bueno, estona dura? Una extracció de sang, què pot durar?
1: Amb un gos, 10 minutets.
0: 10 minuts.
1: És molt ràpid. Mm-hmm. És molt ràpid.
0: Bueno, molt ràpid. 10 minuts un gos estirat?
1: Bueno, però estirat, com et dic, ja són gossos que són bons, que són tranquils i tal, i un li fa manyagues per aquí, l'altre li fa manyagues per allà, el propietari li explica un cuento i tal. Amb els gats és més complicat si ho haguessis de fer despert, perquè amb els gats han d'estar així, en aquesta posició.
0: Asseguts, diguéssim.
1: Sí, com que ja estan una mica tranquil·litzats, vale? I tens una persona que l'aguanta així, o estira el cap així, cap amunt, i el que fa la punció, i punxa aquí a la
0: jugular,
1: a la vena jugular, i aquí sí, com que les venes són més petites, no és per gravetat, sinó que
0: has de xuclar.
1: Fem pressió negativa.
0: Entenc que llavors dura més l'extracció del gat.
1: I 15 minuts.
0: 15 minuts.
1: Posa pel cas, sí.
0: Escolta, quantes extraccions feu cada setmana? Perquè ens fem una idea del volum d'això.
1: Ostres, depèn molt de la setmana, però podem arribar a 80-90 extraccions.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: I a vegades quan... perquè també els companys que fan les extraccions a vegades es desplacen, fan campanyes a d'altres zones i tal, es desplacen, per exemple, a València, o se'n van a Madrid, o se'n van a d'això, i potser en una setmana, en dos dies, potser en fan 120.
0: Colló. Hi ha algun tipus de donant molt buscat? Alguna raça de gos concreta, o que diguis, hòstia, aquest va molt bé?
1: Bueno, els més... el grup sanguini, perquè ells tenen grup sanguini.
0: Clar, clar. També. Com els nostres?
1: No del tot. No. No del tot. Els gossos poden ser... tenen molts grups sanguinis, fins a 10 o 12.
0: Collons.
1: Però el que es mira, el que es tipifica, el que investiguem, és un que es diu DEA1, i poden ser positius o negatius.
0: D'acord.
1: O sigui, poden tenir aquest grup sanguini o no tenir-lo. Els més buscats, els que n'hi ha menys, són els negatius. I normalment un 30% de gossos són negatius. Hi ha races que són més, que hi ha més individus negatius que positius.
0: Per exemple,
1: els greyhounds.
0: No sé què són.
1: Una espècie de galgos...
0: Com un galgo.
1: Com un galgos...
0: un llebrer, diguéssim.
1: Un llebrer, però dels que són grossos.
0: Gros.
1: Fan servir per...
0: Aquests van bé, diguéssim.
1: Aquests són molt
0: perquè
1: grossos.
0: Perquè la sang és molt compatible amb altres races.
1: Solen ser negatius, solen ser animals de 35-40 quilos.
0: Sí.
1: O sigui, pots treure força volum de sang. I, a més, són super tranquils. Són d'aquests que se t'adormen inclús a la taula de tan relaxats que estan.
0: I la sang d'un pastor alemany li pots fotre amb un chihuahua?
1: Sí,
0: que... funciona, eh?
1: Sí, sí, que...
4: Passa el chihuahua, després té una mica de...
1: de mal de cap.
0: Li agafa una reminiscència de pastor alemany, llavors.
4: I en cas de necessitat, pot passar en els humans, la sang aquesta? Hi ha un... estem molt apurats de sang.
1: Sí, això es diu una xenotransfusió.
4: Una xeno?
1: Xenotransfusió.
0: Ai, hòstia.
1: De sang d'una altra espècie.
0: Què dius? I això es pot fer?
1: Es pot fer, el que passa que no és l'ideal.
0: Ja.
1: En circumstàncies...
4: extremes.
1: Extremes. Es pot fer, sobretot amb gats, que hi ha menys disponibilitat de sang de gat.
0: Sí.
1: Pues un hospital té un gat que ja entra d'urgència atropellat, que necessita una transfusió ja mateix, i no té sang de gat.
0: Sí.
1: Té un gos al costat, es treu la sang del gos i se li posa en el gat. El que passa que això no
0: és recomanable.
1: No és una situació, no és una solució a llarg plaç.
0: Yeah.
1: Però al cap de dos dies aquesta sang del gos ja s'ha destruït a dintre del gat.
0: D'acord.
1: Però et dona cert temps.
0: Perquè en quines situacions es necessita sang normalment? Entenc que sempre són accidents o...
3: operacions, no? Suposo.
1: Cirurgies que poden perdre sang, o malalties que et causen anèmia, o que et causen problemes de coagulació. Per exemple, és molt típic, depèn de quina època de l'any, les intoxicacions amb mata-rates, amb pesticides, que això el que fa és, el producte evita que el propi animal creï factors de coagulació,
0: sí,
1: i al cap de 4 o 5 dies d'haver-s'ho menjat, comença a tenir hemorràgies.
0: Hòstia.
1: Llavors necessites posar-li plasma, que és el que conté els factors de coagulació, necessites posar-li globus vermells, per l'anèmia.
0: Regenerar-li la sang de nou, diguéssim, no? Tornar-li a posar sang nova.
1: Correcte.
0: Hi ha algun cas que recordis amb el temps que tu que estàs treballant al banc de sang, algun cas que t'hagi impactat, que recordis especialment?
1: N'hi ha un de bastant que allà al banc de sang el recordem amb bastant de carinyo, que era una gossa que es deia Nubla, ara ja no hi és, pobra, que era d'una clínica veterinària a Madrid,
0: sí,
1: que era d'una de les auxiliars d'allà, o d'una de les veterinàries, em sembla. I tenia leishmaniosi. Suposo que no sé si...
0: Sí, leishmaniosi és una malaltia que es transmet a través de la picada de mosquit.
1: Exacte.
0: I que, bueno, baixa les defenses dels gossos i llavors, exacte, tot es complica qualsevol cosa, no?
1: Això li causava una anèmia. Mm. I jo vaig entrar fa un any i mig, doncs feia com quasi 3 anys que cada mes ens anaven demanant sang des d'aquesta clínica, i cada mes li feia una transfusió.
0: O sigui, perquè el gos pogués continuar viu, havia de necessitava una transfusió mensual.
1: Exacte, exacte. Sí, cada 3-4 setmanes.
0: I va viure...
1: I va viure, pues, des que va començar amb aquest quadre, pues, potser 4 anys.
0: 4 anys li
1: a
0: veu...
1: A base de les transfusions nostres.
0: Li veu allargar la vida 4 anys.
1: I teníem com una relació molt estreta amb els veterinaris d'allà, perquè ens enviaven fotos de com estava abans de la transfusió, que estava terrible, es trobava molt malament, i ens enviaven fotos i vídeos de 2 dies després de la transfusió, i estava superbé.
0: Clar, clar.
1: S'anaven a la platja, s'anaven a la muntanya, i era fantàstic.
0: Si algú de la gent que ens veu o ens escolta vol col·laborar i us vol ajudar, què ha de fer si té un animal de companyia, un gos o un gat?
1: A la nostra web hi ha el nostre contacte, telèfon, direcció d'Instagram i tal, i ens contacta amb nosaltres i els introduïm en un pool de donants. Que, bueno, en el moment que, pues, si tu ets de Gironella, pues, sí, en el moment que fem una campanya a Gironella, pues, es busquen els donants que hi ha per allà, es contacta, escolta, el dimecres estarem allà a la clínica tal, i...
0: Portes el teu gos i vinga. Exacte. I més sang cap al banc de sang animal. Marc, molt interessant. Ho coneixiu, això, o no?
2: No, dels gossos no conec res, clar, i m'he quedat bastant... A mi hi ha la pregunta aquesta, que era, si mai em passa alguna cosa, un gos d'un chihuahua, la sang del chihuahua a mi em pot fotre servei o no?
4: Una hora.
0: Una estona pot funcionar.
1: Molt poca quantitat. És que sang de chihuahua tampoc en trobarem, perquè mai...
0: Clar, no pesa 20 quilos.
1: Ha de ser un chihuahua molt raro.
0: Molt
1: gros,
0: molt estrany.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Marc, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: La paraula d'avui és sucamulla. A. Sucamulla. Pràctica sexual amb una penetració de poca durada i amb finalització fora dels òrgans genitals femenins per evitar l'embaràs. Sinònim del que es coneix com la marxa enrere.
4: Noia, no sé quins calés em reclames ara. És impossible que jo sigui el teu pare, perquè amb la teva mare només vam fer un sucamulla fa 30 anys.
0: B. Sucamulla. Tipus de suc típic de l'Alta Ribagorça, on la fruita principal és la mulla, una classe de síndria que només es fa allà.
2: Quan pugem a Pont de Suert, el primer que vaig és anar al bar de pobles, que estic pensant en la presència, sí, que era, que l'hem passat com molt desapercebuda.
0: Ha passat desapercebuda, per sort.
2: Millor. Sí, sí. I fotre'm un sucamulla acabat d'exprema. I canten els àngels.
0: O C, sucamulla, fet de sucar pa, galetes, etc, en un líquid generalment bidols o llet.
3: El meu veí cada matí per esmorzar feia un sucamulla amb 12 magdalenes a dins d'un litre de llet. Mira. Però cada dia, eh? Ara als 45 anys ja hi és mort.
0: Pobret. A, B o C.
1: Tot i que l'A m'ha agradat molt, ja, els guionistes s'ho han currat,
0: sí,
1: diré la C perquè és el que he fet jo.
0: Exacte. Aquest...
3: Ha fet un sucamulla per
4: allà.
3: Bravo.
4: Senyor.
3: Correcte.
0: T'emportes la llangonissa, Marc, perquè domines el sucamulla com ningú. Avui dedicàvem el capítol al monopatí, Mercè. Hi ha molts vídeos d'animals que van amb skate, eh? És una de les modes, no?, dels vídeos virals, veure gats sobre un monopatí.
4: Bestieses.
0: Sí, gossos, una tortuga amb un monopatí, també ho he vist.
3: Després cauen, es trenquen el cap, han de passar per cirurgia i han d'anar pel banc de sang.
0: Sí, tot quadra.
3: Hi ha un nom que va revolucionar el món de l'skate, perquè parlàvem d'això, de l'skate, dels monopatins, Tony Hawk. Als anys 80-90 es va posar de moda nous trucs, noves tècniques, va ser... el protagonista de videojocs que van fer renéixer la moda del monopatí.
0: Mira.
3: Ostenta el reconeixement d'haver fet el salt més icònic. Ah, un salt de 900 graus.
4: Hòstia, carai! 900 graus.
3: Sí, tu.
4: Molt calent, això, eh?
0: No, home, no, de girar. No, suri, de girar, no. Xuriguera. És un 900 graus. Va girar,
2: digue. 360 graus és una volta.
0: Sí, senyor.
3: Exacte.
2: I ell va fer de 900.
0: 900
3: graus són dues voltes i mitja.
0: Dues voltes i 360 és una volta sencera. Això sí, ha de quedar
3: exacte,
0: clar.
3: Que no ens oblidem.
0: Hi ha tertulians a vegades que sents unes bestieses. Pedro Sánchez ha canviat l'economia 360 graus. Sí, però sí, ha quedat igual, sí, perquè sí, ha fet una volta sencera.
4: Hauria de ser 180 graus.
0: 180 graus.
3: Però quedem igual.
2: Però que potser el tertulià ja volia dir això, que s'ha quedat igual, perquè també vas mirant...
3: També.
0: I més o menys, més o menys, sí.
3: Per cert, des dels Jocs Olímpics de Tòquio, el 2020, l'skate és un esport olímpic, ho sabíeu, això?
0: Olímpic?
6: Oh, uau, quina bestiesa, Mercè.
3: Què passa?
6: Com poden tenir la mateixa categoria l'skate i el curling?
0: És veritat, no, això. El curling és molt més bo.
2: Molt més.
0: És molt més bo.
3: No, sé com l'skate és molt guai.
0: Què s'ha de fer perquè un esport deixi de ser olímpic?
4: Deixi.
0: Que tu diguis, jo això no vull que ho fiquin més.
4: Bueno, això... Pots queixar-te, escrius una carta en Samarang.
3: Això anirà molt bé.
0: Fa 15 anys que és mort en Samarang, Xuriguera.
4: Ah, ja no tenen això.
0: No, em sembla que...
4: Ja no ho porta ell.
0: Ja no ho porta ell. Ja no ho porta ell. Marc, gràcies per venir-nos a explicar aquesta iniciativa tan xula i esperem que l'entrevista també serveixi perquè la gent s'ho hi apunti.
1: Moltes gràcies.
0: Fort aplaudiment per ell.
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, música i monopatins.
7: Som-hi, Gert! Come on, Gert! Esteu preparats, Gert? Vinga, Arnau, Gert!
6: Què dius, Gert?
0: Per què ens dius Gert?
7: Arnau, tu havies de saber... Ens falta una mica de carrer. Ger és la fórmula catalana de bro.
0: Uau!
7: Ei, heu flipat.
0: M'agrada aquesta.
6: Bona, Ger.
7: Perquè si avui parlem del monopatí com a objecte, hem de parlar del hip-hop i del rap.
6: Entesos, Ger.
7: Doncs comencem... És molt cutre.
2: Que natural que t'ha quedat. Que natural que t'ha quedat.
3: Però això t'ho has inventat tu o es diu realment?
7: No, això es diu.
0: Hi ha gent que ho intenta, eh?
7: Ens funciona molt, oi que sí, Àlex?
8: Sí, Ger.
0: Què passa, Ger?
8: Què passa, Ger?
6: Va, Ger, som-hi, sisplau.
0: Escolta, és tan estrany o tan normal com bro, eh? Sí, és, al final, si ho fa servir, tot sona normal, al final.
6: Bé, doncs, Gers, comencem descobrint la que és considerada la primera peça de rap en català. No va aparèixer en un disc, sinó en una pel·lícula anomenada Un parell d'ous, que va dirigir el sabadellenc Francesc Bellmunt.
0: Mira.
6: És de l'any 1984.
0: Que el coneixes, Mercè?
6: Tothom és de Sabadell.
3: No, el conec, però l'he vista i recordo el Bellmunt.
6: Doncs devia ser fa uns dies, perquè és del 84, i la peça...
3: Jo també soc de fa uns dies.
6: La peça es deia Atracament a la carta. Qui la canta, o qui la recita, podríem dir, més ben dit, és Sergi Solís, cantant dels mítics Slips. No.

0: merlans en pau.
1: Què t'han fet?
2: Aquesta primera
3: intro. Te la saps, Xuriguer?
2: Te la saps.
1: La recordo.
4: Que havia sonat.
1: Ah, me'n recordo aquest tros.
3: Bé.
2: Doncs aquesta primera incursió en el gènere no va anar més enllà de ser una anècdota curiosa, però a inicis dels 90 el rap havia irromput amb força a la cultura popular i alguns artistes, malgrat que no estiguessin gaire vinculats al hip-hop i només veiessin aquell nou gènere com un terreny per explorar, van fer les seves apostes dins aquest nou estil.
0: Un dels casos més sorprenents és el del grandiós Tomeu Penya.
3: Tomeu Penya rapejant?
0: Sí.
3: Què dius ara?
0: Tal com ho sentiu. Tomeu Penya va fer una de les primeres cançons de rap català de la història. Va ser l'any 1992 i aquest Taxi Rap. Ja veuràs, ja.
3: Ai.
0: Atenció. Un rotllàs que flipes.

0: Escolta, però Tomeu Penya, com vindrà Tomeu Penya?
1: Tomeu Penya, quan vulgui.
2: Ja sóc Tomeu Penya.
1: Quan vulguis... És que ara he mirat el sofà i ha quedat el gos aquest estarracat aquí de peluix. Fa un mal efecte increïble, el gosset aquí estirat, pobret. Tomeu Penya està convidadíssim. Oh, vindrà, vindrà, ja el farem venir, el farem venir, el farem venir.
2: Bé, però no va ser fins a final de la dècada que un artista vinculat directament amb el hip-hop es va animar a publicar la primera peça de rap en català en un disc exclusivament de rap. Aquest heroi nacional va ser el barceloní, el Dizup, i se'l considera el primer recitador de rap en català.
1: El Dizup.
3: El Dizup ho va fer amb una peça que l'any 1999 va generar cert rebombori a la societat. Va sonar al Ràdio Fórmules i va arribar fins i tot a interpretar-la en directe al mític programa Sputnik, al Canal 33. Fa uns anys, a aquesta hora on ara la gent hi veu la Renaixença, feien l'Sputnik.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: És veritat.
3: La peça es deia Jo no sóc polac i sonava així.

0: Després d'aquell èxit musical que conjugava el rap amb la llengua catalana, només era qüestió de temps que algun artista publiqués un disc d'aquest estil íntegrament recitat en català. I això va arribar l'any 2003 amb la publicació del disc Odi en un gest del raper de Sant Andreu de la Barca, Crim.
1: No confongueu aquest Crim amb el grup de punk rock Crim,
2: no.
1: Que avui en dia està força de moda. Uh-huh. Encara que comparteixin noms, són dos projectes molt diferents. Així sonava ara fa 23 anys el primer disc de rap recitat de dalt a baix en català. Això és Tu saps el què de Crim. Tu saps...

0: estem...
1: Ha pensat que la base regotoneix una mica.
2: Una mica,
3: Xupum, xupum, xupum, xupum.
0: Caminen, caminen. També el 2003, la discogràfica Propaganda pel Fet va editar un disc anomenat Advertències i Advertiments, que reunia diversos artistes de l'escena hip-hopera en català que havien anat apareixent a inici dels 2000. Hi havia rapers com Tret de Gràcia, Gato el Quimant o La Menaça.
2: La Menaça.
1: I un altre dels artistes que apareixen a aquest recopilatori era La Pupilla. Potser aquest nom no us diu res, però en aquell moment era el sobrenom d'un imprescindible del rap en català, el sabadellenc Pau Llonc.
2: Pau Llonc.
4: Home,
1: exacte.
4: Economista.
1: Certament. No sé què passa amb Sabadell, la veritat.
0: Sí. Com és de Sabadell?
1: Centralitza tots els interessos del país.
5: Hi ha molta moguda cultural.
2: Sí, sí, sí. Hi ha el banc de sang animal, els rapers...
1: Doncs escolteu, així sonava aquesta peça de Pupilla, amb Pus a l'ànima, del 2003.

0: ara hi faltaria en Madí anar dient coses aquí, saps?
1: Al costat, sí.
2: Us he de dir que aquest tall que sentim ara no el trobareu en lloc de... no està en línia.
0: Per què?
2: Vaig fer una recerca, vaig fins i tot contactar amb Propaganda pel Fet i ells me l'han subministrat, però no està disponible perquè era un moment incipient justament d'aquest tipus de gèneres i en aquell moment s'editava una mica sense passar pels tots els estadis legals, diguéssim, que avui en dia passa la música abans de ser publicada. Per tant, el petit tros que n'ha sentit ara l'audiència de la Renaixença es poden considerar privilegis.
3: Wow. O sigui, l'has robat aquest tros, però tu...
0: No,
4: ja s'ha dit.
2: He escrit a Propaganda pel Fet, vaig tenir uns mails, unes cartes, i em van cedir aquest tros per posar-lo avui aquí.
0: Molt bé. Doncs en exclusiva a la Renaixença.
5: Bravo! Bé, seguim. Pocs anys després, Pau Llonch va fundar el projecte Adversaris, juntament amb lo Rodrigo Lavinia i DJ Singular. Probablement el grup català de més... No, el grup català de rap més important de la història.
0: I
5: val a dir un moment, Arnau, que volia dir que avui només hem parlat de rapers homes perquè era un sector molt masculinitzat, però cada cop trobem més referents dones que fan un rap que és la rehòstia.
0: També n'hem de portar a la Renaixença.
2: Sí, jo diria que ara sense pensar gaire, diria que demà pot ser que en tinguem una.
0: Aviam si és veritat.
2: Adversaris no van ser els primers a rimar i rapejar en català, però sí que van ajudar a consolidar el gènere en llengua catalana. Amb la seva proposta contestatària i anticapitalista, el rap en català va guanyar musculatura, prestigi i una veu pròpia i combativa sense complexos. Així sonava Quan tornis, quan marxis, d'Adversaris, publicada el 2006. Música, Ger. Quan tornis,

0: de pujar sobre la barra, eh?
1: Donis que si dies amb gripaus no es torna en prinsa. Mentida!
2: Quan tornis, és que es trobo uns herois als rapers, en el fons. O sigui, tot, coordinar el ritme amb la facilitat que tenen de paraula, sí, que dista tant a la meva.
3: I a la meva, Mercè.
4: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.

0: Què sona, Arnau?
1: Això és Trouveau. Una peça que el raper francès L'Homme Pâle va publicar el 2018. Abans de fer-se famós en la música, va passar anys i panys practicant amb el monopatí.
0: Un skater?
1: Sí, home, hi passava tantes hores que el monopatí se li destrossava, les bambes se li foradaven, fins i tot els mitjons, i més d'un cop s'havia hagut d'embolicar el mitjó amb cinta adhesiva per poder seguir fent peripècies.
0: Bueno, mira, si només era el mitjó, perquè sí, aquests veus alguns vídeos a vegades, nano, aquells que van per sobre les branes.
2: Calla!
0: Veus que rellisca el monopatí i cau amb tota la uada allà a la brana, que, bueno, deuen perdre...
1: Bueno, cinta adhesiva.
0: Sí, sí, molta.
1: En L'Homme Pâle sempre havia somiat a tenir un patrocinador del monopatí, diguéssim, perquè li financés totes les despeses que suposava aquesta pràctica. I el curiós de tot plegat és que el patrocinador li va arribar, però uns anys més tard, quan ja havia deixat la música i ja havia deixat l'skate, perdona, i s'havia dedicat a la música. I poca broma, perquè el patrocinador en qüestió era Nike.
0: Home, hòstia, sí. Déu-n'hi-do. I llavors el patrocinava com a músic. Anava...
1: Sí, que portés roba
0: Nike.
1: Roba amb aquella merdeta aquí, aquella que agrada a l'ocell.
0: Què dius? No t'agrada el logo de Nike?
1: A veure, és discretet. No la considero una cúspida del disseny.
0: No. Escoltem L'Homme Pâle i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui tenim en Phil, que és mig labrador i mig cocker.
1: Ah, està bé.
0: I té 13 anys, veiem-lo.
1: Estaria bé que fos ben bé...
0: Oh, espera, oh, l'aplaus.

0: vas fer?
1: El rossinyol.
0: Rossinyol que vas a França? No, no és aquesta.
2: M'he pensat, hòstia.
0: No. Comencem la passejada a casa d'un poeta.
1: Ui, malament.
0: Eh? Sí. Per què? Malament.
1: Peyu, veure, estem fotent un programa una mica familiar per tots els públics, sí. No? Se senten les famílies al voltant de la ràdio, sí. Petita o gran, sí. Amb uns climes sempre molt, molt, molt joiosos, sí. I de cop i volta ens anem amb un poeta, vull dir, això pot acabar a puteros, borratxos, maltractadors,
0: no
1: drogues...
0: Això, no ho diguis, això.
1: Bueno, Peyu, home, no. Et crido l'alto, només home, que vigileu.
0: No,
1: que
0: poetes n'hi ha de ben respectable.
3: Sí. No,
0: aquí n'hem tingut aquí asseguts i érem bona gent. Érem
3: bona gent, a veure, bona gent ho són. El que passa, has anat mai a un festival de poesia?
0: No, què passa? Que molta gent al lavabo.
3: Unes corredisses.
0: Sí?
3: Cap, bueno, cap al lavabo, cap a l'hotel que no sabies... Com una comèdia de Tresillo, ai, saps? No, portes no cobren que es tanquen.
1: No, però
0: bueno, centrem-nos. Deixeu-me que us presenti el poeta que hem vingut a conèixer, perquè s'allunya molt de la típica imatge del poeta bohemi, borratxo i faldiller que teniu al cap. Es diu William McGonagall.
4: Dos William.
0: Sí, dos. Eh? William... És com si diguessis Carlos Xuriguera. Què et sembla?
1: No estaria malament.
4: És maco, eh?
0: Està bé.
4: Carlos Xuriguera. William
0: precisament destaca per ser moralment molt estricte i un abstemi convençut. Segons ell, l'alcohol és el fill del dimoni.
5: Va, Peyu, això no s'ho creu ningú, això és el que diu tothom després d'una nit de borratxera.
0: Probablement, sí. Probablement. De debò, però traieu-vos del cap la imatge del poeta a qui li agrada tancar bars i tenir moltes amants. En William és un home molt seriós.
3: Ah.
0: És, bueno, un senyor que es passa el dia fotent la tabarra als qui són més tarambanes del compte. Fins i tot ens fot el discurs a nosaltres. I mira que tampoc és que siguem de sortir gaire nosaltres. Vull dir que jo tampoc no...
4: Narrador,
0: què?
4: Vas per mal camí, eh?
0: Què?
4: Fas pudor d'alcohol.
0: Jo? Però si no l'he tastat a la... Però si jo m'acabo un dia mai fotre una clara i envoltava tot. No bec, jo.
4: No m'enganyis, eh?
0: Que no.
4: No m'enganyis.
0: Que no.
4: I aquest gos teu també, eh?
0: En fil,
4: aquest
0: pobret.
4: Aquest gos fot una pudor d'alcohol. Que li doneu alcohol, en aquest gos?
0: No, li donem alcohol.
4: No li doneu cervesa, al gos, eh?
0: No, que queden cegos.
4: Ah.
0: Ah. En fi, el pobret no es pot moure perquè és vell, té 13 anys, està vellot, però no...
4: Home, va ben mamat, aquí t'ha restirat mamat, aquest
0: perquè
4: gos.
0: Perquè és vell.
3: Perquè li costa vell. Caminar.
0: Exacte.
4: Oh, gos vell i demacrat, estàs anant pel mal camí. Si segueixes bevent així, al final, tio, és que ni t'aguantaràs el pipí.
0: Quin poema, nano. Eh? Déu-n'hi-do.
3: Això ho has rimat tu sol?
0: Sí.
1: Veu una mica, noi, veu una mica.
0: Sí, perquè...
4: Però com William McGonagall.
0: Sí, és veritat, no us ho havia dit, però en William McGonagall té el vici de fer poesia tota l'estona. Es considera a si mateix un dels poetes més talentosos d'Escòcia.
4: Com d'Escòcia? De tot el món.
0: Anda, ja. Bueno, doncs de tot el món, Dels més talentosos de tot el món.
4: No de tot el...
0: De on?
4: T'has quedat... curt.
0: De l'universo.
4: De tot el món i de tots els temps.
0: Sí, home, sí.
4: Sóc el poeta dels poetes.
1: Afluixa una mica, que t'he sentit rimar camí i pipí.
0: Sí, no fa gaire.
4: M'he equivocat una mica.
1: Sí, sí, sí.
0: El problema d'en William és aquest, que es creu millor del que realment és. Als 50 anys li va venir un rampell i ara es pensa que és el millor poeta de la història.
4: No, de rampell res, eh?
0: És un rampell.
4: De rampell res. El que vaig tenir va ser una aparició mística.
0: Ah, sí?
4: Oh. Unes musses... Em van encarregar la missió de cedir al món tot aquest talent que porto dins.
0: Yeah.
6: Oh, em cau bé aquest personatge.
4: Demostrar-lo. Sí.
0: T'agrada, Arnau?
6: Bé, bon Fílic.
4: Jo també t'he vist i dic...
0: Serem amics. Sí. D'aquella aparició ja han passat uns quants anys i des de llavors que en William dedica les nits a...
4: William,
0: perdó, recorre les tavernes de la ciutat recitant els seus poemes,
5: les
0: tu.
5: Les tavernes? Però si has dit que no era un borratxo, en què quedem?
0: Bueno, va a les tavernes, però no consumeix ni una gota d'alcohol. De fet, a més de recitar els seus poemes, va allà a fotre el sermó als clients que sí que s'estan emborratxant. Pesadilla de tio.
4: A veure, sisplau. Aquí, una mica d'atenció.
3: El poeta.
4: A veure, us llegiré el poema que he dedicat a l'hivern.
0: A l'hivern.
4: A veure, deixeu de veure, sisplau, i poseu-me atenció.
1: A veure, Mercè, com has portat aquest tio?
3: Jo no el porto, és ell que es convida sol. Vols deixar d'emprenyar els clients, per favor?
0: Aquest
3: és un pesat.
0: El pa de cada dia... amb en William.
4: Sí.
0: Quan recita els seus poemes, la gent se'n riu d'ell, l'insulta i a vegades fins i tot li llença nous i tomàquets.
4: No sabeu el que us dieu. Deixeu-me que us reciti la meva nova obra.
1: Deu ser una bona merda, també. Va, calli, marxa.

0: William.
1: Està bé, home.
2: Va, que la digui que riurem.
1: Calleu. Oh, hivern, hivern, quin fred que fas. Si dorm molt ras, se'm gelarà el nas.
2: Ah, molt bé.
1: Gràcies. Home, gràcies.
3: Oh. Qui l'ha cardat a terra, pobre home? Home, vale que rima malament les coses.
1: Aquest senyor de Sabadell m'ha aplaudit.
3: Ah, veus que bé? Ah. Veus que bé? Tens un fan.
1: Ha vingut a Escòcia expressament a aplaudir-me.
3: Molt bé, molt bé. El més curiós de tot plegat és que ell es pren tot allò com una lògica.
1: Clar que sí.
3: Com un elogi. Un elogi. Creu que les crítiques que rep són cosa de l'enveja. No té cap mena d'autocrítica. Això és el que l'ha empès a emprendre l'aventura que us hem vingut a explicar.
4: O sigui, portem 5 pàgines de guió i encara no han començat l'aventura.
3: No, encara no ha començat l'aventura, sí. Espero que durant el temps que hem tardat en fil el nostre gos hagi tingut temps de descansar, perquè som en el moment de fer la caminada que hem promès. Resulta que en William se li ha ficat al cap, entre cella i cella, ser el poeta de la reina Victòria.
2: Ah.
3: Fa temps que li envia poemes i sempre rep la mateixa resposta.
5: Gràcies per la seva carta, regal i oh, missatge.
3: Oh, oh. Quin missatge, eh? Tan, eh? Tan, tan personal, eh?
2: Sí.
3: Sempre li contesten amb una carta de cortesia estàndard, però ell, com que és d'aquesta manera, interpreta que el missatge, bueno, que és personal, que li han enviat per ell.
1: És personal.
3: Ho interpreta, que sí?
1: És personal.
3: Tu, William, penses que això t'ho ha escrit la reina.
1: Ho heu escoltat, sí, no? Sí, que ha dit la carta l'heu sentida.
3: Pots tornar a llegir el missatge, Arnau? Exactament.
5: Gràcies per la seva carta, regal i oh, missatge.
1: Ah, la reina.
3: T'ho ha escrit a tu, eh?
1: La reina m'ha escrit això.
3: Personalment, eh?
1: Ah, saps què vol dir? Que m'ha llegit.
3: Sí.
1: I saps què vol dir això? Que em considera el poeta oficial.
3: Ja.
1: Sóc el poeta del regne.
3: De veritat que no exagerem, eh?
1: Sóc el poeta de la reina.
3: Sí, sí. L'autoestima d'en William el fa concloure que la resposta de la reina... O d'algú que treballa per ella.
1: De la reina.
3: Ja. És la confirmació que ara és el seu poeta oficial. I s'ha decidit a visitar-la. Anirà al castell de Balmoral, on hi ha la reina, i bueno, es presentarà.
1: Sí, senyor.
3: Està segur que la reina estarà encantada de conèixer-lo. El gos Phil no sap el que li espera, eh? El castell és a 90 quilòmetres d'on som, i com que en William és pobre com les rates, el gos... I en William hi hauran d'arribar-hi a peu.
6: Ostres, 90 quilòmetres a peu, eh?
3: Sí, noi.
6: Ni la caminada per la independència del 2019 era tan llarga.
3: Correcte. I mira, serà més o menys igual d'útil que aquella.
6: Sí, eh?
3: Sortim amb en William i el gos Phil a Trenc d'Alba. I abans dels 100 metres el gos ja s'arrossega i ens mira amb cara de súplica perquè l'agafem a coll.
2: Phil.
3: Ho acabarem fent, eh? Perquè, pobret, si no, és un fet que només fa que sumar tortura al trajecte. Tot i això, el pitjor és haver de caminar sentint les merdes de poemes d'en William.
1: Calleu, sisplau.
3: Un altre poema, no, William?
1: No sé què em passa, que no puc fer ni una passa.
2: Hosti, noi.
1: M'agraden les magranes, me les menjo amb moltes ganes.
3: És preciós.
2: Mira lo de les magranes, m'ha agradat.
3: Et deixo dir un altre.
1: L'enveja de la gent és el que protegeix el cor de la gent. El que podreix.
4: No, escriu poemes, no els sap ni llegir.
1: Perquè no m'entenc la lletra.
4: Veu una mica, noi, veu una mica.
3: Et passa com en Rajoy.
2: Però ha rimat gent amb gent, aquest.
1: Enveja és el que tens. L'enveja et festeja i a mi em fastigueja.
3: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu.
4: Aquest l'ha fet ella.
3: Sí, sí.
4: Aquest és que l'hagi fet el guió. El diu ell als bars.
3: Sí. Bé, no us reproduïm un text original seu perquè són en anglès, però us puc dir que són una bona merda, eh? Rimes fàcils, forçades, zero estructura, no hi ha mètrica, un desastre. Recorre 90 quilòmetres a peu, ens deixa baldats. Els guionistes ja podrien haver escollit un chihuahua en comptes d'un gos tan gros i tan vell, sí, com en Phil. Vinga, va, que arribem al castell de Balmoral, on en William es podrà presentar a la reina Victòria.
2: Vinga.
3: Anem a animar-lo, va. Vinga, William!
2: Va.
3: Estem tots ben nerviosos, eh? Fa anys que persegueixes aquest somni,
1: sí,
3: William.
1: Sí.
3: Conèixer la reina, eh?
1: Estic a la meva cúspide.
3: Ah, ets el poeta oficial, segons
1: el
3: tu.
1: El poeta de la reina.
3: T'ha contestat aquella carta.
1: Sí, senyora.
3: La carta que deia gràcies.
1: Gràcies.
3: Sí,
1: per la carta, el paquet o el que hagis enviat.
3: Entesos.
2: Exacte.
3: En William s'omple de valor i es disposa a picar la porta del castell.
1: Sí.
2: Vinga.
3: És l'hora de la veritat.
5: Hola. Qui és vostè? Què vol?
1: Com qui sóc? Collons, ja m'hauria de conèixer, senyor guàrdia. Sóc en William McDonagall.
5: Qui dimons ha dit?
1: En William McDonagall, el poeta de la reina.
5: Perdoni, però fa 30 anys que el poeta de la reina és Lord Tennyson.
1: No.
5: Vostè no sé qui és, però el poeta de la reina li ben asseguro que no.
1: No.
2: Quin moment més incòmode,
3: moment
2: no?
3: Moment tens, eh?
1: Però què s'ha pensat? Què s'ha pensat? A veure, deixi'm parlar amb la reina. Exigeixo que aviseu a la reina i poder-me presentar davant seu. I segur que em coneixerà perquè sóc el seu poeta. Collons, ella mateix, m'ho ha dit ella mateixa, això.
5: A veure, Pallús. Pallús. Les merdes que li envien a la reina les contesto jo fent-me passar per ella.
6: Ai,
5: no em faci perdre més el temps i foti el camp d'una vegada.
2: Arnau, com t'has passat?
6: Ai, sí, tio. Bueno.
3: D'aquesta manera tan trista és com acaba l'aventura al castell de Balmoral d'en William McGonagall, el pitjor poeta de la història, el que es considerava a si mateix com el millor escriptor de poesia de tots els temps. Després de caminar durant 90 quilòmetres, no el van deixar entrar al castell que li havia de donar la fama que ell tant anhelava. El més graciós de tot és que, com sempre, va tirar les culpes al guarda. El va titllar d'ignorant i d'envejós.
1: És un ignorant i un envejós.
3: Sí, tu ets un gran poeta.
1: Ja.
3: Sí. Ser un poeta pèssim i terriblement cregut el va fer ser pobre com una rata fins la resta dels seus dies. Bueno. Però, com a mínim, en el seu record ha perdurat en el temps. Va morir el 1902, però avui en dia, 2026, encara hi ha gent que li fa homenatges, evidentment irònics, però homenatges al cap i a la fi.
5: Bueno.
3: Mira, anem a veure si enfila el gos vell ha sobreviscut aquest passeig.
1: De 90 quilòmetres.
3: De 90 quilòmetres.
2: A veure, jo tinc aquí un senyor de Sabadell, m'has dit que eres, i jo cap al de Sabadell. Com et dius?
0: Jaume.
3: Jaume. Jaume. La vida del nostre gos està a les teves mans. Parlem de poesia. Quin poema escrit en llengua catalana es considera el tret d'inici del període de la Renaixença?
6: Ai, Jaume.
0: Bona pregunta.
3: A. Vinyes verdes vora el mar. B. Corrandes d'exili. O C, la pàtria.
6: Uf.
0: La C.
3: La saps? Sí, senyor. És la C. La és pàtria la... de Bonaventura Carles Aribau, en fil, és viu!

0: Que haguem aconseguit tornar amb vida en Fil a Torelló es pot considerar gairebé un miracle, eh? Per un gos de la seva edat, haver de fer 90 quilòmetres d'anada i 90 més de tornada caminant és una condemna, però com que cada cop que es cansava l'agafàvem a coll, doncs se n'ha sortit, tu. Això sí, ara que torna a ser amb la Mireia, es nega a sortir de casa. No vol fer ni un pas més, el pobre. I fin... Hòstia, perdoneu, el telèfon.
1: Ja l'agafo.
2: William.
0: Deu ser...
3: Jo me'n vull a casa, la reina. Fes-ho rapidet, això.
0: Un moment.
2: Vinga.
3: Pesat, això.
0: Sí.
4: Nen?
0: Ei, mama, què dius?
4: Mira, hola. No sóc gaire de felicitar-te, però m'ha agradat molt l'entrevista aquesta que heu fet del nano, d'això de la sang dels animals.
0: Ah, mira, veus? Gràcies. La veritat és que ha sigut interessant, sí, ha estat bé.
4: És que no s'hi pensa amb els animals i pobrets,
0: sí,
4: eh?
0: Sí.
4: Hi ha animals que tenen més enteniment que algunes persones.
0: Sí, no l'havia sentit mai, aquesta frase. Tant, sí,
4: però és que és veritat. Ara, els que deixen la merda del gos al mig de la vorera, aquest sí que...
0: Sí, però això és culpa dels amos, no és pas culpa dels gossos.
4: Sí, no, una bona multa.
0: Ja els hi posen multes, si els enganxen,
4: ja
0: mama.
4: Recollir la merda amb la boca els hi faria fer jo.
0: No, home, mama, això no, tampoc.
4: Doncs un mosso d'esquadra que els agafés pel clatell i els fotés la cara a terra contra la merda.
0: Mama, per favor, no pot fer això un mosso d'esquadra, saps? Bueno, què? Mama, s'ha tallat. Mama? Ja torna a fallar el telèfon, hòstia.
4: No, falla, no. Era una pausa dramàtica. Segur que no ho pot fer un mosso d'esquadra, això? Yeah. Segur que no ho ha fet mai.
0: Bueno, doncs ja s'ha entès. Vinga, va, penjo, mama. Que
4: els gossos s'han de tenir casa i que caguin a casa.
0: Hi ha gent que no té espai a casa, mama. Si viuen en un pis...
4: Però és que no tinguin gos.
0: Això és molt impopular, el que dius. Et generaràs molts enemics, mama.
4: A la meva edat tant me fot, això.
0: Bueno, escolta, que tingui gos qui vulgui, que recullin la caca i ja està, que vagin els pipicants.
4: Aquest pla, mare de Déu. Gent que van allà a fer veure que passegen el gos i només busquen conversa, bueno, amb l'excusa del gos. Mira, els del pipicant, merda.
0: Hi ha gent de tot, mama, va, penjo.
4: Psicòpates, que és raro que no hagin trobat mai cap mort encara amb un piquipant.
0: El piquipant, es diu pipicant, m'has dit piquipant.
4: El pipicant, jo què sé, va, adéu.
0: Adéu,
4: adéu. Adéu, merda, guarros.
0: Adéu, mama, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. El senyor sigui amb vosaltres.
5: Amb el vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa i també de lesions i amenaces greus. L'home té antecedents policials perquè l'any 2022 el van detenir a Burgos acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents de la policia local. El crim d'Esplugues i el del cap de setmana al barri del Raval de Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, aposta per reforçar el pla d'AGA, l'operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
2: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: El govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Les Canàries acolliran el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. El govern espanyol accepta la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell que està en estat greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, on es troba ara.
1: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc fins ara amb el llançament de míssils i drons dels últims 2 dies.
3: El govern mou fitxa per simplificar la planificació urbanística als pobles petits i facilitar-hi la creació d'habitatges. L'executiu ha aprovat un decret que redueix la burocràcia en aquesta matèria als municipis de menys habitants, que ho reclamaven de feia temps. Ara podran habilitar granges i magatzems abandonats com a noves llars.
1: La justícia israeliana allarga 6 dies la detenció provisional dels 2 activistes de la flotilla de Gaza, un dels quals és un català d'origen palestí. La fiscalia busca proves per acusar-los de terrorisme, mentre que la defensa presentarà un recurs contra la decisió. Els 2 activistes continuen en vaga de fam. Uns 200.000 immigrants han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril.
3: La secretaria d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, es va reunir ahir amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i tots dos es van mostrar satisfets de com estaran el procés.
4: La semana pasada rondábamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
5: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes.
3: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona obrirà avui un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Estarà ubicat al pavelló 2 de la Fira i també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat.
1: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte.
3: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
1: La segona etapa del Tour de França, prevista per el 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de la pesta porcina. La segona etapa amb sortida des de Tarragona mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
3: En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El conseller delegat de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, s'ha mostrat convençut que acabaran firmant amb els equips el nou contracte reglamentari per al període 2027-2031.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
8: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
7: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
8: sí.
7: Palmeretes de xocolata,
8: sí.
7: I una galeta de dàtils,
8: sí.
7: Que van fer la meva parella.
8: Sí, també sí, potser sí, si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
10: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
9: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
10: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
9: I sabem celebrar els bons moments.
10: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
9: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
10: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
8: Que bé.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La tarda dona molt de joc.
6: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ara comença La Solució.
1: Mel Alemany patrocina cada dia La Solució.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50%. Es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Doncs molt bé, la veritat. Intentant iniciar la sessió, perquè avui el meu ordinador està de dilluns.
0: Mira, avui tots estem una mica de dilluns. El meu ordinador també.
1: No, jo estic bé, és l'ordinador que està de dilluns.
0: A tot això, hem de dir que divendres hem improvisat un tema.
1: Quin divendres? El que ve?
0: Aquest divendres que ve.
1: Sí, no, dic, igual volies comentar el que vam fer.
0: He d'explicar, el Fran.
1: Vinga, explica.
0: Em va liar i em va dir, has de mirar
1: la gran cita.
0: El 3CAT. Has de mirar la gran cita. I em va agradar tant, amb només dos capítols, que ja us dic que divendres parlarem de datings aquí en aquest programa.
1: La mare de totes les cites i la mare de tots els programes.
0: La mare de totes les cites. A tot això. Avui anem precisament del contrari. Divendres parlarem de vida, parlarem de cites, parlarem d'amor, i avui no vull fer spoilers encara, però anirem de tot el contrari. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. I avui dimarts us portem, ara us ho deia, una solució. És creativa, és literària i és molt fosca. Avui parlem de novel·la negra. Com disfruta l'Albert, eh?
1: Albert Joder al piano.
0: Albert Joder a la trompeta. Albert Joder al tabac.
1: No, Albert Joder al piano perquè no el toca.
0: És l'únic que no sona, tio. Ai, senyor, com es nota que tenim ànima de músics, eh? Va, quadrem-ho.
1: Sí, sabem molt.
0: Per què triomfa la novel·la negra? Com es fa per escriure un èxit de novel·la negra? Quant de temps es triga a escriure un llibre així? Quins elements ha de tenir una novel·la negra sí o sí per arribar al gran públic? I què és més important per enganxar el lector? És la trama? És el personatge? Els detectius? Els policies? Els assassins? I com ha de ser aquest final? Com ha de ser perquè no decebi a cap dels lectors? Doncs tenen la solució a aquestes preguntes unes autèntiques personalitats catalanes del gènere negre. Avui demanaré tres aplaudiments per tres escriptors, que és que les delícies de Catalunya. Mireu, d'una banda, Oriol Canals, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Molt bé.
1: Sempre està bé, l'Oriol.
0: Hem de dir que l'Oriol Canals, jo que ho he vist en primera persona, s'ha fet un fart de signar llibres aquest Sant Jordi.
2: Una mica sí.
0: Una mica sí.
2: No, sí, ha anat molt bé.
0: No siguis modest, que no es noti que som catalans avui.
1: Té agulletes, m'ha dit el Canell.
0: Home, no m'estranya. L'Oriol és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i és autor de les novel·les, apunteu, Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat, i al setembre de 2024 va escriure un gran èxit que es diu No dormiràs. Oriol, tu has treballat a premsa de Nike, a màrqueting dels diaris Esport i El Periòdico, i ara ets director de negocis del diari Ara. Tu escrius per afició? Ja és professió? Ja un 50-50 del teu, com diuen els anglesos, income?
2: Bé, sí, ara més o menys seria això. Seria això. Sí, sí, un 50-50. Vaig començar per afició, com suposo que tothom, perquè m'agradava molt la novel·la negra, el thriller, i vaig pensar per què no ho puc fer jo. Però novel·la rere novel·la, el tema ha anat a més, i ara, doncs, ben bé és com una segona feina.
0: Ara acabes de dir una cosa, un matís important. Has dit novel·la negra i has fet servir un sinònim que és thriller. És sinònim total?
2: Tècnicament no. Tècnicament no. La novel·la negra diuen que ha de tenir un trasfons social al darrere, una crítica social. És a dir, si hi ha un tema que a tu et preocupa X, doncs a través de la història negra tu la pots, pots fer la crítica aquesta social i deixar entreveure doncs uns problemes que a tu et preocupen. El thriller en aquest cas no té per què. És a dir, pot haver un senyor que està sonat, que mata perquè està sonat,
0: i no hi ha una crítica específica.
2: I no hi ha una crítica específica, simplement perquè està sonat. Molt, molt resumit perquè els lectors ho entenguin ràpid.
0: Mira, ràpidament.
2: Els oients, perdó.
0: Bueno, els lectors també,
2: els lectors.
0: Oients, lectors, perquè ja et dic, ahir vàrem tirar a xarxes que ens recomanessin una novel·la negra. I no vull fer spoilers, però ha sortit el teu nom. No dormiràs, no dormiràs. Tenim un exemplar d'aquest thriller que no pots deixar de llegir. Novena edició a les meves mans. Serà una de les coses que sortegem. De seguida us ho expliquem. Abans, però, Laia Vilaseca, molt bon dia.
3: Hola, què tal?
0: Com està vostè?
3: Molt bé.
0: Benvinguda, Laia, escriptora i periodista, apassionada del misteri, el true crime i la novel·la negra. El 2021 va publicar La noia del vestit blau. I ara fa 4 anys va publicar Quan la neu es fon, una novel·la ambientada al parc de Yosemite. La seva novel·la més recent es diu L'udol de l'aigua, l'aigua, que és un thriller ambientat a la reserva del Delta del Llobregat, un ecothriller que he sentit a vegades publicitat. Tu escrius en entorns naturals o sobre entorns naturals. Què passa? No vols el soroll de la ciutat o vols diferenciar-te per aquesta banda que tenim molt associat, no?, la novel·la negra a un entorn urbanita?
3: És una cosa que va sortir molt orgànicament al principi amb La noia del vestit blau i des de llavors, de manera natural, he anat com gravitant cap a aquests escenaris. És una cosa molt de militància, també.
0: Molt de militància. A més, fa novel·la negra, que això ho hem parlat tu i jo, novel·la negra també feminista.
3: Sí, perquè també és de militància, clar.
0: Com es fa això? És transversal en tot el que tu escrius? O hi ha algunes coses específiques?
3: Ho és, hi ha coses molt específiques, però trobo que és important, no? La novel·la negra, que és una novel·la que sempre hi ha moltíssimes víctimes i moltes vegades són dones, explicar també una mica les situacions des d'un punt de vista potser una perspectiva més feminista i des de la vivència que tenim com a dones en el món, perquè l'habitem d'una manera diferent.
0: I tant.
3: Vull dir, caminar pel carrer no és igual si ets un home que ets una dona, hi ha coses que et limiten molt, no? I jo sempre he sigut una mica així, però com que està el món molt esvalotat últimament amb certs temes, que sembla que faci por dir que ets feminista, que sembla que faci por, no?
0: Algunes per sort es va retractar la Rosalía, del seu matís.
3: Sí, però fins i tot hi ha partits d'esquerres que els hi estaven dient en clau privada que, escolta, que potser no fessin servir aquestes paraules i en fessin servir unes altres. Llavors, penso que també com a escriptors i artistes tens una mica o almenys jo tinc la necessitat de denunciar el que em sembla important.
0: La Laia Vilaseca, l'Oriol Canals i una tercera baula. En Cesc Cornet, molt bon dia, Cesc.
4: Bon dia, què
0: com
4: tal?
0: Com estàs?
4: Molt bé, estupendo.
0: En Cesc, debut a la literatura el 2021 amb Fins aquí, amb la segona novel·la Vides en cercle, va guanyar el Premi Vilassar de Noir 2022 i després literatura juvenil amb On és la Marta i On és la Júlia. I ara aquest Sant Jordi diu, trec del forn les ombres que ens acompanyen. Per què et passes a la novel·la negra per adults, Cesc?
4: Bueno, no és que m'hi passi, és que començo amb la novel·la per adults, Fins aquí Vides en cercle, i jo cada vegada que escric una novel·la m'agrada anar provant coses diferents, perquè al final ho faig per gaudir, per passar-m'ho bé. Vaig escriure novel·la juvenil perquè volia provar-ho, m'ho vaig passar molt bé, ha funcionat superbé, i vaig dir, no, ara tinc ganes de fer una novel·la d'aquestes que et peti el cap, que exploti tot, i que la gent es torni una mica boja a llegir-la, intentant esbrinar què està passant. I d'aquí va néixer Les ombres que ens acompanyen.
0: Les ombres que ens acompanyen, El no dormiràs, L'udol de l'aigua, avui tres llibres, i obrim, com sempre, participació al nostre WhatsApp i al nostre número de telèfon, Fran.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres i potser amb els autors, i també el WhatsApp del programa, que ja treu fum des de primera hora del matí, al 677-38-77-19, perquè ens diguin una cosa claríssima, que és recomaneu-nos un llibre, recomaneu-nos una novel·la d'un autor o autora. Sou fans d'Agatha Christie, us agrada la Camila Läckberg, Nesbø. El David diu, totes les novel·les d'Agatha Christie, tota la col·lecció, les tinc a casa. I l'Anna, per cert, amb molts cors, diu que és el seu gènere de lectura preferit. La Marta recomana No dormiràs, de l'Oriol Canals, per cert.
0: Oriol Canals, per favor. Va fent vamos, vamos. Digue on veu alta, nena.
1: Vamos! És que...
0: A tot això, de seguida els preguntarem com carai escriuen ells les seves novel·les negres, quin és el procediment que fan servir, la inspiració, com fan les trames, si comencen pel final, si és una cosa del mig, si comencen definint el personatge. Abans, però, com a lectors vosaltres, perquè clar, entenc que ara sou escriptors de novel·la negra, però sou molt lectors de novel·la negra, per què creieu que enganxa tant? Va, Cesc, tira't a la piscina.
4: Per què enganxa tant? Primer de tot perquè la persona que llegeix normalment els que llegim novel·la negra som com molt addictes a la novel·la negra, no? Ja llegeixes amb aquesta predisposició d'enganxar-te i d'endinsar-te en les històries i que tot t'envolti una mica. També perquè moltes vegades, clar, jo escric thriller, sempre hi ha aquesta cosa de contrarrellotge, aquest temps, no? Aquesta que van passant, l'estona ha d'arribar en un punt concret, i això fa que la lectura...
0: La variable temps, eh?
4: Sí, que no puguis parar, perquè dius, sé que hi arribaré, necessito arribar, i mentre hi estàs arribant, a més et van donant pistes falses, tu vas intentant esbrinar qui
0: és. Sí, és una mica la gamificació de la literatura, eh?
4: Sí, estàs
0: jugant
4: un
0: una mica.
4: Sí, jo crec que quan escrivim ens ho passem molt bé, jo parlo a mi, eh? Jo em passo molt bé intentant enganyar el lector, no? De dir, vale, vaig a enganyar-te perquè sé que és el que vols, i a més, al final et descobriràs qui és i et farà tanta ràbia de no haver-ho descobert que...
0: Mira, és xan-xan, eh?
4: Sí.
0: Vosaltres, per què creieu que és el que enganya s'enganxa tant de la novel·la negra, també, com ha fet en Cesc, que m'ha fet una mescla entre lector i autor. És aquesta espècie de joc que s'estableix amb el lector?
3: Clar, és un trencaclosques, clarament. Jo crec que sempre m'ha agradat des de petita per això. I perquè hi ha aquest component del joc, és un acord que tu tens amb el lector, que és un acord que no pots trencar, mm-hmm. que és que has de jugar net. Llavors, està bé intentar enganyar-lo, però tu no pots després com solucionar les coses de qualsevol manera.
0: Allò, el Deus ex machina, no?, que diuen.
3: Exacte.
0: De sobte, ah, no, era el cambrer. Home, no, això és trampa, m'has d'haver donat pistes que em portessin allà.
3: El cambrer ha d'haver sortit abans, en algun moment, o s'ha d'haver parlat d'ell, o no? O sigui, tu presentes les motivacions de tothom, tu presentes les oportunitats que ha tingut tothom, i després has de solucionar-ho bé, no? Però la gràcia és aquesta, que hi hagin molts possibles sospitosos i que tots siguin plausibles i que a poc vagis anant cap a un lloc o cap a l'altre. Això t'ajuda molt també a parlar de moltes perspectives. A mi m'agrada, per exemple, jo escric sempre des de molts punts de vista, perquè penso que una mateixa situació explicada des de molts punts de vista diferents et dona com una idea molt més completa del que és la realitat o com la viu cadascú.
0: Molt proper, més propera a la veritat que no quedar-nos amb la nostra única realitat.
3: Exacte,
0: no?
3: I això ho trobo molt interessant, perquè la negra permet tractar molt aquests temes morals grisos que ens interessen a tots, i ningú som éssers de llum ni diables, no? I està molt bé...
0: Això de vegades socialment és el que s'intenta, eh? Que les persones, aquest és bo, aquest és dolent, en general, dic, eh?
3: Clar.
0: Quan veiem l'opinió pública, no? Que a vegades la gent comet un error o fa una declaració com que no acaba de quadrar amb tu, i de seguida li vols posar l'etiqueta de bo o dolent, i les coses, si llegíssim potser més novel·la negra, veuríem que les coses tenen molts matisos.
3: Són molt més complexes, i també et fan pensar, escolta'm, què faria jo potser en aquesta situació, no? Des de fora la jutjaria d'una manera, però si m'hi trobés jo, realment què faria? I està bé també tenir aquestes reflexions.
0: Per tant, també ens interessa, no només a nivell de joc, sinó que ens posen situacions moralment curioses que ens fan decidir, no? Que suposo que també és el fenomen, de vegades n'hem parlat, no? El fenomen Crims, no? Aquí a casa nostra, en aquesta casa en concret, que és on neix el fenomen Crims, el podcast de Crims, ens agrada sentir-lo per això.
3: Bueno,
0: també, no? Aquella curiositat
3: de la justícia, que jo crec que també, no? Ho tenim bastant desenvolupat.
0: I tu, Oriol?
2: Jo crec que una mica del que tant el Cesc com la Laia, i el fet que és el que diem, no?, que tothom no és pur i que pots empatitzar amb una persona que ha matat algú d'alguna manera.
0: Que això quan passa és terrible, eh?
2: Amb les novel·les que fem tots tres, segurament tu llegeixes un personatge, t'expliquen les seves motivacions, el per què ho ha fet, i dius, ostres, és que el que deia Laia, i què hagués fet jo al lloc d'aquesta persona? I això crec que ho aconsegueixen molt pocs gèneres.
0: Clar, és la manera com mantens també enganxat del lector, de dir, ostres, quin és el camí mental que fa aquest personatge prendre aquestes decisions, que és el que ens deia la Laia, no? Que també és molt interessant veure els diferents punts de vista sobre un mateix fet. Avui us recordo que podeu dir la vostra al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Ens heu de recomanar una autoautora, un llibre de novel·la negra que nosaltres puguem posar a la nostra llista de favorits. En joc, entre tots els que participeu, surt deixarem signats, dedicats, un llibre, un exemplar, un d'en Cesc Cornet, un de la Laia Vilaseca i un de l'Oriol Canals. Què ens diuen?
1: Imagines que li toca algú i el té, que ens el deixin.
0: Home, que ens
1: no,
0: digui.
1: Que ens el diguin a nosaltres. Que ens el donin a nosaltres, no? Que ens el donin a nosaltres.
0: Per exemple.
1: Això estaria molt bé. Per exemple, l'Anna, superfan d'Agatha Christie. La Marina, us he de dir, que només llegeix novel·la negra. Per exemple, diré dos, John Verdon i Anders de la Mot. La Jessica, tots els llibres del Joel Dicker. La Nora recomana La parella del Freydan McFay. McFadden.
0: De la Frida McFadden.
1: Bueno, clar, hi ha tantes vocals i consonants. No, és que...
0: No, que la Frida McFadden, per cert, hem de dir que és una senyora que és doctora, que això és un pseudònim que feia servir, i ara ha sortit, entre cometes, enteneu-me, de l'armari, i de fet se n'ha fet una adaptació, crec que la teniu a Netflix, de l'Assistenta, que és un supervendes, que està protagonitzat per la Sidney Sweeney, si no ho dic malament.
3: I sí, l'Amanda Seyfried, no?
0: Ah, això, exacte, gràcies, perquè jo ja estava aquí recordant els conceptes i dic ai.
1: Doncs mira, l'Anna recomana El cor de la Tor, a l'Empoe. I el Joan recomana un llibre que també segurament els oients hauran sentit a parlar aquest Sant Jordi, que és el llibre del Joc del Silenci del Gil Prat sobre Roca.
0: Home, un clàssic, també vam compartir Sant Jordi amb ell, Oriol.
2: Sí.
0: I déu-n'hi-do el que estava signant. Ara us demanaré una cosa. Vosaltres sou... anava a dir consumidors, però em sembla un concepte erroni. Vosaltres veieu notícies de successos? Seguiu els successos? Seguiu els periodistes de successos per inspirar-vos a l'hora de crear les vostres novel·les?
2: Jo, per la meva activitat laboral, he de llegir cada dia tota la premsa i està molt al cas de les notícies. Soc bastant psicòpata d'anar...
0: Quina definició més sí, xula de tu mateix.
2: De l'actualitat, però per feina, vull dir, aleshores, això és inevitable que doncs triï les notícies que m'agrada llegir i moltes d'aquestes me les guardo i després les llegeixo amb calma. Perquè al final... jo crec que una mica d'aquí, una mica d'allà vas traient idees i vas construint el teu univers per poder, poder fer una trama que sigui atractiva.
3: Sí, jo també miro molt de true crime, molts...
0: També, documental.
3: Molts documentals, sí. I escolto molts podcasts també de fa molt de temps. Em serveixen molt, sobretot els casos que no s'han tancat. Perquè són els que em fan volar més la imaginació, no? Em fan pensar en possibilitats i també en alguns temes, eh? Ostres, aquest tema és interessant. Mira quina relació més curiosa que tenia aquesta persona amb aquesta, això m'agradaria fer-ho servir. I llavors a vegades sí que barrejo algunes coses de la realitat. Mai ho agafo com tot.
0: Barreja coses de la realitat, tu, Cesc?
4: Jo faig una mica com l'Oriol. Jo tinc un grup amb mi mateix.
2: Un clàssic.
4: WhatsApp, el clàssic, sí.
2: Com es diu?
4: I a mesura que... novel·les. Novel·les, perquè em quedi clar.
0: Que es diria, jo què sé, noveletes. Negres al meu cor, o alguna cosa així.
4: No, és novel·les, és així. Després ja ve lo recargolat bé després.
2: Sí,
4: i quan van sortir notícies d'aquestes, agafo l'enllaç i el poso allà, i com l'Oriol, no? El llegeixo tranquil·lament. I jo crec que, encara que no vulguis, moltes vegades hi ha coses d'aquestes, perquè... la frase aquesta de que la realitat supera la ficció és totalment certa, perquè jo de vegades he pensat, no, allò que he dit en alguna vegada, que jo quan em poso el cervell de psicòpata per començar a escriure, no, em venen al cap com coses que de vegades penso, ostres, potser això és massa bèstia, i al cap de 4 dies surt una notícia i dic, hòstia, però si això encara és més bèstia de lo que jo havia arribat a pensar pensant que era bèstia.
0: Mireu, perquè ara li donarem la volta. Ara us he preguntat a vosaltres, escriptors de la novel·la negra, si seguíeu a la crònica de succés i qui està implicat a les cròniques de successos, a part dels periodistes? Està implicada una altra pota. Com analitza un policia, per exemple, un llibre on s'investiguen assassinats o desaparicions? Mireu, des de fa 17 anys, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un club de lectura. Ho sabíeu, això?
2: Sí, jo no.
0: Especialment dedicat a la novel·la negra. I allà hi comenten alguns títols. Em sembla tan fort aquest gir. És a dir, ara anem als policies que també consumeixen novel·la negra i ho fan fins i tot amb un club de lectura. I nosaltres parlem ara mateix amb un intendent i membre del club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Ell és en Carlos Otamendi. Molt bon dia, Carlos.
5: Molt bon dia. Egunon a tothom.
0: Escolta'm, estem al·lucinant amb aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa vostra es posa en marxa el 2009. Amb quina intenció? Vosaltres, per què fundeu aquest club de lectura de crònica negra?
5: Doncs 2009, sí que han passat anys, sí. Es va començar amb la relació que tenia un comissari nostre, el comissari que ja no està al cos, que està fora, però el comissari Capell, que molt amic del mític Andreu Martín, que a través de l'Andreu, escriptor de novel·la negra de referència, doncs tractava molt amb el malaguanyat i estimat librero de la negra i criminal, recordareu el Pau Camarata, val? Doncs aquest ens va proposar formar aquest grup, formar el club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Li feia molta il·lusió al Paco, perquè ell ens deia que no hi havia cap altre cos que tingués un grup de lectura dedicat a la novel·la negra. I bé, ell va ser el nostre primer director. Van començar el 2009 i fins ara hem tingut ja 2 directors més, perquè el Paco ens va traspassar ja fa uns anys. I continuem.
0: I Carlos, jo el que em pregunto és... Ara, abans el Cesc deia, la realitat supera la ficció. Et preguntaré dues coses. La realitat supera la ficció i, segon, llegir aquests llibres de literatura, novel·la negra, us ajuda a resoldre casos? Us dona idees?
5: Home, alguna idea sí que ens dona. La veritat és que sí, jo que soc investigador, alguna idea m'ha donat, eh?
0: Epa!
5: És que sí.
0: Per tant...
5: Sobretot de com escapolir-se de la nostra acció. És cert que ja fa molts anys que nosaltres, doncs, als atestats i tal, doncs, ja anem posant molta informació i de vegades també això és aprofitat pels escriptors per fer les seves novel·les, no?, i fer-les molt més amenes. És cert també que cada vegada els escriptors fan molt més treball previ a les novel·les i cada vegada hi ha menys, diguem-ne, gafapos, no?, a les novel·les. Nosaltres teníem una secció dintre del club, als inicis sobretot, que li dèiem gafapos, que anàvem nosaltres sempre buscant les errades dels...
0: Oi, com sou els policies,
1: assenyalant.
0: Posant el dit a l'ull. Ara, mentre tu deies això, a Carlos, l'Oriol anava dient sí, és a dir, entenc que part del vostre procés de documentació a l'hora de fer una novel·la negra és veure com ha procedit la policia en segons quins casos, no? Tu anaves dient sí, Oriol, el que deia el Carlos.
2: En el meu cas jo faig molta tinc molts personatges policies i sí, és vital poder-te reunir amb ells, explicar-los el cas, com ho enfrontarien, com ho farien.
0: Ah, però ho feu? Feu reunions reals?
2: Jo sí.
4: Sí, clar, jo sí, sí, sí, parlant d'ells perquè ells t'expliquin com ho farien, perquè clar, si un mosso llegeix que sàpiga que t'has documentat.
0: Epa, perquè si no passa això que sortiu a la secció d'agazapos del club de lectura dels Mossos, no?
3: Ho faig amb els detectius.
0: Ho fas amb els detectius?
3: Sí, perquè jo normalment no tinc policies, o si són policies no els tracto clar gaire bé.
4: No volen parlar amb tu, no?
0: Vols dir alguna cosa al Carlos, Laia?
3: No, hola Carlos, què tal? Saludo des d'aquí, amb tot el respecte, eh? No, però també perquè em dóna més llibertat. Si tinc un detectiu que pot fer algunes coses que la policia no pot fer, doncs també hi ha coses que, uh-huh, que a vegades costa aconseguir les coses així com d'una manera més normal.
0: Carlos, si els autors són catalans, venen a la sessió habitualment en aquestes sessions que feu en el Club de Lectura de Novel·la Negra dels Mossos?
5: Doncs sí, de veritat que hem tingut molta sort en conèixer autors molt, molt coneguts, eh? Jo què sé, com he comentat l'Andreu Martín, que per cert, ja que comentàveu que la realitat supera la ficció, l'Andreu Martín ens comentava alguna vegada que la realitat s'havia de ficcionar, perquè si no seria creïble. Mm. I estic totalment d'acord, eh?
0: Mira, qui gestiona... Perdona'm, Carlos, digues.
5: Sí. No, que deia que a part de l'Andreu Martí hem tingut pues, la sort de que ens visiti i després anar a fer una copa amb ells, amb el Domingo Villar, amb la Dolores Redondo, amb el Lorenzo Silva, el Javier Cercas, el Carlos Tanón, Ernesto Mayo i fins i tot el Carles Porta, que ara està tan de moda, va venir a presentar-nos el Tor.
0: T'he de dir que haureu de convidar l'Oriol Canals, el Cesc Cornet i la Laia Vilaseca, eh? Fer una taula mínimament els tres.
5: A l'Oriol el va conèixer perquè també crec que va visitar el Club de Lectura de Vilassar de Noir, allà a la biblioteca.
2: Sí senyor, és veritat, sí, sí.
5: I com que jo soc usuari també d'aquell club, doncs, he de dir que em va agradar molt el seu llibre. Ja li vaig dir en persona, ara ho dic en públic.
2: Així moltes gràcies.
0: Escolta'm, Carlos, quants Mossos d'Esquadra hi ha al Club de Lectura actualment?
5: Acostumem a ser uns 15, voltant de 15, 12, 14, 15, anem variant, han passat els anys, però tenim un nucli dur que ens mantenim, uns 10, 15, sí, depèn del dia.
0: Us he de dir que els llibres els proposa el divulgador literari Toni Lozano, i nosaltres hem parlat amb ell i li hem demanat quin és el criteri que fa servir ell per triar un llibre per proposar-lo en aquest Club de Lectura dels Mossos.
6: La tria dels llibres del Club de Lectura dels Mossos la faig jo personalment amb la idea, sobretot, de que siguin el més variades possibles. Vull dir, un mes podem tocar un clàssic i el següent un thriller judicial, després un true crime, després podem fer, no sé, una novel·la de procediment, una novel·la amb detectiva sofà, però sempre amb la idea de pensar en els mecanismes a l'abast dels escriptors per crear aquestes històries, no?
0: Què és una novel·la de procediment? Qui m'ho aclareix, dels qui som aquí?
3: És el que fa l'Oriol.
0: Ah, Oriol, tu fas una novel·la de procediment, són les teves, eh?
2: Sí, és a dir, segurament en aquest cas la Laia i jo som molt antagònics, en el sentit que ella doncs, pren un detectiu privat que es pot prendre algunes llibertats que un servidor públic no podria, i en el meu cas jo em regeixo molt per com actuen els Mossos. Per això és tan important, doncs, per fer qualsevol novel·la, el No dormiràs o la que sigui, haver-me documentat molt abans amb procediments policials.
0: T'ha passat mai, tu que tens tant de contacte amb els Mossos, que t'hagin dit, ostres, vaig llegir el llibre i al cap d'uns anys em vaig trobar un cas d'un criminal que actuava com tu definies en els llibres?
2: Hòstia, espero que no m'ha passat mai, espero que no, perquè...
0: Això no seria una novel·la, és una metanovel·la.
2: Sí, home, sí, a veure, anava a dir, ojalà que passi, espero que no, perquè...
0: Li hem demanat al Toni Lozano que ens expliqui quin és l'últim llibre que ha proposat en aquest Club de Lectura.
6: El darrer llibre que hem discutit al Club de Lectura dels Mossos ha estat Café y Cigarrillos, de l'advocat alemany Ferdinand von Schirach, que són una sèrie de microhistòries reals, reflexions, anècdotes històriques, on ell al final es pregunta sobre la condició humana. És un llibre força filosòfic.
0: Què heu comentat d'aquest llibre, Carlos?
5: Doncs, a veure, intentaré ser més magnànim que no la reunió de la setmana passada, perquè vaig fer una mica crític.
0: Ai, ai.
5: Què passa? Que és un llibre de relat curts i a mi personalment m'agraden més els que són una mica més llargs i que et pots enganxar. He de dir que aquest escriptor és boníssim i té altres llibres molt recomanables, val? Que a més, com és advocat i domina la matèria, doncs estan molt ben documentats també. I llavors el Toni, el sensei Lozano, doncs, després ens fa una dissecció del llibre que va ajudar molt a comprendre la línia argumental de tants relascuts. La veritat és que després m'ha pegat escoltat el sensei Lozano molt millor.
0: El sensei Lozano. Doncs escolteu, ja ho sabeu, hi ha un club de lectura dedicat a la novel·la negra dintre dels cossos dels Mossos. Carlos Otamendi, disculpa, intendent i membre del club de lectura de Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
5: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de novel·la negra. Quina és la clau de l'èxit? I encara més interessant, com es crea un èxit de novel·la negra? La Carme, que la tenim al telèfon, que ens vol recomanar un llibre. Carme, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Perdona que t'hem fet esperar, reina. A veure, què ens recomanes?
7: És interessant. A veure, a mi el que em va fer entrar en el fet, tot el que és negre, és en Mankell. Sobretot, recomanaria dos llibres, amb l'Alè el Clatell i el Tallafoc.
0: El Tallafoc i amb l'Alè el Clatell, de Henning Mankell. Sí. Doncs sí, els apuntem a la llista i, escolta, Carme, passes a formar part d'aquest sorteig d'aquests tres llibres que avui al final del programa direm qui s'endú, d'acord?
7: Gràcies,
0: Mònica. Fins ara. Adéu, adéu.
1: Mira, l'Ignasi recomana tots els llibres de la Patricia Hashmig, diu amb Tom Ripley de protagonista, diu aquell li agafes carinyo, tot i que el paio és una mica xungo. El Ramon diu, m'encanta la novel·la negra i ha fet una tirallonga de recomanacions que m'ocupa ara mateix tota la pantalla de WhatsApp, però mira, destaco Joe Nesbo, Lars Kepler, l'Andreu Martín, que ara esmentava el Carlos, i la Teresa Solans, i també l'Oriol Canals, per tancar la llista. Sí, sí, és que llegeix novel·la negra només el Ramon. I el Josep Maria recomana Michael Connelly, de la saga de Harry Bosch.
0: Escolteu una cosa, quan comenceu a fer una novel·la, per on comenceu? Necessiteu tenir un mapa? Perquè, per exemple, jo l'Oriol i la Laia, que els conec una mica més, sé que l'Oriol necessita tenir-ho tot com una espècie de mapa per on anirà la seva novel·la, i en canvi la Laia està més oberta a la improvisació. D'on partiu? Perquè ho entenguem a casa, És un full en blanc, és una pissarra, són notes, és un fil argumental, necessiteu tenir el final, necessiteu tenir l'inici, necessiteu tenir el desllorigador. Quin és el moment iniciàtic, aquella píndola que dius, aquí hi ha un llibre.
4: Jo, per exemple, sempre parteix d'alguna cosa, fins ara, totes les que he escrit, han partit d'alguna cosa que m'ha passat a mi la vida. Uh-huh. Un fet així curiós que penso, ostres, aquí hi ha com un inici. I a partir d'aquest inici, després ja començo. Jo sóc molt com l'Oriol, també. Sóc molt metòdic, vull dir, ho tinc tot molt organitzat.
0: I com organitzes?
4: Organitzo, primer m'he de fer com... Jo sempre tinc un ritual. Em compro una llibreta de 50 pàgines d'aquestes blanques, uh-huh, i l'omplo, normalment, les 50 pàgines amb esquemes, amb noms, amb personatges, amb lligant aquest, l'altre, i vaig creant com la trama, no? Quan arribo al final crec que ja la tinc creada i passo a la imatge aquella típica de la pissarra que jo tinc allà al despatx, la vileda aquella enorme, i allà ja vaig desgranant una mica i fent tota la trama més general. Després passo els capítols, capítols, cada un amb una targeteta, i després ja començo, quan ho tinc tot organitzat, començo l'escriptura. Tot això abans prèviament he pensat els personatges.
0: Fas foto de la vileda, no? Per si te l'esborren.
4: Sempre.
0: Dir, quina angoixa,
4: bueno, no, la tinc una mica alta perquè així els meus fills no hi arriben, perquè si no algun dia podria arribar allà i em trobaria la vileda esborrada, ja seria un
0: drama. I vosaltres, com funcioneu? A veure, Laia.
3: Jo soc jardinera, no? Ells són arquitectes i jo soc jardinera. Jo sempre penso, un tema que m'interessi molt, que m'estigui travessant en aquell moment, que tingui ganes de parlar-ne, que vulgui tractar aquell tema. Un lloc, perquè és molt important, mm-hmm, sempre on passa tot, i llavors sempre tinc dos o tres personatges i unes premisses. Jo vaig amb la llibreta també, però la meva llibreta és molt d'exploració i de creació al principi, de conceptes, mm-hmm, coses que vull dir, frases que m'agraden i que m'agradaria com, no?, parlar-ne, o el concepte que expressen. Llavors vaig agafar una mica d'informació de personatges, però només busco com les fotos a Google, me les penjo a la paret i els hi poso el nom i llavors començo a escriure. I quan he escrit el primer acte, que és molt d'exploració, perquè és també quan vaig trobant com la meva veu, com aquesta història, com l'explicaré millor. Serà una primera, serà una tercera, seran terceres des de diferents punts de vista, tindré diferents tempos, que jo normalment sempre escric amb dos
0: quan
3: o tres...
0: Quan diu primera i tercera, és primera veu,
3: sí,
0: tercera,
3: perdó,
0: veu, eh?
3: Disculpeu-me molt.
0: Què és una primera veu i què és una tercera veu? Perquè la gent ens entengui a casa.
3: No, quan parles en primera, t'està parlant el personatge, no?, des del
0: directament
3: seu punt de vista,
0: tu.
3: I directament. I després en tercera, pot ser una tercera omniscient, pacient, o potser una tercera des del punt de vista d'algú, que a mi això també m'agrada molt fer-ho, no? I cada cosa té les seves virtuts i els seus defectes, no? O pots fer més o menys coses, depèn del que facis servir. Però a mi el primer acte em serveix per explorar una mica això, com ho faré. I llavors, a partir del segon acte, sí que jo vaig fent-me les meves targetes i tot, però ho vaig fent a mesura que vaig escriure.
0: És a dir, tu hi ha una dosi més d'improvisació del que et va dictant la novel·la a tu.
3: Sí. I després, però sobretot perquè ja quan he fet el primer acte ja ho tinc com molt més clar. Altra cosa és que jo ho tingui al meu cap. Per exemple, jo sé el final i sé el què, però no sé el com. No? I dependrà molt d'aquests personatges, perquè jo faig novel·les que els personatges és superimportant, la psicologia del personatge, com es relacionen, el que es diuen, el que no es diuen, els diàlegs. Llavors, és una cosa que em va millor anar-la fent a mesura que vaig treballant amb ells.
0: I tu, Oriol, per acabar? Perquè, a veure, una mica el que deduïm d'aquesta conversa és que en Cesc i l'Oriol són més arquitectes estrictes, sí, però també suposo que teniu llicència de dir, ostres, m'estic encallant aquí i ara em ve la pulsió de canviar aquesta mitja història del mig i me'n vaig cap a una altra banda.
2: Jo, no, poquet, molt poquet.
0: Ho estic intentant, però és un
2: no. No, molt poquet. Jo, com la Laia, agafo una premissa, per exemple, en el cas del No dormiràs, doncs és l'abús de poder i tot el que se'n deriva, una cosa que em preocupa, doncs a partir d'aquí monto la carcassa, per dir-ho així, del llibre, que és doncs una orquestra sinfònica que viatja per Europa, tal. Quan tinc més o menys la idea, la intento resumir en una frase, en cinc frases, en 10 frases, en una pàgina, i després en 10 pàgines de primer final, amb spoilers i tot.
0: Uau.
2: Perquè això m'obliga a fer un exercici de resumir molt bèstia i de saber exactament per on vaig.
0: Però aquest exercici te l'has inventat tu?
2: No, ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
0: Ah, d'acord.
2: Ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
0: Una frase?
2: Una frase, cinc frases, 10 frases, una pàgina, 10 pàgines.
0: Uau.
2: A les 10 pàgines poso la novel·la de principi a final, spoilers tot. Si m'agrada el que veig, aleshores desenvolupo els personatges. I si m'agrada el conjunt, aleshores començo a guionar capítol per capítol. De tal manera que sé el color dels calçotets del dolent. Però necessito saber tot per arribar on jo vull arribar.
0: Així com entenc que la Laia, per la manera de fer, escrius cronològicament, és a dir, comences pel... No? No escrius... Ah, carai, tu. Tampoc, eh?
4: Estan que et giren tot,
0: no, eh? Tu. I com ho fas? Vas fent allà i després ja uneixes al mig?
3: Sí, perquè vaig entenent per què han passat les coses mentre he estat escrivint. És que l'altre dia ho parlàvem amb l'Oriol i era molt divertit perquè parlàvem d'una escena del crim, no? I és com, per exemple, l'Udol que comença amb un cos que hi ha a la riba.
0: No és spoiler perquè és a l'inici,
3: és a l'inici,
0: eh?
3: No estic dient res que no és
8: spoiler. I surt a la portada.
3: I surt a la portada. Exacte.
0: Ara parlarem de les portades, també.
8: Sí, sí.
3: Però, i ell em deia, no, doncs jo col·loco les coses a l'escena del crim, no? Perquè jo crec que tots els que escrivim veiem com una pel·li en el nostre cap el que està passant, no? Ell col·loca les coses i jo li dic, no, jo és que estic veient el que hi ha. Aquí hi ha tres petjades, aquí hi ha això, aquí hi ha una burilla, aquí hi ha... Llavors, jo és com, això per què està aquí, de qui és, no? I faig la investigació. I ell ho planta perquè ja sap com ho recollís.
0: Bon,
3: era molt divertit com estàvem percebent una escena del crim els dos d'una manera superdiferent.
2: Al final arribem al mateix lloc, sí, però per camins diferents.
4: A més, és curiós perquè quan escrius d'una manera, a mi em costa entendre i ser capaç, jo no crec que fos capaç d'escriure com la Laia, perquè jo també necessito això, no? Aquest camí de dir, tinc molt clar d'on surt, no sé, aquest cigarro, aquesta penjada, tot això ho tinc com clar, si no... Ostres, i és curiós. Aquesta idea de l'Oriol, de la línia 5, línies 10 línies, me l'apunto. Perquè...
0: Apunta-te-la perquè és un gran sistema, eh? Com crear una novel·la negra? Doncs mireu, aquí teniu una de les pistes. 93-201-7474-677-3877-19 si voleu entrar al sorteig d'un d'aquests tres llibres signats per l'autor autora que tenim avui visitant-nos a La Solució. Ja ho sabeu, ens heu de dir quin és el vostre llibre de capçalera pel que fa a novel·la negra. Ens podeu trucar o ens podeu escriure al WhatsApp. Fem una pausa i a la tornada també us preguntaré sobre les portades, el disseny gràfic. També és un gènere, no?
8: Sí.
9: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Només per les músiques, jo ja estic xalant, eh?
1: Ja s'ha fet de nit a l'estudi a Catalunya Ràdio.
0: Avui estem parlant de novel·la negra, com crear un èxit literari, una novel·la...

0: però fins ara podem dir que hem tingut molta potència i que, de fet, aquest desconcert ha començat amb una miqueta de retard perquè hi havia molta cua que intentava entrar a l'Apolo, de fans de totes aquestes bandes i de fans d'ICAT, evidentment, i han arrencat tard. Però és que si la resta del desconcert ha de ser com el que hem vist fins ara, serà molt i molt potent. La primera parella que ha pujat a l'escenari i que ha sorprès tothom ha estat Monique Macon, no sé si la coneixeu, és cantant d'Eufòria i ha acompanyat a Kelly Isaiah sobre l'escenari. Una veuassa que té la Monique Macon combinada amb la sensibilitat de Kelly Isaiah, que ha estat una arrencada espectacular. Tot seguit, Jules ha estat qui ha pujat a l'escenari, que en principi el que fa és pop de dormitori, però cal dir, a més, en la seva cançó, la cançó que ha cantat, va tirant, ja diu des del llit, em sembla un miratge, és a dir, ja fa referència fins i tot al seu propi llit, però s'ha de dir que en directe les seves cançons creixen i avui encara ho han fet més amb la banda del desconcert que l'acompanyava fa res, molt poca estona, han acabat la seva actuació, Lindami, Senyor Chen i Llum, que també, igual, Llum sobre l'escenari sempre significa un directe potent. Digues, digues.
1: Doncs no, que suposo que esteu pendents també de veure l'Osa, que
0: correcte,
1: venim una mica de l'electrònica, però també els ritmes, podríem dir, més tradicionals tindran lloc. I després Pastora, que tornen.
0: Pastora tornen, evidentment, i fan, evidentment, no us puc avançar el que faran, però sí que faran aquella cançó que tothom espera que cantin. Això, segur, seguríssim. Ara bé, però deixem tornar a l'Osa, perquè a l'Osa te'n faries creus, o potser no, de la quantitat de gent que hi ha entre el públic avui que les vol veure. I no m'estranya en absolut, perquè ho estan patant moltíssim. Van fer un concert fa molt poc aquí a l'altra banda del Paral·lel, que va ser també espectacular, i tenen moltíssima gent que n'és fan.
1: Doncs escolta, ja vam venir al programa, ens agrada molt la música de l'Osa. Marc Ruiz, compte, no et passis amb la xiveca, que ja sabem que en aquests llocs a la nit passen coses rares.
0: Jo és com a les pel·lis, mentre treballo no puc veure.
1: Exacte, com els policies. Ets el policia de la nit del desconcert i nosaltres ens n'alegrem. Moltíssimes gràcies, Marc, per explicar-nos una mica com està l'ambient a la sala Apolo. Bona nit i felicitats. Merci.
0: Merci.
2: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: Ai, mira, ens agrada tant aquesta cançó que l'hem posat dos dies seguits, que això no passa gaire, a les dones i els dies.
3: Uau, ja m'has dit, no, això em passa per no escoltar la vostra xamana.
1: No passa res, és que hi va ser molt especial això que va passar aquí al programa. Júlia Bagardit, bona nit.
3: Bona nit,
1: amb aquesta veu sexy que gastes.
3: Oh, però estic constipada, això jo no sé si augmenta el sex appeal o el redueix.
1: I tant, està bé, totes estem constipades. Ens ha agafat la primavera així una mica despistades.
3: Sí, una mica despistades sí que ens ha agafat, la veritat.
1: Escolta, tu tens molta feina últimament, fas moltes coses en aquesta vida.
3: Moltes, Montse.
1: Moltes, que m'has dit avui, estic molt cansada, faig moltes coses, no paro de treballar, estic a la mina.
3: No ho expliquis això, Montse,
1: a la mina
3: que
1: hi ha gent
3: que treballa de veritat.
1: Clar,
3: a fora, que ens escolta.
1: I la cosa és que a part de treballar a la mina de Sallent, que l'han obert per tu, fas clubs de lectura.
3: Faig clubs de lectura.
1: I hi ha un llibre que t'ha travessat l'ànima.
3: M'ha travessat una mica l'ànima, sí. Els meus lectors, no sé si tant, els lectors del club de lectura, però a mi sí.
1: I vens a recomanar-lo per posar llum a la foscor.
3: Vinc a posar una mica de llum a la foscor, sí, perquè a més jo ja havia sentit a parlar molt d'aquesta dona, perquè me l'havien recomanat moltíssim, la senyora que escriu sobre divorcis terribles, sobre com de difícil és ser mare i sobre crear. I aquí és on la cosa et toca una miqueta, sobre ser dona i crear. Jo no sé si tu l'has llegida, jo crec que segur que sí, la Rachel Cusk.
1: No sé mai com s'ha de pronunciar, si Rachel Cusk o què, però és igual.
3: Jo crec que Cusk, però la veritat és que m'ho invento. És una canadenca publicada per l'editorial Les Hores en català, tenen tots els seus llibres, i aquest llibre, Desfilada, és una miqueta sobre això, sobre ser dona i crear. I llavors, clar, jo, com que he escrit algun llibre, vaig pensar, ostres, això em toca de prop. Sí, sí. Però clar, bé, no sé si a tothom li interessa això, però a mi em va interessar.
1: Home, crear, pot ser pintar, pot ser qualsevol cosa.
3: Sí.
1: És a dir, no tens gaire temps a vegades.
3: No.
1: O la vida va passant per sobre. Això crec que ens passa a homes i dones. Però què li passa a la Rachel Cusk i a aquest Desfilada?
3: Clar, imagina't un home que és pintor i que està casat, no? I un dia comença a pintar-ho tot del revés i la seva dona pensa, ostres, el meu home sap...

0: Saber què és l'experiència femenina, no? Viure al revés. Que això és una cosa que quan vaig llegir vaig pensar, ostres, jo no em sento així, no? Però ella és la dona d'un artista, no? És aquest prototip de dona secundària de la seva pròpia vida, que es limita, doncs, a donar suport a un artista perquè ell sigui, no? De fet, m'ha fet pensar en una dona de les nostres, una catalana, que era l'esposa de Joan Brossa.
1: Sí.
0: Fa molt de temps vaig saber que la dona de Joan Brossa, aquest poeta visual, que a més doncs, ha estat molt lloat també des de l'esquerra i tal, però es veu que la seva dona era una d'aquestes dones secundàries a la vida de l'artista. Que era
1: O potser no tant, eh?
0: No, de fet era essencialíssima a la vida de l'artista, perquè la pobra dona era infermera, treballava tot el dia i quan arribava a casa havia de picar els poemes de Joan Brossa. Que dius, tio, pica els poemes. És fort, això, eh?
1: Jo crec que d'aquestes històries en descobriríem moltes, perquè crec que
0: hi ha molts escriptors. És molt enllà, això. Ja no és només que et rentin la roba, no, que et piquin els poemes.
1: Això així.
0: S'ha de ser el faraó.
1: Així, jo crec que hi ha mil casos. A part que Brossa tenia fama de ser molt desendreçat. Vull dir que espero que a sobre no li hagués d'endreçar l'habitació.
0: És probable que ho hagués de fer, jo crec que perquè va contractar una altra dona.
1: Tu has vist imatges de com tenia l'habitació, Brossa? No hi volies entrar allí dins, eh?
0: No, però no sí que era un home una mica primari. Doncs bé, aquest és el perfil clàssic, no? El de la dona secundària, una miqueta a l'ombra de l'artista. Doncs bé, en el mateix llibre, no? Estem parlant d'aquesta desfilada de Rachel Cusk.
1: Jo també t'he de dir que aquesta premissa de que com pintava al revés la dona es va entendrí, no ho acabo de veure.
0: No, però és que s'entendrís, és que jo això tampoc ho he entès. O sigui, a mi això em va frapar. Vull dir, ara he entès què és ser una dona. Jo pensant, bueno, doncs no devem ser el mateix tipus de dona. Espero que no, per altra banda, no?
1: O sigui, aquest senyor pintava els quadres al revés.
0: Sí.
1: Llavors, què li passava amb ell amb tot això?
0: Bueno, i també hi ha un moment que intenta començar a pintar la seva dona i no se n'acaba de sortir, perquè no la veu. No? És una mica, el llibre és una mica difícil d'entendre en aquest sentit. T'atrapa una mica perquè intentes entendre, no? Tota l'estona va donant voltes a la idea aquesta de ser dona i crear, o de les dones en relació a l'art, no?
1: Uh-huh.
0: Perquè hi ha diversos narradores, hi ha diversos personatges, no? I així com tenim aquest home pintor que pinta la seva dona al revés, també tenim una pintora. L'artista és ella, no? És pintora.
1: Una altra parella, eh?
0: Una altra parella, però en aquest cas l'artista és ella, crea ella.
1: Ella pinta del dret o del revés?
0: Ella pinta del dret, ella crea, i un dia en una exposició d'art es troba un home guapíssim que li critica la seva obra. I ella què fa? Enamorar-se envejament i casar-s'hi. Malament. No, clar, aquesta pintora té un home que li dona suport, que és crític amb la seva obra, no? Però que, bueno, doncs, ja m'entens, és crític positivament. Fins que un dia tenen una filla.
1: No. I llavors què? Li diu...
0: Llavors aquí Rachel Cusk ens explica aquesta ascensió, no? Perquè l'home, al principi també molt tolerant, molt crític i constructiu, li diu, tu tranquil·la, tu treballa, jo ja contractaré una mainadera i...
1: Sempre externalitzant, eh?
0: Sempre externalitzant. La fa sentir una mica culpable, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors el que és curiós és que veiem dues històries, no? Dues parelles, dos casos com oposats, però sempre hi ha aquest tema de la scissió entre l'amor i l'art, no? És a dir...
1: Sí, no pots estar enamorada i...
0: I crear.
1: T'has de pintar l'amor a l'oli, m'estàs dient?
0: Sí, o has d'esperar que et pintin del revés.
1: Exacte.
0: I ja et dic, en el cas aquest de la...
1: Sí, un fracàs, no, això?
0: Clar.
1: És a dir, el resum del llibre seria no et busquis un nòvio artista.
0: No et busquis un nòvio artista o resigna't a no crear mai.
1: Uau.
0: Bé, això...
1: Anem fortetes, eh?
0: Clar, bueno, la Rachel Cusk, bé que crea. Vull dir que ho digui ella, que precisament escriu, però bueno, clar, tenint en compte que ja ha escrit sobre divorcis terribles...
1: Clar, no li va anar bé, no li va anar bé.
0: I l'horror de ser mare, perquè ho va patir molt, pobra dona, doncs
1: no
0: esclar...
1: No li va anar bé, sabem que l'experiència no li va anar bé. No sabem si és l'opció A o l'opció B d'aquesta història, però no li ha anat bé, això de les parelles.
0: Sí, una mica la idea que hi ha en aquest llibre de desfilada és això, i justament jo pensava, ostres, si vull parlar o vull pensar en una pintora, no?, perquè igual que m'ha vingut al cap la dona de Brossa, la dona que feia suport a Brossa, dic, ostres, si he de pensar en una dona artista, no em ve al cap ningú, no? I em passejava l'altre dia per l'Ateneu Barcelonès, petits privilegis de classe, soc profe de català i tinc aquest privilegi, i vaig topar amb un quadre fosc i gran i enigmàtic, d'una tal Amèlia Riera. En aquest cas, pintora ella, segur que aquí la coneixeu, perquè les dones i els dies...
1: Home, aquí hem parlat de totes.
0: Us coneixeu totes les dones.
1: Està al manac, l'Amèlia Riera.
0: I tots els dies. Sí, us coneixeu totes les dones i tots els dies. Dic, ostres, doncs... perquè és l'única de la seva generació, gairebé, o que sigui una miqueta coneguda, no?
1: I què vols dir? Que li hem fet un favor posant-la a l'Ateneu?
0: No, de fet, el favor el va fer ella, perquè els quadres aquests els cedeixen als artistes. No, l'Ateneu, o sigui, no li va pagar un duro a aquesta dona. No. Però bé, el cas és que és això, no? Jo volia buscar una pintora catalana que hagués creat una miqueta, no? Perquè sempre és tota aquesta idea de...
1: Home, n'hi ha moltes, de pintores catalanes.
0: Moltes?
1: Sí.
0: A veure, quines? Jo conec una fotògrafa que s'ha fet d'or.
1: No, no, hi ha moltes pintores. Vull dir, ara no em facis dir el nom, però te'n puc dir unes quantes. Al Manac en tenim moltíssimes. Potser i catalanes sí. També.
0: Però les van... coneixem, Montse?
1: No, no les coneixem gaire, però clar. Per exemple, va haver una exposició que ara no em sortirà, em fas quedar malament.
0: Veus?
1: Però
0: no les coneixem ni a les dones ni als
1: no,
0: dies.
1: No, perquè sí, n'hem parlat, però no soc una enciclopèdia.
0: No, però
1: és allò que va estar durant molt de temps tancada dins, de, dins del Manac, justament als magatzems, i la van haver de treure perquè
0: bueno, clar, els magatzems aquells són
1: no,
0: enormes,
1: perquè, perquè clamava el cel
0: clar.
1: I van haver de fer una exposició per treure tot el que hi havia d'aquesta senyora. O sigui que en tenim.
0: Però clar, una miqueta més enllà de fins i tot si som dones o homes, un dels temes de la Rachel Casca desfilada també al final és, no, apareix la directora d'un museu poc abans de que s'inauguri una exposició, no? Al fora del carrer hi ha una desfilada i per tant la gent no ha vingut a l'exposició encara perquè hi ha una desfilada fora, no? Com si hi hagués un carnaval. I de cop, pam, algú cau d'un dels passadissos del museu i se suïcida, no? I llavors aquesta directora de museus
1: comença a pensar... I ja sé el nom, Lluïsa Vidal.
0: Lluïsa Vidal.
1: És una gran pintora.
0: Però quina generació parlem, més o menys?
1: Pues dels anys... de principis de segle.
0: Vale, és que aquesta senyora també, la, sí. Saps? L'Amèlia Riera.
1: Es va morir el 1918.
0: A la teva, és molt més antiga llavors.
1: Sí.
0: Ah, que interessant.
1: Principis del segle anterior. Imagina't.
0: I ara està al MNAC, o sigui, la van...
1: No, això ja fa temps.
0: L'han tornat a guardar.
1: No l'han tornat a guardar, però n'hi ha moltes. També, ha moltes. O sigui, que no. Ma, per favor.
0: No, però jo sí que crec que...
1: Si no vagis dient que no hi ha senyores pintores.
0: Però jo crec que la pintura és més difícil que l'escriptura.
1: Depèn.
0: No, més difícil de que les dones fessin... O sigui, que si tu compares... Sí. Escriptores amb pintores, és més fàcil que trobis alguna dona que hagués escrit que pintores. Però crec que és una qüestió material, és una miqueta l'extensió aquesta de la cambra pròpia, no? Vull dir, necessitar un llenç enorme és molt més necessitar, no?
1: I escolta'm, estàvem amb el llibre.
0: Sí, estàvem amb el llibre perquè hi ha també una reflexió sobre per què collons la gent fem art, no? I aquesta directora de museu del llibre de la Rachel Casc, desfilada, es troba en cada cop hi ha un home que s'ha suïcidat a la seva exposició que havia d'inaugurar, no?
1: Quina drama.
0: Clar, és un drama, i llavors tots es comencen a preguntar però què, per què, no? Clar, queda cancel·lada l'exposició i surt la pregunta aquesta de... És que l'art és una miqueta com... Saps com els nens que fan caca i els hi agrada ensenyar-la a tothom? Perquè encara no han entès que allò en el fons no és interessant. Es veu que hi ha una fase d'aquestes. Jo encara no he comprovat això.
1: Això són gent de casa bona, jo crec.
0: Bueno, no, però diuen que és una fase... Bueno, clar, jo crec que Freud d'això n'hi deia la fase anal, però
1: sí.
0: Meravellar-te amb la teva pròpia merda i que fins que no aprens a reprimir això... Doncs,
1: però això no ho fa tothom. Hi ha gent que li costa molt treure alguna cosa i el dia que ho treu, està bé, no?
0: Clar, però... O sigui, Casc una mica el que ve dir és l'artista és... aquesta gent a qui els hem permès seguir sent nens més temps, ensenyant la seva merda més temps, entre cometes.
1: Oi.
0: No diu que estigui malament, eh? Ja. Sinó com ser artista és una mica no haver passat... Perquè quin sentit té fer objectes perquè els altres els miris? Quin és el sentit de l'art? No?
1: I l'art una pregunta és... molt complexa, eh?
0: És fer alguna cosa, Montse Virgili. L'art és fer alguna cosa. És com fer un pa de pessic.
1: I a tot això, Virginia Woolf, que...
0: Bueno, el que em feia gràcia a Virginia Woolf és que ella també parla molt de les seves creacions, de les seves escriptures i la frustració que li genera haver escrit una cosa que no li agrada prou o no haver escrit prou. I el seu marit, que en aquest cas sí, Montse Virgili, era un sant baró, la va sostenir fins a la mort. Tot i així es va suïcidar. Ningú és perfecte.
1: Clar, és que fa de molt dir, eh?
0: Jo amb els matrimonis
1: no m'hi ficaria mai.
0: No ens hi fiquem amb els matrimonis.
1: Però en tot cas, escaldats.
0: Els diaris d'una escriptora de la Woolf a mi em feien molta gràcia perquè veies com aquest dolor del procés creatiu. Ella va estar escrivint aquest diari doncs molts anys de la seva vida i bueno, veiem les seves fases depressives, ara està contenta, ara no...
1: Però tot i així, Rachel Casc i el llibre Desfilada, me'l recomanes o no? Al final?
0: Jo te'l recomano, sí? I el recomano a les oients de Les Dones i els Dies.
1: I als oients, també.
0: A l'oientat. No, sí, però sobretot a la gent que crea, encara que siguin pans de pessic.
1: Julià Bacardit, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roger Pereira, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, un programa que em fa molta il·lusió. Dones titellaires, pioneres, que s'han fet respectar en aquest ofici, que va amb els fils, eh? Penseu-hi, penseu-hi. Quan ens manipulen, et diuen que ets un titella. Si les dones agafen les regnes, que interessen. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol accepta desembarcar a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat ja 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, van demanar ahir formalment a Espanya que acollís el vaixell, apel·lant al dret a l'internacional i també a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'ha 43 persones, dos tripulants amb símptomes i una altra dona, que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat també ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries en un altre avió el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop s'hagin fet les evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries. Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
2: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: L'home també busca més de 80 passatgers d'un vol de Johannesburg a Sud-àfrica en què va viatjar una de les víctimes abans de morir per antivirus. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa i també de lesions i amenaces greus. Aquest crim i el del cap de setmana a Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat al país i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
1: Avui quedarà vist per a sentència el judici del cas de les mascaretes. L'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El Partit Popular defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el servei de la trama. Els tres acusats tindran dret avui a l'última paraula.
3: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc fins ara amb el llançament de míssils i drons dels últims 2 dies.
1: La Bienal d'Art de Venècia obre avui les portes als professionals, marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia. Aquest any el certamen intenta mantenir el focus en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama abaixar el to per abordar els conflictes al món. L'Iran s'ha retirat de la Bienal a última hora. El Banc Sabadell comença avui una nova etapa amb Marc Armengol com a nou conseller delegat de l'entitat.
3: La Junta General d'Accionistes del Sabadell ha de ratificar la seva elecció com a relleu de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA. González Bueno s'ha acomiadat del banc recordant que va arribar a l'entitat en ple Covid.
4: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho. La verdad es que estaba el mundo y el Sabadell estaba bajo un chaparrón, ¿no? Y no podía imaginarme que, pues unos años más tarde, nos despediríamos aquí de una forma tan agradable. Por supuesto, también nos ha unido mucho la OPA.
3: El Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 30% menys que l'any passat, en part pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. A final de mes, el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaurana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny coincidint amb el fi del seu contracte.
3: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
1: I la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de de juliol modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de la pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, en tot cas, mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres serà una mica més tranquil, amb un domini ampli del sol i boires durant el matí. A la tarda, els ruixats quedaran més restringits al Pirineu i més intensos. Afectaran les comarques de Girona, on poden anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilanova i la Geltrú. El sol sortirà a 3:45 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiner. Sempre és bon dia per recordar aquesta cita de Clara Segura, que avui fa 52 anys. Home, ja està bé, no? Lo de la tos.
0: És que m'encanta.
1: Per un dia que he tossit, Canàlies va a efecte per setmana.
0: Ja a no veure, és que no puc posar cap tipus d'efecte. Si poso el de roncar, el de roncar.
1: És que no el suporto. Aquest és com del Hagrid de Harry Potter.
0: Va, anem-hi, Lara, a veure.
1: A veure, la cita de Clara Segura diu així: la Terra no ens pertany, tots hem sigut estrangers en algun moment.
0: Clara Segura, que avui és el seu aniversari, la felicitarem quan toca. Pol Foradada, per cert, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Avui fent de Maiol Roger, que a Maiol Roger li han tret el queixal del seny.
2: Ha passat pel taller odontològic, ja el tenim, convalescent. Perfectament actiu, sí, pel que fa a la feina, menys el tema de la veu.
0: Arribat avui al matí, Àlex Bosch, per cert, també molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Arribat avui...
1: Ai, no me n'he adonat.
0: Però què t'ha passat, fill?
1: Clar, perquè no ha parlat. Quan parli,
0: ja
1: t'adonaràs,
0: Lara,
1: no pateixis.
0: Sí, ho tenim tu preparat pel matí.
1: Pobre.
0: Bé, en tot cas, d'aquí uns moments el Pol ens explicarà què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. Avui dimecres 5 de maig es va escriure, ja ho direm bé, una de les cançons més emblemàtiques del rock.

0: lloc a les presentacions, mentre molts de vosaltres intenteu ser persones a aquestes hores del matí, us ajudem a sortir del llit amb la mítica I Can't Get No Satisfaction dels Rolling Stones. Era un 6 de maig de l'any 1965 quan Keith Richards i Mick Jagger la van començar a gravar. De fet, tot va passar en una habitació de l'hotel Clearwater a Florida. El guitarrista no podia dormir perquè tenia un riff de guitarra que li ressonava dins del cap. El van registrar en una gravadora portàtil abans d'agafar el llit i, alerta, l'endemà, al matí, gairebé no recordava haver-ho fet. Perquè seria. La resta està escrita. És una de les cançons més emblemàtiques del món de la música i es considera el tema que va consolidar-los com una de les bandes més importants del rock. El single es va publicar als Estats Units el 6 de juny del 65 i, oh sorpresa, el tema va escandalitzar alguns sectors conservadors per la seva insinuació sexual i el seu to rebel. Però, com també acostuma a passar, precisament això la va convertir en un himne juvenil dels anys 60. I amb la satisfacció d'haver arribat a la meitat de setmana, arrenquem el programa d'avui dimecres i, com deia l'enyorat Jordi Tardà, us prometem una hora de pura cafeïna. Paraula d'estona.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Doncs vinga, Pol Foradada, què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell?
2: Doncs seguirem molt pendents de l'Ondius, que és aquest creuer de luxe, ara que sabem que en les últimes hores l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol han acordat, finalment, després d'hores d'estira i arronsa, que aquest creuer, recordem, infectat per antivirus, han mort ja 3 persones i n'hi ha més d'infectades, doncs anirà cap a les Canàries, ara està fondejant davant les costes de Cap Verd. Primer s'evacuaran per via aèria els malalts, els contagiats o els sospitats de contagi que tenen símptomes més greus perquè se'ls pugui atendre en un hospital, i la resta dels passatgers, vora 150, aniran finalment cap a les Canàries. Seguirem parlant de seguretat i de la percepció d'inseguretat que generen els últims incidents amb arma blanca als carrers de Catalunya. Avui parlarem amb una testimoni, una amiga de la víctima a Esplugues, amb la Jean, i ens visitarà a l'estudi la Montserrat Iglesias, que és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat i una eminència en aquests temes. I també parlarem amb els Mossos, amb el cap d'investigació de la Policia Catalana, amb el Toni Rodríguez. I seguirem també en temps d'agora parlant del tema que ahir ens avançava l'Andreu Merino, aquestes xifres i aquests testimonis de gent que viu al carrer a Barcelona. I avui escoltarem l'Ajuntament, escoltarem la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuentes. I després, per últim, no us perdeu el testimoni que tenim a quarts d'11 del Miguel Barreno López. És una persona, és un home que ara ha arribat a l'estat espanyol després d'estar 6 mesos, mig any, detingut per l'ICE, que és la policia aquesta migratòria que ha estat fet tan famosa els últims mesos als Estats Units. Testimoni en primera persona avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Pol.
2: Fins ara. Fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. T'han tret a tu els queixals del seny, Àlex, o no?
3: Sí.
0: Dic algun cop. Dic...
3: Dos de dalt, sí.
0: Dos de dalt, vosaltres?
3: Fan molt de mal,
4: jo no en tinc cap, ja.
0: Jo tampoc, però perquè te'ls han tret.
4: Sí, els 4.
0: I a tu, Lara?
4: A mi m'han de treure un i no m'han tret mai cap.
0: I jo no tinc queixals del seny.
4: Així està.
3: Es nota.
0: Quan m'ho va dir el dentista, dic, no sé per què no m'estranya, senyor dentista. És un dels meus temors, que em treguin un queixal, t'ho dic, perquè he de dir que tinc una boca fantàstica.
3: Es fa molt de mal.
4: Fa molt mal.
0: Sí, sí, fa mal, fa mal. Sí, sí, fa mal. Sí, sí. Bé, en tot cas, volem saber també a aquestes hores què passa amb el vulgues a dormir.
5: Doncs mira, has arrencat amb música dels Stones.
0: Sí.
5: I precisament aquesta matinada han presentat els Stones a Nova York el seu nou disc.
6: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
0: Que ben cosidet, això!
5: Sí, sí, ho han fet en un hotel amb un aforament limitat i la presentació, ara el sentíem, ha anat a càrrec del popular presentador nord-americà Conan O'Brien, que ha dit que ha escoltat el disc una vintena de vegades i que és boníssim. Recordem que Mick Jagger i Keith Richards tenen 82 anys i que Ronnie Wood en té 78. Però els hem vist en les imatges i aparentment estan en plena forma, eh? El disc es titula Foreign Tongues i es publicarà el 10 de juliol, tot i que a les plataformes de streaming ja hi ha 2 cançons penjades. I una cosa més, per si us interessa. Aquesta matinada hem sabut que l'actriu Angelina Jolie ha posat a la venda la seva mansió a Los Angeles, situada al barri de Los Feliz. Data del 1913 i originalment era del mític productor Cecil B. DeMille. Angelina Jolie la va comprar l'any 2017 arran de la seva separació amb Brad Pitt. Aleshores va pagar-ne 24 milions i mig de dòlars. Ara, 9 anys després, la ven per gairebé 30 milions, és a dir, uns 5 milionets més.
0: Ah, mira!
5: La casa està situada en una gran parcel·la envoltada de jardins. Té més de 1.000 metres quadrats.
0: Sí.
5: 6 habitacions...
0: Mare
5: 10
0: meva.
5: Banys.
0: 10 banys? A mi un dels banys d'aquestes cases sempre... Perquè hi ha 3 habitacions i 25 banys.
4: Això a mi m'agrada molt. A mi també. Molt bé.
0: No sé. perquè no hagis de córrer si has d'anar al lavabo.
4: Sí, bueno, que vingui qui vulgui, que no vagi al lavabo tranquil·lament. T'agrada.
5: Vols saber els motius de per què la ven? Bàsicament és perquè els seus dos fills més petits, els bessons, tenen ja 18 anys. Es veu que això ja, el divorci estava mig que s'havia de quedar a viure a Los Angeles mentre els nens fossin petits. Ara ha dit que ella vol plegar veles i que se'n va a viure fora dels Estats Units. Per tant...
4: Oh, fora dels Estats Units. On anirà?
5: I està mirant pisos aquí a...
4: Sí, al Turopark.
0: A Turopark. Gràcies, gràcies, Àlex.
5: Sí, fins ara.
0: Vinga, va, que avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la que lideren la Fundació Tot Raval i la Universitat de Barcelona per combatre l'abandonament escolar al Raval. L'objectiu és reduir aquest abandonament en un 25% durant els propers 5 anys. Ara mateix la realitat és que a Ciutat Vella el 20% de l'alumnat no assoleix les competències bàsiques a 6è de primària i que un de cada 4 alumnes acaba l'ESO sense obtenir el títol.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. També volem saber de què parlarem poc aquest matí, Marta.
4: Doncs mira, perquè a partir d'ara el futbol femení entrarà també a la quiniela. Després de 80 anys d'existir aquest famós joc d'apostes, per primera vegada el futbol femení també arribarà al 16... per primera vegada el futbol i les quinieles també arribarà als 16 equips de la competició femenina i no només als 42 de la categoria masculina com fins ara. Avui el Consell de Ministres és una cosa que ha d'aprovar. Evidentment, això és una molt bona notícia, no només per l'impacte econòmic que tindrà, sinó que també ajudarà a que el futbol tingui molt més impacte i molta més visibilitat que la que té ara.
0: Si sou de Cambrils, tenim una bona notícia per engegar aquest matí.
4: Doncs sí, perquè aquest estiu tindran dues noves zones de bany. No llega el calor, los chicos se
0: enamoran, es la brisa y el sol. Canta-la, però canta-la.
4: Bueno.
0: Va, una miqueta, no? Espera, escoltem-la, escoltem-la. Yo quiero bailar. Com malament que es portaven, per favor.
4: Ai, sí,
0: això ha acabat com el Rosari de l'Aurora. A veure, explica'm això.
4: Aquest estiu a Cambrils tindran dues noves zones de bany adaptades per persones majors i amb mobilitat reduïda, que es col·locaran a la platja de l'Ardíaca i a la de la Llosa. Aquestes zones entraran en funcionament el 15 de juny. A la Llosa hi posaran una plataforma de 20 seients a l'ombra per tal que els banyistes amb mobilitat reduïda puguin entrar a l'aigua còmodament i de manera segura. I també hi posaran unes baranes i una línia de boies molt llarga perquè la gent s'hi pugui aferrar i nedar o fer exercici.
0: Molt bé, doncs escolta, bones notícies pels que... Aneu a la platja de Cambrils. M'encanta, m'encanta.
4: M'encanta.
0: Sí, perquè estàs allà, que si tens mobilitat reduïda...
4: No, clar, no t'hi poden banyar. És que ho haurien de posar a totes les platges perquè tothom s'hi pugui banyar. Molts... I la gent gran, que no s'aguanten.
0: Sí.
4: I
0: els que acaben de dinar al xiringuito, també.
4: També.
0: Que els acompanyin cap a la platja.
4: Faran de boia.
0: Ja tenim preparat Lot Serra, que ja sabeu que Lot és una persona eclèctica que cada dia ens explica un motiu per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit o per tornar-s'hi a ficar és sentir homes imitant la brama del cèrvol.

0: Aquests són alguns dels participants al concurs que cada any se celebra a Dortmund, Alemanya. Amb més de 100 anys d'història, ja s'ha convertit en un clàssic entre els caçadors. Vestits com si anessin al bosc, utilitzen instruments de tot tipus. Copes, cilindres de materials diversos, banyes de bou... Qualsevol cosa que serveixi per afinar la tonalitat i acostar-la a això. Antigament, saber fer aquest soroll ajudava els caçadors a apropar les seves preses abans de disparar.
1: Jo, la veritat, eh? A més mal que hi ha la cara bé d'aquest món, eh? El que passa que o està molt fotut o no hi acabem de tocar. No ho acabo d'entendre massa.
2: M'encanta.
1: Perquè va ser la setmana passada, no?
2: Les gavines.
1: Les gavines.
2: Que... Però jo crec que l'Ot tenia ganes d'explicar una notícia així d'animalons i crits. Fa ell els crits.
1: Sí, sí, sí. De fet, el podria haver contribuït a aquest concurs i haver fet ell també el so. Aquestes hores del matí, també una missió conjunta per ICAT, volem saber... Com batega el cor?
2: Doncs batega amb Lola Lolita i Berto Romero. Els dos han passat per la Revuelta i David Broncano els ha volgut presentar en directe perquè es veu que no es coneixien.
1: Ah, mira.
2: De fet, sembla que Lola Lolita, recordem, la influencer, sembla que no sabia ni tan sols qui era Berto Romero.
3: ¿Conocías a Berto?
2: Sí, i tu cara.
4: Sí, sí.
3: ¿O conocía y
4: pues
3: no?
4: Es lo principal porque es lo que yo llevo por delante.
5: Claro. Y divino, me encanta tu barba.
4: Muchas gracias. Y a mí me encanta tu cara también.
3: Bueno.
4: Y tu ausencia de ella.
3: Ya está, una pequeña.
4: Oye, encantado de conocerte.
5: Igualmente.
4: La verdad, que te vaya muy bien.
5: Igual.
3: ¿Quieres comentarle algo a Berto? ¿Alguna pregunta, alguna cosa antes de que
4: sin,
3: se vaya?
4: Sin obligación, ¿eh?
5: No sé, ¿algún consejo tú que tienes mucha...?
4: ¿Consejo? No, yo...
3: Mucha experiencia en el show business, que ya lleva menos tiempo.
4: ¿Consejo? No dar consejo. Me da mucha rabia dar consejo.
5: Genial, muchas gracias.
4: Vale. Haz lo tuyo a tu manera.
1: M'encanta el parell de bufetades
2: sí,
1: que li ha
2: fotut
1: Berto Romero i l'altre anava rient.
2: Home, si li diu més era tu cara, a veure...
1: Però bueno. És que, bé, no sé, com que viu només al món de les xarxes, sí. Però amb Alberto és molt conegut.
2: I tant, sí, sí.
1: No? Que si no saps qui és ho pots dissimular una mica més, no?
2: És que ella sí, també és bastant sí. Tal com raja, eh?
1: També t'he de dir que li han fotut bastantes bufetades a la Lolita per la seva conversa amb el Broncano
2: a... A xarxes, eh?
1: A la Revuelta, sí. Bé, en tot cas, alerta perquè el cor també batega aquest matí amb Robbie Williams.

0: estat força entretingut, Robbie Williams.
1: Sí, la cosa va de dents, avui.
0: La cosa va de dents, perquè recordem que a Mario i el Roger li han tret el queixal del seny. I què li ha passat ara a Robbie Williams amb les dents?
1: Robbie Williams sí que pot parlar, però es veu que se li ha trencat una dent de davant, com que la pala. Se l'ha trencat a Miami.
0: És un altre malson meu, també t'ho dic, eh?
1: Us recomano que recupereu la foto perquè realment fa molta gràcia. Es veu que se l'ha trencat a Miami mentre està assajant uns concerts per encara fet aquí unes setmanes. Ell mateix ho ha explicat amb molt d'humor al seu Instagram. Diu que s'havia acabat de rentar les dents i se n'ha a dormir, va dir-li bona nit a la seva dona i aquesta el va veure i es va posar a riure, li va dir que semblava, de fet, a tret d'una pel·lícula de dos tontos muy tontos.
0: Pobre, quina esca.
2: Sembla un pirata.
0: Però quan se't trenca la dent de davant, la pala et fa lleig sí o sí.
1: Sí o sí.
2: A més, li deu fer com un xiulet, saps? L'aire ja
0: és... Deu passar aire.
1: Sí, sí, sí. A veure, no està... gaire guapo, però...
0: No, però a veure, Robbie Williams és guapo, partint de la base que és més
1: sí,
0: que atractiu.
1: Sí, però fa gràcia aquesta foto. I aquí es veu que no... Sí, sí, és que fa molta gràcia. Es veu que no li ha agradat gaire tampoc és a la seva filla que li ha soltat això.
3: No t'ofenguis, però la dent que has perdut és horrible.
1: Ja està, directament així.
0: Jo,
1: és clar, impossible.
0: Quan et cauen alguna dent de davant, de sobre o de sota...
1: Pobre tio. A veure, és que si tens 3 anys fas gràcia. Bueno, 3 no. A quina edat et cauen les dents? Al 6?
0: No, és que no ho sé.
2: Abans, no?
0: A veure, els pares de l'estudi, quan comencen a caure les dents dels nens petits? És que no en tinc ni idea. A quina edat? Als 5, 6? 6?
1: No? És Ratoncito Pérez o què? Ai. Bueno, no ens escolten els nens.
0: Va, avancem, per favor. Amb només 7 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu escoltant el primer programa en directe de la ràdio en català. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'escriptor Sergi Pàmies va reflexionar sobre la innovació i la creativitat amb l'excusa de la Met Gala.
4: La innovació sempre és el que sustenta el progrés de la humanitat. Gràcies a la innovació, avancem. La creativitat, en canvi, és traïdora. Tota innovació vol creativitat, però hi ha molta creativitat que no necessita, que no és innovadora, sinó que és una pura bestiesa. Tu només has de mirar aquells vestits i te n'adonaràs que hi ha d'innovació molt poca, de creativitat molta, d'imbecilitat també.
0: I alerta, matiners, que és hora de fer baixar la bola de discoteca.

0: la pista de ball amb els quadrats de colors, amb uns pantalons de campana. També m'imagino els oients que ara mateix ens estan escoltant, movent una miqueta la cintura amb el primer cafè del dia. Staying Alive de Bee Gees, Marta.
1: Sí, avui, un 6 de maig del 1978, la banda sonora de Saturday Night Fever començava una gran carrera d'èxits. De fet, estaria 18 setmanes al número 1 a les llistes del Regne Unit i 24 a la dels Estats Units. De fet, la banda sonora amb Bee Gees va deixar temes com aquest que sentim, també How Deep Is Your Love o Night Fever, i tant l'àlbum com la pel·lícula van ser claus, ara ho deies, per la música de disco. I per cert, que el 2014 es veu que la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va afegir Saturday Night Fever al seu registre nacional de gravacions.
0: I de la música disco a la música esotèrica, per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 6 de maig, Plutó comença la seva retrogradació a Aquari fins al 16 d'octubre. Ara s'obre un temps per revisar transformacions que ja han començat. Plutó va al fons. Aquari ens pregunta quin futur estem construint i quines cadenes del passat encara arrosseguem. Potser hi ha idees, grups, temes tecnològics o maneres de pensar que ja no ens fan lliures, sinó dependents. Podem somiar en gran, però primer toca mirar què hem de deixar enrere abans d'avançar amb consciència. Bon dia!
0: Avui és dimecres 6 de maig i també volem saber qui bufarà espelmes.
1: Avui 6 de maig fa anys la meravellosa actriu Clara Segura bufarà 52 espelmes.
0: Molt bé, Clara! Felicitats!
1: I d'actriu a actor també fa anys l'etern guapo de Hollywood, George Clooney. Avui en fa 65.
0: Molt bé, també, Clooney!
1: I d'actor a cantant, la sarandonga Lolita Flores celebra que en suma un mes i arriba als 68 anys.
0: També, Lolita! Aplaudeix, Marta!
1: I de cantant a
3: polític.
1: Toni Blair, avui en fa 53. Que tingueu un molt bon dia i que us regalin les orelles amb paraules boniques.
4: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Radio. Yo escucho els matiners, no te lo pierdas, desde las 5 de la mañana. Soy Cristiano Ronaldo y os amo, Catalunya.
5: Els matiners.
0: I un 6 de maig, però de l'any 78, es va formar el grup de NAC i poc després triomfaven amb la seva gran cançó. És aquesta que es diu Mai Xerona. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem abordant la situació del sensellarisme a Barcelona. Com cada dimecres, Ricard Ostrell passejarà amb Albert Om. Francesc Garriga repassarà la crònica negra amb Rebeca Carranco a la tarda. I també resoldrem els dubtes sobre la jubilació amb un consultori. El Catalunya Nit viatja a l'Àrtic amb la Cèlia Cernadas, directora del Mapa Mundi, podcast de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Molt pendents un dia més del creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
3: El govern espanyol ha acceptat desembarcar-lo a les Illes Canàries. Dóna resposta així a la petició que li ha fet arribar l'Organització Mundial de la Salut en coordinació amb la Unió Europea, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones. Els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que traslladaran en avió a les Canàries el metge del creuer, que està greu.
2: I ahir a la nit on va parlar Oriol Mitjà?
3: Ho va fer al Catalunya Nit. El metge investigador especialitzat en malalties infeccioses no descarta que es detectin nous casos positius.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
3: De fet, com que tampoc es descarta que s'infectessin abans de pujar al creuer, l'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes mortals per antivirus.
2: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer el passat dissabte.
3: Aquest crim i el del cap de setmana al barri del Raval de Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat del país i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
5: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
3: Però part de l'oposició creu que no n'hi ha prou i adverteix que Catalunya té un problema d'inseguretat. Sentim els portaveus al Parlament del Juntaire, Salvador Vergés, i dels populars, Juan Fernández.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada quan hablamos de inseguridad.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes.
3: Els acusats, recordem-ho, són l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama. Els tres acusats tindran dret a l'última paraula.
2: Donald Trump ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat.
3: Que va entrar en vigor tot just dilluns. En una publicació a la seva xarxa social diu que ho fa per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a assolir un acord amb el règim dels ayatolàs.
2: A més, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que donen per acabades les operacions de combat contra l'Iran.
3: L'operació que anomenaven Fúria Èpica. Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
8: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
2: I un apunt de teatre.
3: Les companyies T de Teatre i La Calòrica uneixen forces per primer cop a l'obra Les dones Piñeiro, una història familiar i de gènere en què des d'una fàbrica de calderes les protagonistes narren lluites com la de l'equiparació salarial o les tancades per acabar amb la discriminació laboral de les dones. Ho explica Carme Pla de T de Teatre.
9: Parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80 que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
3: Les dones Piñeiro es podrà veure al Poliorama a partir del febrer del 27.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
11: Bon dia.
2: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
10: Doncs avui amb el creuer del brot d'antivirus en totes les portades, de fet amb la decisió confirmada a última hora d'ahir de dur-los a les Canàries. La Vanguardia, llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. Això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa on és ara, d'on prové, i titula: davant les coses de Cap Verd, ho acompanya d'una gran foto del mar amb el vaixell de fons.
11: L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Llegim al periòdico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. A La Vanguardia, un número. Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria.
10: A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial. El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas d'Illa.
11: I altres temes de portada. El periòdico: Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País: mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic. I l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora també del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre la ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
11: L'editorial de l'Ara va dedicada a Vox i la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
10: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que és d'Abascal, que els d'Abascal juguen a erosionar la confiança en les institucions i destruir la noció de la veritat.
11: En una línia similar, el diari El País es fixa en les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que són d'aquí a 6 mesos.
10: El rotatiu de Prisa assenyala que, davant la possibilitat de perdre la majoria a la Cambra de Representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
11: També trobem articles d'opinió sobre el judici del cas de les mascaretes, que està a la recta final. La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat, durant el judici, xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
10: El diari del grup Godó diu que, sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
11: Per la seva part, Alex Salmond, membre del comitè editorial del periòdico, diu que Ábalos és un maleante friki, són paraules textuals.
10: I afegeix que, siguin culpables o no, Ábalos, Koldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
11: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez. És a dir, cap ni una.
10: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli en la compra de mascaretes, prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
2: 6:45, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. I alerta, una segona vida per antics hotels.
12: Sí, davant la falta de pisos socials, el consell assessor de la Rambla de Barcelona proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan, que té l'encàrrec de repensar aquest passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veuen com una sortida en un lloc on no es poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
2: I alerta perquè s'acaba estendre la roba al balcó.
12: Sí, almenys pels veïns de l'Orca, Múrcia, que ens queda una mica lluny.
2: Però sí, però...
12: L'Ajuntament d'aquest municipi posarà multes que poden arribar als 1.500 euros.
2: Unidor.
12: Sí, llegim al Mundo, l'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar l'estètica, diu, dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins pròpiament del teu balcó, però sí que no es podrà penjar a l'exterior, allò que a vegades veiem penjat a la finestra...
2: La Barceloneta, no?, per exemple.
12: Ah, exacte. Sí. Doncs això, i a més, no només és la roba, tampoc es podrà deixar bombones de butà als balcons o aquells que apilen matalassos i tot això per la imatge de la ciutat.
2: Té el seu puntet, eh?
12: Sí.
2: Guanya
12: sí.
2: personalitat a sí. les ciutats, als barris, no?
12: Sí, depèn
2: no.
12: de quina ciutat. Sense això ja no seria el mateix.
2: Exactament. La notícia que agradarà als fans de patinar sobre gel.
12: A tu t'agrada?
2: Gens. És un odi total.
12: Sí?
2: És que vaig anar-hi un cop i dic, no hi tornaré mai més. Em sembla perillós, innecessari, un fred. Vaig dir, no tornaré a repetir.
12: Bé, no tothom pensa com tu.
2: No, clar, clar, m'hi vas preguntat.
12: Sí, sí. I els que no pensen com tu, Barcelona torna a tenir des d'avui pista de gel.
2: Bé.
12: El Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà ja en funcionament, tot i que la inauguració oficial encara trigarà unes setmanes. L'equipament serà l'única instal·lació d'aquestes característiques operativa a Barcelona, alhora després que durant la pandèmia va tancar el míting escàtic.
2: I el metge d'Alacant, a qui va mossegar un tauró, recuperat. Quina bona notícia.
12: Sí. Es recupera en un hospital asiàtic. Recordareu que estava fent una mica de snorkel i i va passar per l'Euro i va menjar el que no havia de menjar, ha penjat una imatge d'ell i la seva parella per celebrar el mes de casats, ja que recordem que estaven de lluna de mel. Ha lluat els 30 dies de casats entre bromes i ha dit un comencem fort, no? Sense oblidar això, el repte, que diu que ha sigut l'episodi més cruel i salvatge de les seves vides. Ho recull a Punt Mèdia.
2: Moltes gràcies, Sílvia. Celebrem doncs la recuperació d'aquest metge d'Alacant. A veure, remuntadeta pel que fa al temps, Marc.
10: Sí, avui hi ha més sol que ruixats, i això no ho podíem dir ni ahir ni abans d'ahir. Un matí assolellat amb boira a l'interior, a la tarda lluirà el sol. Només al Pirineu, al massís del Port i les comarques de Girona hi podria haver algun ruixat. Precipitacions més intenses, però que afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i també el Pla de l'Estany.
2: Doncs en 5 minuts arribem a 6:45. I aquestes hores del matí, com sempre, amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i alerta perquè comencem parlant de musicals. Ara m'estic imaginant tots els oients despertant-se amb aquesta cançó, sortint del llit, posant la ràdio, amb un bon cafè...
13: Bon humor.
2: I fent que aquest matí sigui com un petit musical.
13: Exacte. Avui hem de parlar dels Premis Tony, perquè ja sabem quins són els musicals més nominats. Són The Lost Boys i Schmigadoon. Lideren amb 12 candidatures cadascun. Aquests guardons, recordem, s'entregaran el 7 de juny al Radio City Music Hall de Nova York. I d'aquests premis també hem de destacar la nominació de l'actor britànic Daniel Radcliffe. Com un sap bé,
2: sí.
13: El de Harry Potter.
2: Sí, sí, sí.
13: Aquest haurà de competir amb un altre actor protagonista, com són Nathan Lane per Mort d'un viatjant o John Lithgow per Gegant.
2: I què més tenim?
13: Doncs hem de tornar a parlar,
2: home,
13: evidentment. Bad Bunny.

0: No l'aconseguiré, aquesta temporada. Poc a poc, poc a poc. Bueno. Potser, potser sí, potser en un moment donat t'arrenques una miqueta.
1: Sí.
0: La nostra Rizzo de Gris. Veure.
1: A veure, queden poquíssim perquè vingui a Barcelona, queden un parell de setmanes amb aquests concerts que farà l'Estadi Olímpic. Les entrades, recordem que estaven esgotadíssimes, però, atenció, hi ha molt bones notícies, teniu una nova oportunitat perquè Live Nation ha anunciat que aquest divendres sortiran a la venda més entrades pels concerts que farà tant a Barcelona com a Madrid, i atenció perquè ho faran dues modalitats. Hi ha unes entrades que es diuen Los Vecinos, que són unes entrades que estaran ubicades al mateix escenari on Bad Bunny munte una
0: sí,
1: caseta.
0: Sí.
1: Doncs allò sí que tindran molt poca visibilitat o...
0: Pràcticament nul·la perquè el tindran d'esquenes, clar.
1: Exacte. I és on normalment, però, on

0: podeu anar, doncs teniu una nova oportunitat per veure-la, perquè serà el dijous amb Pol Guasca en una xerrada que faran a la llibreria Finestres. I la segona previsió, hem de parlar d'una estrena a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, on s'estrena El Firmament, una obra protagonitzada per Sílvia Abril, Norbert Martínez i Montplans.
1: Dos minuts pràcticament, arribem a 6:15 del matí. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio i avui, i aquestes hores més concretament, volem saber cap on movem el dial. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa anys Lolita Flores, movem el dial al novembre del 1995, quan Antoni Bassas entrevistava la cantant al matí de Catalunya Ràdio. En el moment de l'entrevista feia menys de 6 mesos que havien mort la seva mare, Lola Flores, i el seu germà, Antonio Flores.
3: Dejar el programa hoy a las 9, cuando decíamos que te íbamos a entrevistar, que difícilmente ibas a olvidar este año. Y yo no sé si hasta qué punto ya estás en esa etapa en que se empieza ya a recoger lo bueno de una época muy mala, ¿no? Cuando uno ha pasado un proceso muy malo...
4: Pero yo creo que estoy recogiendo algo de, no solamente de un año, de este año, ¿no? Yo llevo 20 años dentro de la música, entonces yo creo que ya es hora de que Lolita tenga un puesto, no sé si muy arriba o muy abajo o muy en medio, pero que sí tenga un puesto dentro de la música, ¿no? Ha sido un año malo a nivel personal y creo que ha sido un año muy bueno a nivel profesional, ¿no? Tus besos, tus abrazos. Yo creo que ya más sorpresas no me va a dar la vida, ¿no? Por lo menos sorpresas malas.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Per tant, ja hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Per tant, li diem bon dia, Guillem.
5: Bon migdia, matiners. Avui us porto una celebració d'aquelles molt, molt, molt particulars. És el festival de Cheung Chau. I atenció, perquè l'atracció principal és l'escalada d'una torre de panets. Tal com ho heu sentit, es tracta d'una competició per veure qui dels participants arriba abans a dalt de tot d'una torre de bambú de 18 metres i que està coberta amb tot de panets tradicionals xinesos. Diuen que com més panets facin caure durant l'escalada, més sort tindrà la població. El festival també celebra òperes xineses, de danses i cerimònies religioses i és un dels més grans per les comunitats rurals d'aquella zona. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Hong Kong, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Marc Jurado, què teniu preparat per avui?
6: Doncs avui, Canalia, és un matí molt pendent un dia més dels diversos casos de la crònica de successos que han sacsejat el país des d'aquest cap de setmana. Entrevistarem en temps d'àgora l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, i donarem, evidentment, si estan preocupats des dels Mossos i què fan concretament. També abans haurem conversat amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Montserrat Iglesias, i amb la Gin, que és amiga de la víctima d'Esplugues de Llobregat. També avui, per cert, seguirem parlant, Canalia, del sensellarisme després de les dades que hi vam avançar al matí de Catalunya Ràdio. En parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb Sònia Fuertes, i això en un dia en què, vaja, també entrevistarem una persona que ha estat mig any detinguda per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units. També passejarem amb l'Albert Tom i farem telesèries amb la Mariola Cubells i el Darío Porras.
1: Que ràpid que ho has fet.
6: Veus? És que,
1: escolta, aquestes hores de matí vas com una fletxa, Marc. Picadet. Clar, sí. Avui alerta, que recordem que a Mariol Roja li han tret el queixal del seny,
0: sí,
1: que tenim despertant...
0: La fera.
1: I per tant, avui tenim Dada Jurado.
7: Vamos.
1: A veure, Marc, porta't bé, que és el primer dia que fas aquesta dada, sí, i en aquest estudi
0: i
1: ens en recordem de tot. Ah, molt bé, Marta.
7: Segurament.
1: Segurament, sí, sí, sí. No, sí, però mai se sap.
7: De moment avui, emissari del rei Mayol, demà a priori ja hauria de venir.
1: A veure, explica'm.
7: Va, escolta'm, avui que el Mayol no pot parlar per aquesta visita al dentista, dada sobre la boca.
1: Crec que m'agrada més la música que posa el Mayol, això està preparat per Mayol Roger, les coses com siguin,
7: sí, sí,
1: que la pròpia dada. A veure, dades de la boca.
7: Que podria haver posat alguna cosa de Rocío Jurado, ha sigut Pantoja. Però...
1: Home, i tant, sempre Jurado.
7: La música d'Isabel Pantoja, Jurado, que es recorda pel seu mític Dents, allò del dientes,
1: és lo que les jode.
7: Exacte. Pregunta, quants tipus de bacteris tenim a la boca?
1: Avui el Mayol s'està passant. Quants tipus de bacteris?
7: Sí.
1: Per què? Jo anava a dir 50.
0: Home. Jo anava a dir milers.
7: Quants? Per... Quants milers? Perquè segons com...
0: Ah, pues
1: va, Lara, va, que hi ets.
0: Ja hi ets.

0: 1.000.
1: Perquè, quin gall.
2: 700.
0: 700.000 o 700?
2: No, 700 i prou.
0: Tu has dit 1.000.
2: No, perquè he dit milers.
1: Porteu-vos bé amb el Marc, eh? Poc,
2: quedava més a la vora la Lara que no pas al Canalia.
1: 700, eh?
2: 700.
1: Déu-n'hi-do.
2: 700 tipus de bacteris diferents. Segons els experts, per cada mil·límetre, atenció, de saliva, podem tenir entre 10 i 100 milions de bacteris. La gran majoria sants, però recordeu, això sí, eh? Renteu-vos les dents per la vostra salut mental i ni que sigui també per la salut olfactiva dels.
1: Però després, clar, quan et fas petons amb algú, comparteixes tot això, no?
0: Es creuen.
2: Sí, sí.
1: Allà hi ha un marge
2: de teus. Tipus, n'hi ha 700. Altra cosa és quan se'n tinguis tu la boca en aquell moment.
1: Clar, una festa muntada.
2: Ara.
1: Déu-n'hi-do. Feu-vos petons.
2: Imagina't.
1: Gràcies, Marc.
2: Salut, fins ara.
3: Els matiners som un programa per emmarcar.
4: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè he vist fora de Barcelona i ara...
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe, la Lara García aquí xerrant. Diu 13, diu, 13, diu. Deixeu-me saludar a aquesta hora a oients que ja estan desperts, com en Josep Font. Josep, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què tal, Josep, com estàs?
5: Bé, bé, bé, despertant-me amb vosaltres.
1: A quina hora et despertes tu habitualment, Josep?
5: A les 5.
1: Home, com nosaltres.
0: Ah, molt bé.
1: Bé, com nosaltres. Nosaltres comencem a les 5.
0: Sí.
1: Com portes això del despertador, Josep?
5: Bé, força bé. Diguem-ne, vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada a intentar que sigui tranquil·leta.
1: Suau, no? Aquestes hores sí. Del matí. Perquè a què et dediques tu?
5: Bé, treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la zona franca, doncs no és fàcil, diguem-ne, passar per la ronda litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
1: A quina hora comences a treballar?
5: Diguem-ne que m'hi poso quan obren les oficines, a les 7, una cosa així.
1: Clar, i prefereixes, entenc, arribar potser mitja hora abans o tres quarts d'hora abans i fer un cafè tranquil·lament?
5: Exactament, sí, sí, aquest és el meu matí, diguem-ne, que començo més relaxat impossible, allò, entrant molt de temps i m'ho agafo amb molta calma.
0: A quina hora plegues?
5: A les 3 o 4 o 4.
1: Clar, la tornada no la deus tenir tan complicada, o sí, sí, a les 3 quarts de 4 les rondes.
0: Home,
1: també deuen anar una mica plenes,
0: sí.
1: No?
5: Sí, està complicadet, però vaja, es tracta això de, diguem-ne, la ràdio sempre acompanya.
1: Home, això sempre.
0: I què fa, Josep, diners a la feina o diners a casa?
5: No, dino a la feina. Ah,
1: clar. Perquè és que, clar, si agafes la ronda 3 quarts de 4 te'n vas cap a Mollà, també deus arribar...
5: Missa petita, sí, que ja és hora de berenar. Sí.
0: Clar.
1: És que a vegades ho penses que perds molt temps a la carretera, Josep, o no?
5: Sí, és una cosa que fes, això, sí.
1: I aquella cosa de dir a molta gent que ve a Barcelona a treballar, que, a més, el que fa el Josep està molt ben tirat, que és estalviar-te almenys al matí, perquè jo a vegades veig la gent a les rondes parada cada dia per sistema, que perden molt temps, i la gent realment és que s'ha de desesperar les rondes de Barcelona, que són, a vegades, una autèntica ratonera, que s'acostuma a dir, eh? Josep, doncs, escolta, moltes gràcies per passar pels matiners. Deus estar a punt d'agafar el cotxe, per tant, paciència i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
5: Molt bé, gràcies, i gràcies per desvetllar-nos cada dia.
1: Molt bé, gràcies, Josep, per seguir-nos. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu. Jo això també ho he fet alguna vegada, que anava a treballar i dic, mira, saps què? Marxo una hora abans i m'estalvio estar una hora parat. Prefereixo estar fent una hora, no?
0: Durant una hora fent el cafè. Exactament. Un cafè i un croissant.
1: Ah, alerta. És que ara m'ha vingut.
0: Inscrit.
1: Ahir a la trapa amb Si Pots va passar una cosa èpica.
0: Ah?
1: Una cosa èpica, que recordarem d'aquí uns moments.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, et portem la solució.
7: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
6: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
7: 12.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora tingués tan ben aprofitada.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
10: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem, sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
9: Sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
10: sí.
9: Palmeretes de xocolata,
10: sí.
9: I una galeta de dàtils.
10: Sí.
9: que van fer la meva parella. Sí,
10: també
9: sí,
10: poder
9: sí,
10: si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem.
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
12: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
3: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
12: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
3: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. Els matiners som un programa per emmarcar.
4: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè visc fora de Barcelona i a les 5 menys poc estem a la barca i a les 5 i poc pues, sortim cap a fora i a navegar per estar pescant a les 6 i mitja, 7, així per poder ja estar pescant perquè tenim una distància fins al caladero i després pues, fins a les 4 i mitja, 5 de la tarda que entrem al moll.
1: Àngel, què és el més dur d'aquest horari de llevar-se aquestes hores?
4: Pues bueno, que no t'he acostumat mai perquè a les 4 del matí no has d'aixecar-te aviat. És una hora perquè dius, hòstia, a les 6, les 7 però a les 4 del matí és la nit.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Els que sou seguidors de La Trapa amb Si Pots, programa que podeu veure cada dia a TV3, presentat per Llucià Ferrer, ja sabeu què va passar ahir. Alerta, a mi m'encanten els concursants, els participants d'aquests concursos, que són gent que van remant, van treballant per aconseguir el pot, i això és el que va passar ahir. La Mercè, que es van portar al pot de La Trapa amb Si Pots. Alerta, 82 programes i 177.000 euros.
13: Oh. Càrrega és correcta, va, que ens queda una música aquí, compositor.
0: Chopin?
13: És correcte! Sí, senyora! És correcte, és Frédéric Chopin! És el dia que avui la Mercè s'emporta al pot de La Trapa amb Si Pots. I avui hi deixaré la gola, perquè aquesta concursant de Manresa és de les millors concursants que hem tingut a La Trapa. Ja s'ha posat per tu venir aquí a La Trapa amb Si Pots. Que jo sé que és moltes coses.
14: Tot. Vaig començar a venir, que just començava a sortir d'una situació bastant difícil i el fet de venir aquí, que m'acolléssiu tots tan bé, que em tractéssiu tan bé, necessites esperança a la vida. I el que no tenia ja era això. Al final ho vam aconseguir.
13: 177.000 euros que s'emporta la Ferrer. T'ho mereixes moltíssim, Mercè, de veritat. Has estat una concursant
14: Gràcies.
13: Brillant, de veritat. He disfrutat molt amb tu. I ets de les millors, per no dir, gairebé la millor concursant que ha passat aquí a La Trapa.
1: Home, que bé, perfecte. 177.000 euros. És que és una meravella, això. Moltíssimes felicitats a la Mercè. 82 programes, eh? I allà anar picant pedra, anar picant pedra, anar picant pedra. I al final s'han portat aquest fantàstic pot de 177.000 euros.
0: Merescudíssim.
1: Sí, senyor. I alerta perquè l'Alba Riera ahir... L'està passant de TV3, va estar comentant que la princesa Leonor... Bé, escolteu el que va comentar.
15: Vinc a parlar de la princesa Leonor. Ha decidit estudiar Ciències Polítiques. No li ha calgut fer la selectivitat.
10: Per què?
15: Perquè com que ha estudiat a l'estranger, li convaliden la nota que ha tret el batxillerat d'allà. Que això de marxar a l'estranger per estalviar-se preguntes, suposo que ho haurà après del seu avi.
10: Ah!
15: Compaginarà la seva vida acadèmica amb la seva vida laboral, que és una feina duríssima.
10: Aviam.
15: Ser princesa.
10: Has de pentinar els ponis.
15: No, espera.
16: Tu saps el que cansa pentinar ponis? Excusa, no puc quedar, estic pentinant el poni.
10: Ho estic cantant amb els canelobres màgics. No sé què fan les princeses, jo només sé del que missa la Bella i la Bèstia.
16: Estic perseguint la tatera.
15: I el més important, on anirà a fer les canyes de després de classe? Doncs a El Esquinazo. Es veu que és un dels bars guais que hi ha a aquella zona?
16: No pot ser un bar guai que es diu El Esquinazo.
10: És a Getafe.
15: Espero que almenys ella convidi els seus companys de classe. Ah, és a dir, que serem tots nosaltres qui convidarem els seus companys de classe.
10: Bravo.
15: També.
16: Clar.
1: Ai, Déu meu senyor, la princesa Leonor. Haurem d'anar a l'Esquinazo, a Getafe, a veure si la veiem.
0: Sí, home, que bé que s'ho passarà.
1: I tant. I que poc es gastarà.
0: Sí, això també.
1: No? M'ha encantat això de perseguir tateres, deu ser així, no?
0: I pentinar ponis, tirar ponis.
1: Sarsuela, deu ser així, què fas? Estic pentinant el ponis, que tenen tota la raó.
0: És que sí.
1: Ai, Déu meu, Marta Viana, Lara García, voleu saludar l'Eloi?
0: Eloi!
16: Tant.
1: Què tal?
0: Bon dia.
17: aquí pentinant ponis.
1: Home, tu pentinant ponis no, però agafant ous de gallina suposo que sí, no?
17: Sí, sí, sí, cada dia en surten 3 o 4.
1: Oh, quantes gallines tens?
17: 4.
1: Oh, poquetes no, Eloi.
0: Escolta, bueno, però està bé, suficiència.
1: A veure, un moment, és que tu, jo visc a un pis a Vilassar, si he de fotre 4 gallines al pis, he de marxar jo. Però l'Eloi viu allà amb una extensió de terreny, perquè allà és terratinent, després té allà una casa amb una extensió brutal, amb cabres i tot.
17: Sí, sí, l'extensió no és meva, eh? Ja t'ho vaig dir un dia. Jo tinc la casa i la resta és de l'Ajuntament, però bueno, és igual.
1: I tens cavalls també o no?
17: No, cavalls no.
1: I ponis? Tampoc.
17: Tampoc.
0: Un dia pentina cabres.
17: Ens quedem amb les cabres, que no es pentinen, en principi. Hi ha un gos que sí que s'ha de pentinar una miqueta, si no se li foten uns nusos, que déu-n'hi-do. I les gallines, que pobres. Hi ha un gall una mica malparit i que les pica una mica.
0: És que els galls...
17: Sí.
0: Normalment...
17: Estem valorant el gall a veure si...
1: Sí, sí, sí. Sí, què? Sí, pum, patapum.
0: Sí, amb la cassola, diu.
1: Alhora que tindrem els animalistes, ara que veuràs tu,
0: A créixer-hi per Nadal.
17: Escolta'm, les gallines ho estan passant malament per culpa d'aquest gall.
1: Que hi hagi pau al corral, que hi hagi pau al corral. Doncs escolta'm, no hi ha gaire diferència entre la princesa Leonor i tu, pel que veig, eh? Esteu allà, Eloi. Vinga, Marta, Lara. Gràcies, fins demà. Eloi, vinga, va, què ens espera per avui?
17: A veure, avui un dia de moment al matí amb sol, sí que hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos, una altra vegada, sobretot cap al nord de Catalunya. I després a la tarda tindrem tempestes, però també avui molt concentrades cap al nord. Pirineu i nord de les comarques de Girona poden arribar a la Costa Brava. A la resta, avui, un dia força més tranquil·let, amb una temperatura baixa. Aquesta hora cal abrigar-se, al migdia arribarem entre els 18 i 24 graus, segons el lloc.
1: Molt bé, doncs escolta'm, estarem pendents d'aquest canvi de temperatura que portem un parell de dies una miqueta...
17: Com la notes, la fresca? La portes bé o no?
1: Sí, sí, sí. Mira, ja el tinc per aquí. Espera, que acaba d'entrar Ricard Ostrell a l'estudi de Catalunya Ràdio.
18: Bona nit.
1: Que encara no ha sortit el sol. Què tal, Ricard? Tot bé?
18: Bé. Canvis, perquè avui el nostre tècnic habitual de les 6 se'n va anar a un concert, es veu, de Dan Peralbo, i no puc venir.
1: Ho tens al Cesc.
18: Del Cesc.
1: Perfecte.
18: Jo diumenge aniré a veure el Barça a Madrid, doncs tampoc vindré dilluns, perquè així descansaré una mica i...
1: Gràcies, Eloi. Gràcies, matiners. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Fins demà.
18: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb més fresca. 6 graus a Cassà de la Selva, 7 a Sant Martí, Sarroca i 3 a Viella. El govern espanyol ha acceptat finalment que el creuer, amb el brot d'antivirus, vagi a les Canàries. Abans, els 3 passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. El virus ja ha causat la mort de 3 persones i manté els prop de 150 viatgers amb una angoixa que resumia aquest noi en un vídeo a les xarxes.
1: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: Som persones amb famílies que volem tornar a casa. El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ens deia just ahir al matí de Catalunya Ràdio que no es poden descartar de tot, del tot, nous contagis.
2: Lo cierto es que aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmissió entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días es cada vez menos probable.
0: I per cert, que a la passejada amb Albert Tom, avui a partir de les 10, parlarem de per què els creuers fascinen a tanta gent. I avui al matí ens preguntarem fins a quin punt tenim un problema de seguretat. Des de l'assassinat recent a Esplugues de Llobregat, a morts derivades també d'enfrontaments violents entre bandes, o a la violació a la Fèria d'Abril, o als tirotejos del Raval, ens preguntarem què és el que està passant. Seran, en aquest estudi, Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i de Seguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després dels atacs a Marba Blanca, també d'aquest cap de setmana a Catalunya, i dels últims dies parlarem també amb una amiga de la persona que va ser degollada al carrer Esplugues. I a quarts de 10 ens acompanyarà també Sònia Fuentes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que ja us avançàvem en aquest programa. Hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
3: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
0: La reacció del govern ha estat dir que ja ampliar les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. Són declaracions de Silvia Paneque ahir en roda de premsa reaccionant a la notícia del programa, que hi ha 8.000 persones sense llar ara mateix a Barcelona. I un dels temes del dia serà la visita del Papa. Aquest migdia el Vaticà farà oficial tots els actes de la visita a l'Estat i que el portaran a Catalunya el 9, 10 i 11 de juny. El periòdico explica avui que la benvinguda a Barcelona serà en un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I a les 10 del matí parlarem, atenció, amb una persona que es diu Miguel Barreno López, que és un ciutadà espanyol que acaba d'arribar a Madrid aquest mateix diumenge, procedent dels Estats Units, on ha estat més de mig any detingut pels ICE. El Servei d'Immigració i Control de Duanes de Donald Trump, en què persegueix immigrants sense papers per deportar-los, doncs bé, ha estat més de mig any detingut per ells. Avui ens explicarà el seu testimoni a pocs dies d'haver arribat ja a la capital espanyola. I a les 11, com cada dimecres, la secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras.
4: I de què treballa el guapa?
5: Fas producció a festivals.
6: Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà.
7: Em va demà, perquè viu a Berlín.
8: No, no hace falta ni que te vayas.
0: La sèrie Yo Siempre a Veces ja es pot començar a veure a Movistar Plus. Són 6 capítols i el 21 de maig a la mateixa plataforma s'estrenarà Se tiene que morir mucha gente, amb actrius com Ana Castillo i Macarena García.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 4. I fem un caldo de la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la confirmació que Nissan farà fora 900 dels treballadors que té a Europa i que Catalunya podria ser la gran perjudicada. El centre de recanvis que l'empresa té al Prat o el centre tècnic de la Zona Franca se'n podria veure afectats. Nissan ja va tancar la fàbrica que tenia justament a la Zona Franca amb 2.500 persones. En els pròxims dies començarà el procés de negociació de l'expedient de regulació i ha de parlar-ne amb els sindicats.
1: I a Brussel·les.
2: Alerta que més despesa pública en energia per afrontar la crisi derivada de la guerra l'Orient Mitjà pot mantenir preus alts amb risc d'inflació. Per això mateix la comissió demana que les ajudes siguin selectives, específiques i, sobretot, temporals.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Apple pagarà 250 milions de dòlars per pactar una querella que li van presentar per fer publicitat enganyosa ara fa 2 anys quan va anunciar un assistent de veu, el Siri, personalitzat amb intel·ligència artificial, cosa que encara no ha llançat. L'acord d'aquesta querella es tanca ara, justament quan, paradoxalment, Apple diu que ara sí traurà un Siri millorat amb intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els preparatius de la visita que farà al país, a la Xina, el president justament dels Estats Units, Donald Trump. Això serà la setmana que ve i aquesta matinada el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha dit que és probable, textualment probable, que Taiwan sigui un tema de conversa.
3: Avui és dimecres 6 de maig, ens despertem en fresca, fred fins i tot en algunes comarques. Hi ha 1 grau al Pont d'Esfuert, 2 graus a Puigcerdà, 7 a Caldes de Montbui i 14 graus a Amposta. Alguns bancs de boira, núvols baixos al nord de la Catalunya central, al nord de les comarques de Girona. A la resta tindreu un matí tranquil i força tranquil el dia també la resta de Catalunya, excepte el Pirineu i a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona, on a la tarda podran tenir una altra vegada alguns ruixats i algunes tempestes. Avui, amb temperatures que queden frenades, màximes entre els 18 i 24 graus les més altes al sud del país. Sembla que demà tornarem a tenir un dia variable amb alguns ruixats de tarda.
1: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Quan són les 6 i 6, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I el govern espanyol que accepta que desembarqui a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
6: L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar formalment a Espanya que acollís el vaixell apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries, en un altre avió, el metge del creuer que està en estat greu.
1: Un cop s'hagin fet aquestes evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries.
7: Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Ferrandez, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
8: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
7: També al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no descartava nous casos positius.
9: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
7: L'OMS també busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què viatjava una de les víctimes abans de morir per antivirus.
1: El govern ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública després que les 2 morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya.
6: El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat ja és a la presó.
10: L'home té antecedents policials. L'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents policials. El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el pla d'AGA, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
11: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar.
10: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Bona part de l'oposició discrepa de l'executiu i adverteix que Catalunya sí que té un problema de seguretat.
7: Després dels casos del cap de setmana, Junts, el Partit Popular i Vox han traslladat aquesta preocupació al Parlament. Sentim els portaveus al Parlament dels juntaires Salvador Vergés, dels populars Juan Fernández i del partit d'extrema dreta Joan Garriga.
4: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
5: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
12: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
7: Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues als partits de l'oposició. Per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme.
1: I la Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir empresonats els pares del nadó suposadament maltractat. Són a la presó des de fa un mes i mig.
6: Els van detenir després que el seu fill d'un mes de vida quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Barcelona, Marinúria Revella.
13: L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars com demanen els seus advocats o no. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb només un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Les entitats de defensa dels drets dels infants celebren l'ampliació de la llei de protecció dels menors que obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti.
7: També endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida en casos de violència masclista. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya, Ona Lorda, aplaudeix la mesura i l'especialista en protecció infantil de l'UNICEF, a Modena o la Gibel, apunta que encara es pot millorar.
14: En la majoria de sentències, els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància.
15: Que l'ampliació de l'edat per a les proves preconstituïdes en aquest moment està solament per a los menores de 14 anys i sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
7: La reforma també prohibeix adduir en procediments judicials la síndrome d'alienació parental o teoria similar sense aval científic. La llei arribarà al Congrés a final d'any.
1: I la dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos.
6: El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el segon crim masclista al país d'aquest 2026 i l'Ajuntament de Tortosa ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
16: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui quedarà per servir per sentència el judici a l'exministre socialista José Luis Ábalos, Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama pel cas de les mascaretes.
7: El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama.
17: La posició de l'advocat del PP marcarà l'última sessió del judici. Els populars volen premiar Aldama en rebaixat de 7 a 5 anys la petició de presó i el comissionista confés evitaria entrar-hi perquè cap delicte supera els 2 anys. Feijo ha sortit en defensa d'Aldama mentre pel ministre Félix Bolaños és evident que estan conxorxats.
18: Aquel que és útil para saber lo que ha pasado se solicita una disminución de la pena.
19: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
17: La baixa petició per Aldama contrasta amb la pena que s'enfronten Ábalos i Coldo García, 24 i 19 anys de presó. Els tres acusats tindran avui dret a l'última paraula. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa a l'Iran, Donald Trump ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor tot just dilluns.
6: El president dels Estats Units ha tornat a sorprendre amb un gir de guió inesperat. En una publicació a la seva xarxa social, ha justificat la decisió per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a arribar a un acord amb el règim dels ayatolàs. Trump ha afegit que l'aturada del Projecte Llibertat permetrà determinar si l'acord es pot tancar.
1: I a més, l'anunci el fa al cap de poques hores que ahir al vespre el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que els Estats Units donaven per acabades les operacions de combat contra l'Iran, l'anomenada fúria èpica.
7: Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
20: L'operació fúria èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
1: De fet, aquestes declaracions de Rubio afirmant que l'ofensiva s'havia acabat també havien generat un cert desconcert.
6: Recordem que quan va entrar en vigor la treva, ara fa un mes, Trump va afirmar de manera contundent que només era temporal i que si l'Iran no renunciava al seu programa nuclear i obria l'estret d'Hormuz, els bombarders dels Estats Units es tornarien a enlairar.
1: I el ministre d'Afers Estrangers iranià ha arribat aquesta matinada a Pequín, on s'ha d'entrevistar amb el seu homòleg xinès.
7: La visita té lloc només una setmana abans de la visita de Donald Trump a la Xina.
1: Pequín, Francesc Canals.
21: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns en anunciar-se la visita a Pequín que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Demà hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès tornarà a guanyar.
6: Si és així, prometen celebrar un segon referèndum després que el 2014 el no es va imposar amb el 55% dels vots.
1: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
22: Un dels arguments per fer una segona consulta és el Brexit, ja que Escòcia és una potència exportadora. Sentim Gordon McIntyre-Kemp, líder de Believe in Scotland, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
22: El Tribunal Suprem Britànic va deixar clar al Parlament escocès el 2022 que si vol un segon referèndum vàlid ha de tenir el permís del govern britànic i això fins ara no ha passat. Els partidaris de la independència volen augmentar la pressió i forçar el govern de torn a Londres a autoritzar-lo. Quim Olivares des d'Edimburg pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
24: Bon dia.
1: Quan són les 6 i 17 reaccions a la dada dels 8.000 persones sense llar vivint a Barcelona que us ho explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
25: La Generalitat recorda que s'ha compromès a injectar 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments. La portaveu del govern, Sílvia Paniqué, ha recordat que les competències per l'abordatge del sensellarisme són municipals, però ha insistit en les transferències econòmiques promeses als consistoris i també recorda que hi ha un nou pla estratègic en marxa.
26: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa, per tant, dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
25: Tot plegat després que aquest dimarts expliquéssim aquí, al matí de Catalunya Ràdio, la realitat de moltes persones que viuen al carrer a Barcelona, per exemple, entorn de la Ronda Litoral. Algunes s'han vist abocades a viure en tendes de campanya, tot i treballar davant les dificultats per trobar un habitatge.
27: Ara estic treballant, que un home que amb la faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, l'habitació, ja vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
1: En temps d'agora en parlaré avui amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. I uns 200.000 immigrants han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril.
28: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, es va reunir ahir amb el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i tots dos es van mostrar satisfets de com estan en el procés.
29: La semana pasada rondábamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
30: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes.
28: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona obrirà avui un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Estarà ubicat al pavelló 2 de la Fira i també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat.
1: L'atur baixa a l'abril a Catalunya gràcies a les contractacions vinculades a la Setmana Santa i l'arrencada de la temporada turística.
0: Ara hi ha 9.000 aturats menys que fa un mes. En total busquen feina gairebé 315.000 persones. Aquestes dades contrasten amb la taxa d'atur per sobre del 10% que es publicava fa uns dies amb l'enquesta de població activa. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Raül Ramos, adverteix, però, que el mercat de treball català perd empenta pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació.
1: Els treballadors de la seu de Barcelona, de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar intel·ligència artificial d'Apple per a traduccions, avui faran vaga.
25: Sí, el secretari general del sindicat FEST, Miquel Àngel Bax, denuncia en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que desenes de treballadors de Transperfect a Barcelona tenen contractes discontinus, malgrat que de feina sempre n'hi ha.
3: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs, bueno, doncs es dona una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
25: De fet, Inspecció de Treball investiga possibles irregularitats en les contractacions, tot plegat mentre la mateixa IA també està implicant ja la reducció de llocs de treball en el sector tecnològic. Des de principis d'any, les grans tecnològiques han acomiadat a escala global més de 90.000 treballadors. Recentment, Microsoft i Meta han anunciat que fan fora 16.000 empleats per tenir més fons per invertir en IA i perquè alguns llocs de feina ja els substitueix aquesta tecnologia. A finals del 2025, Amazon va acomiadar prop de 800 treballadors a Barcelona amb els mateixos arguments.
1: I el Banc Sabadell comença una nova etapa.
28: La Junta General del Banc d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
1: Rafael de Ribot.
4: Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre de l'any, període en el que els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda de beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. Es mantenen els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la filial britànica TSB.
5: Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios.
4: A finals de mes el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol afronta l'últim any de legislatura amb un full de ruta per aprovar aviat el nou finançament autonòmic i votar abans de l'estiu la condonació de part del deute de les comunitats.
0: També es marca com a prioritat aprovar els pressupostos d'aquest any, els primers de la legislatura, tot i que el ministre de la Presidència admet que això no serà immediat.
1: Txell Vallespí.
28: Félix Bolaños assegura que l'estat espanyol tindrà nous comptes, però no s'aventura a dir quan.
8: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso.
28: L'executiu de Sánchez també treballa perquè el Congrés voti abans de l'estiu el projecte de llei que perdonarà a Catalunya 17.100 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic i deixa per la tardor la votació del nou model de finançament. La cambra també debatrà la llei que preveu eliminar l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. La va pactar junts amb l'executiu de Sánchez i podria fer que els de Puigdemont reconsideressin el seu no a la pròrroga de lloguers. Però el ministre de la Presidència no s'hi compromet, al·legant que Europa no els hi obliga. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avala la proposta de confluència dels partits de l'esquerra del PSOE, articulada pel líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
25: En una entrevista al Més Nit, Colau ha afirmat que seria bo que fos una candidatura liderada per diverses persones, però també ha dit que si Rufián fos la millor opció per encapçalar-la, li donaria suport.
9: Jo, per exemple, no tinc cap problema en dir-ho. O sigui, si Gabriel Rufián, per exemple, ara pot ser la persona que tingui més popularitat i que està, és més capaç de comunicar, jo recolzaria perfectament que el Gabriel pogués liderar aquest front d'esquerres plural.
25: Colau descarta liderar aquesta confluència i reitera que no vol tornar a la primera línia política.
1: Hi ha tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
1: La primera.
11: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!

0: Stones han presentat aquesta matinada a Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues. El popular presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte, que ha comptat amb la presència de tres dels membres de la banda britànica, els seus fundadors, Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. El disc es publicarà el 10 de juliol, però ja han avançat dos de les 14 cançons.
1: La segona.

0: Dani anuncia més entrades pels concerts que ha de fer a Barcelona i a Madrid. Aquest mes de maig hi haurà dues modalitats, una és al mig de l'escenari i les altres als laterals. A diferència de les entrades a les grades, aquestes entrades, però, no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els propers dies 23 i 24 de maig.
1: I la tercera?
0: Parlem també de la Bienal d'Art de Venècia, perquè obre portes avui als professionals en una edició marcada per la tensió política i les crides al boicot per la presència d'Israel i Rússia. Recordem que la setmana passada el jurat internacional va dimitir en bloc precisament per la presència de tots dos països i en les últimes hores hem sabut que l'Iran s'ha retirat de la Bienal.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-0.
2: Per segon cop a la seva història, l'Arsenal disputarà una final des de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
3: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos. Absolutamente, competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
2: Doncs tothom en calma, avui a les 9, Bayern i PSG busquen l'altra plaça de finalista, 5-4 pels francesos a l'anada, aquest Bayern-PSG, a les 9, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
1: I a veure si és un partidàs com el de... Com
2: a veure, anar, difícil, però vaja.
1: Sí, és molt difícil de superar allò, eh? Mapi León deixarà el Barça quan acabi aquesta temporada.
2: Ja ha comunicat al club la seva marxa l'any en què acaba el seu contracte, com vam explicar al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, la central deixa l'equip després de 9 temporades, 7 lligues, 3 lligues de campions, entre altres títols. El Barça ofereix precisament el títol de Lliga a l'afició a 6:45, el partit contra el Llevant a partir de les 7. Pere Romeu, tècnic del Barça, no vol parlar de les baixes de l'equip.
4: Però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és de poder sabre el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
2: El Barça acaba de classificar-se avui per la final a 4 de la Champions d'handbol, s'hi manté la renda de 2 gols davant el Nantes a 8:45 i comença a Portugal la fase final de la Champions d'hoquei patins amb el Reus Benfica de quarts de final.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui feu cara de necessitar un bon aforisme reduccionista i simplista sobre la vida per llevar-vos amb una mica més de saviesa barata, i això és exactament el que us donaré. Tenen molt mala premsa les frases que comencen amb la vida és com, i jo crec que és per culpa del Forrest Gump i allò de la vida és com una caixa de bombons perquè mai saps què et tocarà. Quina soberana xorrada, mare de Déu, i quines voltes que ha arribat a donar aquesta frase sense que ningú s'adonés que l'havia dit un personatge no precisament intel·ligent. La paramiologia catalana, en canvi, sempre tan càustica ella, en té una de molt millor. La vida és com l'escala d'un galliner, curta i plena de merda. Aquí sí que hi ha saviesa, i en la mateixa línia, avui anant en moto, me n'ha vingut una al cap que humilment us regalo si us agrada, i és la següent. La vida és com anar en moto per Barcelona. Has de preveure què faran els idiotes per poder-los esquivar.

0: Hi ha 8 cançons sobre el final del judici del cas Ábalos.
1: Ha de quedar vist per sentència, el fiscal ha mantingut les peticions del primer dia, és a dir, el fiscal acaba el judici com el va començar, per tant, avui cançons amb títols cap i cua, que comencen i acaben igual. I arrenquem amb SOS, aquest temasso dels ABBA, que és un títol, evidentment, cap i cua per definició.

Vinga, va, més títols capicua. Hem buscat cançons amb títols que comencin i acabin amb la mateixa paraula. Que no n'hi ha, no n'hem trobat gaires, eh? Però sí hem trobat Time After Time, de la Cyndi Lauper, un altre temasso.

0: I un altre títol que comença i acaba amb la mateixa paraula, Sunday Bloody Sunday, la cançó dels U2, evidentment, sobre el Bloody Sunday, la massacre comesa pels soldats britànics en què van morir 14 manifestants nord-irlandesos.
1: En tinc dues propostes.
0: Ah, sí? Va.
1: Money Money, d'Ava.
0: Money Money, sí.
1: Saps que són dos que es repeteixen,
0: Money,
1: eh?
0: Money Money, sí. Sí, va.
1: I 555 de Benny Goodman.
0: Ah, doncs mira. Pròxim cop. Pròxim capítol, aquesta.
1: És la mateixa paraula, hauria d'haver-hi algun al mig,
0: ah, exacte.
1: No?
0: Exacte. Ja, però seria... bueno, compro.
1: Vinga. En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Espanya accepta desembarcar a les Canàries el creuer afectat pel brot d'antanavirus que ha provocat 3 morts.
2: L'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar informalment a Espanya que acollís el vaixell. Ara mateix és a Cap Verd, on s'evacuaran 3 persones al Catalunya Nit. Valorava aquesta decisió Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: I novetat d'ara mateix, els treballadors del Servei de Neteja de Girona i l'empresa han assolit un preacord.
4: Després d'una nit de negociacions, el comitè d'empresa i la concessionària han assolit un acord que ara haurà de ratificar la plantilla abans de donar per desconvocada la vaga. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per avui.
1: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna a Esplugues de Llobregat.
2: I el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: Avui a l'Àgora parlarem amb una amiga d'aquesta víctima, la Jean, i també ens acompanyarà la Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, i també Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Avui quedarà vist per sentència el judici a l'exministre socialista Ábalos, també a Koldo García i a Víctor de Aldama.
4: El PP defensa que l'empresari comissionista pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama.
1: I nou cop del volant de Donald Trump, que ara ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor dilluns.
2: I poques hores després que el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que aquesta operació era justament una prioritat.
6: Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
1: I reaccions també a la dada de 8.000 persones sense llar vivint a Barcelona, que us explicàvem i avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: Com la de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tot i que les competències són municipals, diu...
7: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa.
1: Justament avui en voldrem parlar amb Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. I els treballadors de la seu de Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple per traduccions, avui fan vaga.
2: El secretari general del sindicat FIS, Miquel Àngel Bax, fa aquesta denúncia al matí de Catalunya Ràdio sobre l'accés de contractes discontinus.
8: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, pues bueno, pues es dona una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
1: I comença una nova etapa, és el Banc Sabadell.
9: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho.
4: La Junta General del Banc avui ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que liderarà la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
1: I a la Cultura avui arrenca una nova edició de la Bienal d'Art de Venècia.
2: S'obren les portes als professionals en una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Corado amb el creuer del brot tanta virus a totes les portades.
10: De fet, amb la decisió confirmada a última hora de dur-lo a les Canàries, la Vanguardia llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries, això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa en on és ara, d'on prové, i titula Davant les costes de Cap Verd, ho acompanya amb una gran foto del mar amb el vaixell de fons. L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Ricard, llegim a El Periódico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. La Vanguardia, un número, Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies gràcies a l'hostaleria. A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial, El Mundo diu a la portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas Dina. I altres temes de portada, El Periódico Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc, El País mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic, i l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora del matí, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
1: Avui la felicitarem també en directe. I avui a Tremp es desperten amb 5 graus, al migdia arribaran els 20, i a Vilanova i la Geltrú tenen 9 graus amb una màxima prevista de 21. Avui farà sol a la majoria de comarques, però encara tindrem algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha alguns bancs de boira i núvols baixos matinals al nord de Catalunya Central i al nord de les comarques de Girona. A la resta, el matí serà assolellat, tranquil. I a la tarda, avui esperem ruixats i tempestes no tan forts com els d'ahir i avui molt concentrats al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona, avui podria arribar també a la Costa Brava.
1: I avui que quedarà vist per sentència aquest cas de les mascaretes, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Avui es clou el judici del cas Ábalos, un procés que ha comptat amb les habituals dosis de surrealisme d'aquest tipus d'afers, amanit amb teatre d'esperpent espanyol en forma de mans, bitllets de 500 i el famós coldo transformat en un druida barbut. La condemna és quasi segura i la qüestió política de fons es manté. Per què Pedro Sánchez va expulsar del govern a la seva mà dreta, el qual, al seu torn, era un dels homes més poderosos del PSOE? Aquesta és la gran pregunta de tot plegat, perquè la condemna pública de l'exministre no només l'ha fet a la dreta mediàtica, sinó sobretot al seu partit, que el va expulsar i el va tractar d'empestat només pel fet d'estar sotmès a una investigació. Ábalos se sumarà així a la nombrosa llista d'amics que mata Pedro Sánchez. I de moment, com sempre, el president sobreviu. Ah, I feel good. I knew
1: that I wouldn't. I feel good. I aquesta hora... I knew that I wouldn't. Amb què ens despertes avui? Xavi Canalies, bon dia.
13: Bon dia, Ricard. Avui et desperto amb James Brown. I és que tal dia com avui? Però un 6 de maig de l'any 65 el cantant va gravar la versió definitiva de la cançó, ja que inicialment s'havia enregistrat un any abans, però amb un ritme molt diferent. Ho va fer als Criteria Studios de Miami i es va convertir en el seu èxit més important. De fet, l'any 2013 va incloure aquesta cançó, aquesta gravació, al Saló de la Fama dels Grammy.
1: I amb quin matiner heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio?
13: Doncs mira, en Josep de Mollà és una de les moltes persones
1: Josep?
13: Que... Sí, Josep, Pep de Mollà, que treballen a Barcelona i que opten per baixar molt d'hora a la ciutat per estalviar-se les retencions de les rondes. Què tal, Josep, com estàs?
14: Bé, bé, bé, despertant-me amb vosaltres. Vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada a intentar que sigui tranquil·leta. Treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la zona franca, doncs no és fàcil passar per la ronda litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
13: Paciència i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
14: Gràcies per desvetllar-nos cada dia.
13: Mira molta gent, molta gent compta per fer això,
1: sí,
13: eh?
1: No, avui estava a rebentar la C-58.
13: És que és horrorós.
1: I avui on són festes?
13: Doncs mira, arriba la Festa Major del Guinardó, els carrers s'omplen de tallers, concerts, exposicions i altres activitats. Avui, a les 6 de la tarda, alerta, Sarsuela serà el Mas Guinardó.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
15: Doncs el vídeo de l'actriu Anne Hathaway celebrant que l'Arsenal és el primer finalista de la Champions després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-0.
1: Caram.
15: El vídeo que ha
1: penjat. Que manera de celebrar-ho.
13: Sí, sí, sí. Noi. Està contenta.
15: Està contenta. Està emocionada.
13: Quina hora era això?
15: Tard, devia ser tard.
13: Tant.
15: Devia ser tard. El vídeo surt ell amb la samarreta de l'Arsenal, cantant l'himne i felicitant a tot l'equip. De fet, no és la primera vegada que demostra el seu amor pel club. Fa unes setmanes se la va poder veure a Nova York amb la samarreta de l'Arsenal i en més d'una entrevista ha explicat que el seu pare ja n'era fan i ella, doncs, també.
16: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge de l'Àlex, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers. és una de les entitats educatives que aquest divendres s'ha sumat a la convocatòria feta a nivell europeu per la plataforma Streets for Kids, que demana que els entorns escolars siguin més segurs i menys contaminants. La campanya reclama que es compleixi amb uns estàndards adequats i l'Àlex planteja algunes mesures que es podrien prendre per disposar d'entorns escolars òptims.
18: Els vehicles de combustió és el principal problema en els entorns escolars. La solució és molt clara, és reduir, si no eliminar totalment el pas de vehicles en els entorns escolars, posar mesures que també siguin compensatòries, com per exemple naturalitzar aquests espais, posar mesures que pacifiquin el trànsit, que redueixin la velocitat.
16: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
19: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
20: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
21: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli cau prop d'un 2%. El barril de Brent ara costa al voltant de $108. Això fa que revisquin les borses. A l'Àsia aquest matí predominen les compres. La borsa de Seul creix un 6% i les de Tòquio, Hong Kong i Xangai una mica menys d'un 1%. A Europa i els parquets van tancar en verd després que els Estats Units asseguressin que l'Iran no ha violat l'alto al foc. L'IBEX 35 ahir va recuperar bona part del que va perdre dilluns. Va sumar un 1,80% fins als 17.670 punts. L'índex europeu que més creix és l'italià, que va rebotar més d'un 2%. Els indicadors de Wall Street ahir també van sumar més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
22: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
24: No m'agrada aquesta sintonia.
25: És que està molt bé. Pam, pam,
23: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
26: M'ho faries tu, Lisenda?
24: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam.
26: Marc Marvà, bona tarda.
27: Bona tarda.
26: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
25: Pam, pam, pam, pam.
24: Molt bé.
26: Com ho faries, Òscar?
25: No, jo no ho faria.
26: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
16: De dilluns a divendres de 4 a 7...
23: La millor hora del dia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
26: Pam, pam, pam, pam.
28: Catalunya Ràdio.
26: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
26: El govern espanyol accepta que desembarqui a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus.
4: L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar formalment a Espanya que acollís el vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que des d'allà s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat també ha confirmat que portaran a un hospital.

0: Expliquen que viatjava una de les víctimes abans de morir per antivirus.
1: El govern ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública.
0: Això després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat, des de la presó, és un home que té antecedents policials i fa 4 anys el van detenir a Burgos, acusat de desordres públics. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
0: Tot i això, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït més d'un 30% respecte a l'any passat. Ara bé, part de l'oposició en discrepa i adverteix que Catalunya té un problema de seguretat. Sentim els portaveus al Parlament de Junts, Salvador Vergés, el del PP, Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
3: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
4: A Saladoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
5: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: Esquerra, els Comuns i la CUP, en canvi, han demanat calma i no fer alarmisme.
1: I en un nou gir de guió, ara Donald Trump diu que atura l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz.
0: És l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor dilluns. Trump diu que ho fa momentàniament. Un anunci, però, que arriba hores després que el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que aquesta operació era una prioritat.
6: Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
0: I mentrestant hi ha hagut nova enganxada amb el Papa Lleó XIV, que ha reafirmat la posició de l'Església en contra de les armes nuclears. Trump l'havia titllat de feble i ignorant en política internacional. El pontífex li ha respost.
7: Si algú em vol criticar per anunciar l'Evangeli, que ho faci amb la veritat. L'Església fa anys que s'ha manifestat en contra de totes les armes nuclears, així que no hi ha cap dubte.
1: Més notícies. El govern ha tirat endavant un decret per adaptar els plans urbanístics als municipis rurals. Això els permetrà agilitar la construcció d'habitatges sense un excés de paperassa i càrrega administrativa.
0: Se'n podran beneficiar més de 600 pobles, que són els més petits de Catalunya, que ja no tindran les mateixes exigències que tenen les grans ciutats per decidir com i cap on han de créixer. Es tracta d'una reivindicació històrica de les localitats amb menys població que denuncien el malson burocràtic que els suposen les planificacions urbanístiques. Sentirem els alcaldes de Susqueda, de la comarca de la Selva, Riner, el Solsonès i Castelló de Farfanya, la Noguera.
8: Un gran avançament, no?, perquè tenim moltes edificacions en el món rural, doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
9: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment.
10: No es pot tractar per iguals, que som diferents. Teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
0: Són tot declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio. Amb aquesta iniciativa els tràmits doncs seran més ràpids, també facilitaran l'habilitació d'espais com ara granges o magatzems abandonats com a nous habitatges.
1: Preocupació al sud del Solsonès per 3 atacs de llop a ramats d'ovelles.
0: També els primers a la comarca des del 2019.
1: Solsona, Joaquim Albalate.
11: Van ser a la Molsosa, a la Tardor i a Pinós fa unes setmanes. Els agents rurals ho estan investigant encara, però els ramaders estan en alerta i reclamen més protecció a les administracions. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
12: Està preparat entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori i que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
11: Per ara han pres mesures com posar tancats elèctrics o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops. Des de Solsona, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el canvi climàtic complica la cerca de treballadors pel sector del musclo.
0: Perquè la temporada s'escurça i, de fet, ja ha passat de 5 mesos a 3.
1: La ràpida Jordi Barranca.
13: A la pràctica d'un any a un altre han de renovar gairebé la meitat de la plantilla. En total són entre 150 i 350 noves contractacions. Gerardo Bonet, gerent de Fepromodel.
14: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai.
13: Per això va guanyant presència el cultiu de l'ostre més estructural. Des de la ràpida, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Cultura arrenca una nova edició de la Bienal d'Art de Venècia. Avui s'obren les portes als professionals en una edició molt marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia, Marta Viana.
15: El certamen intenta mantenir la tensió en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama baixar el to per abordar els conflictes del món actual.
1: Montse Pujol.
16: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pusquets.

0: i Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els Rolling Stones han presentat aquesta matinada en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Stones.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
1: El popular presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte que ha comptat amb la presència dels tres membres de la banda britànica, els seus fundadors Mick Jagger i Keith Richards, que tenen 82 anys, i Ron Wood, que en té 78.
3: Tot i que el disc es publicarà el 10 de juliol, la banda ja n'ha avançat dues de les 14 cançons que inclourà. Una d'elles és el senzill In the Stars, que sentim de fons. Al disc també hi apareixen dues col·laboracions destacades, el líder de The Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle Paul McCartney. S'hi referia així Mick Jagger.
4: No, we didn't.
5: He estat coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
3: De moment, la banda, però, no ha aclarit si faran gira.
1: I aquí desconcert dicat.
6: Som tot una llegenda.
3: Una festa que es va celebrar ahir a la Sala Apolo de Barcelona, on es van poder veure parelles impossibles que van barrejar gèneres amb la música tradicional, la urbana o el punk.
1: Barcelona, Marc Ruiz.
7: Ja fa 10 anys que el desconcert dedicat crea xocs musicals entre combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Un dels primers moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pong Gang. Una de les actuacions més esperades ha estat la de Losa, que l'any passat versionava en la sèrie GM a Svetlana, i aquest cop han transformat a Marieta Cistellera en un hit tradiurban. Però la festa final l'han muntada Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Per Sidoní, era el seu primer cop.
8: És un munt de ràdio, és la meva escola, em feu molta companyia. Moltes felicitats als meus, diguéssim, pares o déus de l'Olimp musical del rock. Ho sou tot per mi.
7: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ja ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz.
3: L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del diari i va estar en el càrrec durant 2 anys. Bona part de la seva carrera es va centrar en la crònica política i parlamentària i també va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al diari El País.
9: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobarà a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
1: I els esports, Robert Prat.
10: L'Arsenal, primer finalista de la Champions, 1-0 davant l'Atlètic de Madrid. Avui Bayern i PSG busquen l'altra plaça a la final a partir de les 9 amb el 5-4 de l'anada i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio del 3CAT, mentre que Map i León deixa el Barça a finals de temporada i no renovarà el seu contracte.
1: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
11: La marxa de Mapi León del Barça evidencia que els problemes de fair play del masculí amb la Lliga emmanillen tots els equips del club. Mapi deixarà un buit enorme a la defensa blaugrana. No hi ha centrals ara mateix amb les qualitats de l'aragonesa, amb la seva seguretat defensiva i, sobretot, amb la seva sortida de pilota. Mapi és rapidíssim en la correcció i té un guant al peu esquerre per posar la pilota on vol a l'estratègia, per fer gols de falta i, fins i tot, algun d'olímpic des del córner. Sens dubte, una jugadora diferencial que ha marcat una època d'èxits al Barça, tot i que la seva gestió per part dels entrenadors i els despatxos no sempre ha estat fàcil.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio. Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
14: Fes-te entendre amb mi, Di.
15: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
14: Crec que m'he enamorat.
15: Normal, amb aquests preus.
14: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
15: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
4: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Avui fa més fresca, fa fred fins i tot en algunes zones. Hi ha 2 graus a Molló, al Ripollès, 5 graus al Alfarràs i 10 graus a Malgrat de Mar. Avui, amb sol a la majoria de comarques aquest matí, però també tenim bancs de boira, núvols baixos al nord de la Catalunya central, al nord de les comarques de Girona, tendiran a anar-se desfent, i a la tarda, en general, continuarà fent sol, però també hi haurà algunes tempestes, però avui quedaran més concentrades, localitzades al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona. No descartem que arribin a la Costa Brava. La temperatura durant el migdia quedarà entre els 18 i 23, 24 graus les més altes. Demà segurament anirà arribant més núvols, amb algun ruixat també de tarda. Divendres més tranquil i de cara a dissabte augmentarà una altra vegada la inestabilitat.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: Amadíssims enemics.
19: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat.
19: El Firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El Firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: A Catalunya Ràdio. Tot costa.
20: La temporada del 10.
21: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
22: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
21: 10 temporades ja.
23: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
24: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
23: Per molts anys i que en feu molts més.
24: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
25: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de la situació a Esplugues de Llobregat després de l'homicidi del cap de setmana. Els veïns del barri de Finestrelles es plantegen la contractació de seguretat privada. En parlarem amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, Montserrat Iglesias. També parlarem sobre seguretat amb Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra.
26: A partir de les 9 entrevistarem la comissionada d'Acció Social de Barcelona, Sònia Fuertes, sobre les més de 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, com us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. I també parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
25: A partir de les 10 parlarem amb Miguel Barreno López, que ha estat 6 mesos detingut per l'ICE, el Servei d'Immigració dels Estats Units.
26: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras.
25: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
27: Ahir va passar pel matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg Fernando Simón. Amb ell vam recordar els anys de la pandèmia, fins que va irrompre l'estudi la conspiranoica Maria Cinta Mandales.
28: Com us la van col·locar, amb tot això del coronavirus? Una epidèmia que mai va existir.
1: Maria Cinta, aquí no comentarem aquests discursos.
28: És gràcies a tontets com vosaltres que les farmacèutiques es van fer d'or, aquells anys.
27: Aquells anys que tu dius que van fer l'agost les farmacèutiques, van morir moltes persones, Maria Cinta.
28: Ah, quina sorpresa!
27: Van morir moltes persones.
28: Les persones es moren. I ara no, ara ja no moren les persones,
1: Home, no és això.
28: No, ara les persones ja no moren.
27: Quina ràbia!
28: Jo no me'n vaig posar cap de vacuna i aquí estic fresca com una rosa i aquells dies no vaig tenir mai ni una tos, ni un estornut.
1: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
0: M'agradaria saber si vosaltres, els que us acabo de despertar o aneu cap al treball i esteu escoltant este àudio, sou cafeters. Jo vos diré que podria declarar-me cafetera lover al 95%. Podria fer-me perfectament 5 cafès al dia, però sé que no és massa bo per a la salut i per això intento fer-me tan sols 2. Així que avui és un bon dia per recordar el sap bona oloreta que fa una cafetera recent feta amb una bona torrada de pa, oli, tomateta i pernil. Quina fam, vaig a desdijunar. Bon dia.
1: I el segon, el Joan Foguet.
2: A aquestes hores potser encara recordeu que heu somiat aquesta nit. Jo no acostumo a recordar-ho i segur que això vol dir alguna cosa. I us ho dic perquè tal dia com avui de 1856 va néixer Sigmund Freud. I ara de matinada no vinc a parlar ni de Carl Jung, ni dels tres filòsofs de la sospita i com ens van canviar la manera de pensar, ni tan sols de la importància de somiar. Somieu. No, no em sé què analitzeu. Ara deixo de fer broma. Encara avui no tractem com cal la salut mental. Escolteu-vos, expliqueu-vos, que us escoltin, que us expliquin. Sigueu, siguem amables i comprensius. Avui és un bon dia per mirar-se, per escoltar-se i per cuidar-se.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem el dia més fresca amb previsió de sol a moltes comarques, però també amb previsió d'algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, malgrat tot, avui les tempestes no seran tan fortes com les d'ahir i quedaran concentrades al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Fins i tot es preveu que arribin al nord de la Costa Brava. A la resta, temps tranquil, un dia de sol, amb el permís, això sí, dels bancs de boira i de núvols baixos que tenim ara mateix al terç nord del país.
0: El govern espanyol que ha acceptat finalment que el creuer Ondius, amb el brot d'antivirus, vagi cap a les Canàries. Abans, els tres passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. El virus ja ha causat la mort de tres persones i manté els prop de 150 viatgers amb una angoixa que resumia aquest noi en un vídeo a les xarxes.
2: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives.
0: Som persones amb famílies que volem tornar a casa. El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ens deia just ahir al matí de Catalunya Ràdio que no es podien descartar del tot més contagis.
3: Que lo cierto es que aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días, es cada vez menos probable.
0: I per cert que avui a la passejada amb Albert Tom parlarem també de per què fascinen tant els creuers a tanta gent. I a tot això avui ens preguntarem què és el que està passant. Des de l'assassinat recent a Esplugues de Llobregat, a morts derivades també d'enfrontaments violents entre bandes, la violació de la Fèria d'Abril o els tirotejos del Raval. Què està passant amb la seguretat? Seran aquí en aquest estudi Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, també Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, després dels atacs, com dèiem, amb arma blanca que hi ha hagut també a Catalunya aquests últims dies i dels diferents fets que ara relatàvem. També parlarem amb la Gin, que és una amiga de la noia que va morir a Esplugues. I a quarts de 10 ens acompanyarà Sònia Fuentes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que us avançàvem en aquest programa, que hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
4: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
0: La reacció del govern ha estat dir que ja han ampliat les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. I aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que fa marxa enrere i atura l'operació per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho justifica per donar més aire a les negociacions amb l'Iran. Avui queda també vist per sentència el judici del cas de les mascaretes. En la recta final, el govern espanyol i el Partit Popular han topat per la reducció de penes dels populars. Ha demanat a Víctor de Aldama després d'haver assenyalat directament l'exministre Ábalos i fins i tot a Pedro Sánchez.
5: Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
6: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
0: Eren Feijó i Bolaños. I un dels temes del dia també serà la visita del Papa a Espanya. Aquest migdia el Vaticà farà oficial tots els actes de la visita a Espanya i els que portaran també a Catalunya el 9, 10 i 11 de juny. El periòdico explica avui que la benvinguda a Barcelona serà un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I aquesta nit a Nova York...
7: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
0: El Rolling Stones ha presentat el seu nou disc, Foreign Tongues. Es publicarà el 10 de juliol, però ja han avançat dues de les 14 cançons que tindrà.

0: Tot això avui cal per allò. El Baix Ebre ha sortit el sol a les 6 i 50 minuts i a Santa Maria d'Oló el Moianès es pondrà a les 8 i 56 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A les Canàries.
3: Després d'hores d'estira i arronsa, el govern espanyol ha acceptat que el creuer afectat per un brot d'antivirus vagi cap a les Canàries. Ara estan fondejant davant les costes de Cap Verd. El ministeri ha accedit a la petició de l'OMS, ja que les Canàries és el lloc més a prop amb capacitat per atendre aquesta emergència sanitària.
4: En les pròximes hores es detallarà a quin port arribarà i quan ho farà. El viatge pot durar entre 3 i 4 dies. Les més de 140 persones que llavors seran examinades i repatriades després als seus països.
5: El virus ja ha provocat, recordem, la mort de 3 persones i abans de sortir cap a les Canàries s'anava cobrant més 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les víctimes mortals aniran directament als Països Baixos en avions medicalitzats. El ministeri també ha confirmat que portaran en avió el metge del creuer a un hospital de les Canàries.
0: 40.
3: Al creuer viatgen 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals viuen a Catalunya. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que anar a les Canàries és una decisió coherent.
6: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
4: L'OMS també s'està posant en contacte amb una 80 de passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les víctimes abans de morir per antivirus.
0: Detalls.
5: Aquest migdia sabrem aquests detalls de l'agenda del Papa Lleó XIV en la visita a l'Estat entre el 6...
0: Espanya, sí.
5: I el 12 de juny. Primer anirà a Madrid, després passarà per Barcelona i finalment viatjarà a les Canàries. Avui el periòdico publica que la visita a Catalunya, que durarà menys de 48 hores, tindrà 6 grans moments.
3: Primer, l'arribada dimarts a l'aeroport del Prat i un gran acte aquella tarda a Montjuïc. L'endemà al matí serà la parròquia Sant Agustí del Raval i al migdia anirà en helicòpter fins a Montserrat. A la tarda de dimecres farà una missa multitudinària a la Sagrada Família i l'últim acte serà el comiat al Prat dijous a primera hora.
0: 900.
4: Són els treballadors que Nissan acomiadarà a Europa el 10% del personal, segons explica aquesta matinada l'agència Kyodo, contempla el tancament parcial del magatzem de components de la zona franca. A finals d'abril, Nissan ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO a 3 centres de Barcelona on treballen 569 persones.
0: Falten treballadors.
5: El sector del musclo, el Delta de l'Ebre, i el principal motiu és el canvi climàtic que està provocant que la temporada s'escurci, passant de 5 a 3 mesos.
0: La ràpita, Jordi Barranca.
7: A la pràctica d'un any a un altre han de renovar gairebé la meitat de la plantilla. En total són entre 150 i 350 noves contractacions. Gerardo Bonet, gerent de Fepromodel.
8: La gent que té certa experiència que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, estan treballant més gent que mai.
7: Per això va guanyant presència el cultiu de l'ostre més estructural. Des de la ràpida, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'amplia.
3: El Pla d'Aga, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública, després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat de Catalunya. El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat ja és a la presó.
0: Oriol Pujador.
9: L'home té antecedents policials. L'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents policials. El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el Pla d'Aga, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
10: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
9: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
4: Per part de l'oposició i sobretot els partits de dretes adverteixen que Catalunya té un problema de seguretat i demanen al govern explicacions sobre els últims episodis. Sentim els portaveus de Junts, el PP i Vox.
11: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
12: A Saladoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
13: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: Feminicidi.
5: La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima de violència masclista, segons confirmen ara els Mossos d'Esquadra. Avui es farà un minut de silenci a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
2: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista, un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Indicis inequívocs.
3: La fiscalia no té dubtes que hi ha prou proves per mantenir empresonats els pares del nadó suposadament maltractat. Són a la presó des de fa un mes i mig. Els van detenir després que el seu fill d'un mes de vida quedés ingressat a l'UCI de la Vall d'Hebron.
0: Desconvocada.
4: La vaga de recollidor d'escombraries a Girona. Després de dos dies d'aturades, empreses i sindicats han arribat a un preacord aquesta matinada.
0: Girona, Fèlix Martín.
14: Les dues parts es van tornar a reunir ahir a 2:15 del vespre i després de tota la nit de negociacions, finalment a les 6 d'aquest matí han confirmat el preacord que ha de posar fi a la vaga. Però avui encara no hi haurà recollida d'escombraries. Cal que els treballadors en els diferents torns de feina ho confirmin en assemblea. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per aquest matí a Girona. La vaga va començar dilluns. Ja ha provocat l'acumulació de bosses d'escombraries al carrer, sobretot al centre, i amenaçava la celebració del Temps de Flors, que començarà dissabte, amb milers de visitants durant 9 dies. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fan vaga.
5: Els treballadors de la seu a Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar intel·ligència artificial d'Apple per traduccions. Avui s'aturen per denunciar irregularitats en les contractacions. De fet, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, Inspecció de Treball ja ho està investigant. Miquel Àngel Bax és secretari general del sindicat FIST.
15: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs, bueno, doncs donem una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
0: Arrenca.
3: El nou calendari de mobilitzacions de l'ensenyament. Avui no hi ha vaga, però sí estan previstes accions de protesta als centres. Demà sí a la primera aturada a les escoles bressol.
4: A partir de la setmana que ve comencen les vagues a escoles i instituts. Fins a finals de curs hi haurà 3 dies de vaga de mestres i professors a tot el país i 2 dies més per cada territori.
0: Escalfa motors.
5: La Xina es prepara per la visita de Donald Trump la setmana que ve i es prepara avui amb la visita al gegant asiàtic del ministre d'Exteriors de l'Iran.
0: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns en anunciar-se la visita a Pequín que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 30 milions.
3: La Generalitat recorda que aquesta és la quantitat que ha destinat per ajudar els ajuntaments a combatre el sensellarisme. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio es avancés que a Barcelona continua 28.000 persones sense casa.
4: En temps d'agora en parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. Hi ha persones que s'han vist abocades a viure en tendes de campanya tot i treballar.
17: Ara estic treballant, que un home que amb la faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
0: Nova etapa.
5: Per al Banc Sabadell, la Junta General del Banc d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant l'OPA del BBVA.
3: Un relleu que arriba en un moment clau per la banca. Els 6 principals bancs espanyols han obtingut en conjunt resultats històrics en el primer trimestre. 10.814 milions, un 27,4% més que fa un any.
0: Preocupa el llop.
4: Al Solsonès tornen les queixes entre els ramaders per 3 atacs de llop a ramats d'ovelles, els primers a la comarca des del 2019. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
18: Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
0: En polèmica.
5: És com ha arrencat la nova edició de la Bienal d'Art a Venècia. Avui s'obren les portes als professionals en una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel o de Rússia. L'Iran s'ha retirat de la Bienal a última hora.
0: Montse Pujol.
19: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Biennale amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més entrades.
3: El concert de Bad Bunny a Barcelona i a Madrid, Live Nation, posarà a la venda aquest divendres entrades en dues modalitats noves, al mig de l'escenari i les altres als laterals.
4: A diferència de les entrades a les grades, aquestes no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els dies 23 i 24 de maig.
5: I un comiat. Ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz. L'any 2018 es va convertir, de fet, en la primera dona que va ocupar la direcció d'aquest diari. També va ser corresponsal a Brussel·les, a Londres, París, Nova York o Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al País.
20: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, eliminats.
21: L'Atlètic de Madrid s'acomiada de la Champions, 1-0 davant l'Arsenal, el Cholo Simeone, tècnic, mata la C.
22: Queremos ganar. Está claro que queremos ganar, somos los primeros que buscamos ese lugar mágico que es ganar un torneo, pero bueno, no hay otro camino que recorrer este tipo de lugares.
21: L'altre finalista sortirà del partit entre el Bayern i el PSG aquesta nit a les 9, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio del 3CAT, 5-4 pels francesos a l'anada.
0: I adeu.
21: Mapi León deixa el Barça a finals de temporada quan acabi el seu contracte. L'equip ofereix el títol de la Lliga Femenina de Futbol aquesta tarda contra el Llevant a 6:45.
0: Tot això avui, que és dimecres 6 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pau, amb Pau Garbiel, amb 3 quilos 400 grams a l'Hospital Germans Trias, i l'Enzo, amb 3 quilos 380 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 7 graus a Gironella, 9 a Sant Pere de Ribes i 13 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Hola, bon dia. De moment matí tranquil·la la xarxa viària, tret de les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, des de la Pota Nord, sentit Llobregat, a la B23 a Pallejà i a la C58 i la C33 de l'alçada del Nus de la Trinitat.
23: Aquest matí obre a Barcelona un nou espai a la Fira de Montjuïc per donar cita i fer els papers de la regularització extraordinària d'immigrants.
24: L'objectiu és fer més àgils els tràmits.
23: Oriol Pujador.
25: Estarà ubicat al pavelló 2 de la Fira a partir de la setmana que ve. A més, aquesta nau també gestionarà els informes de vulnerabilitat de persones que no estan empadronades, però sí poden justificar la residència a la ciutat. Raquel Gil, és tinenta d'alcalde.
26: Com a primer pas, per anar incorporant allà altres atencions que ens permetin anar desescalant, sobretot les atencions que s'estan fent des de les OAS, però a la vegada també anar guanyant amb la qualitat dels espais d'espera.
25: El consistori ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
23: Més notícies. Objectiu, més barcelonins i menys turistes vivint a la Rambla de Barcelona.
24: És el que demana el Consell Assessor de la Rambla en el seu primer informe per recuperar un veïnatge propi i arrelat.
27: Proposa un pla d'habitatge específic a llarg termini perquè la Rambla sigui un espai habitable i residencial.
23: Anna Escurà.
27: Per exemple, proposa transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials i crear espais de trobada com mercats temporals o festes populars. Joan Oliveres és el president del Consell Assessor.
28: És habitatge públic i habitatge privat, les dues, perquè proposem pactes amb la propietat per tal d'establir diguem-ne complicitats necessàries, perquè amb l'habitatge públic no en tindrem prou, perquè hi ha el que hi ha a la Rambla.
27: Iniciatives com aquesta ja s'han tirat endavant en capitals europees com Amsterdam. Anna Escureixas per al matí de Catalunya Ràdio.
23: I parlant d'habitatge, el Vallès Occidental Sant Cugat construirà el darrer gran barri per on pot créixer Can Ametller.
24: Són 85 hectàrees on es faran 5.500 habitatges, el 60% de protecció oficial.
27: Serà un ecobarri amb una gran avinguda verda que
2: es guanyarà amb el cobriment de la línia de TNR8.
23: I en una setmana marcada per la crònica de successos, la Fiscalia demana 23 anys de presó per un home que jutgen acusat de matar i esquartar el seu company de pis a Piera, la noia, el 2022.
2: L'acusat ha reconegut davant el tribunal que li va clavar diversos cops, però que no tenia intenció de matar-lo.
23: I cultura. Estrena el Nacional.
6: Penseu en les dones que seran en aquesta sala quan aquest cometa torni a aparèixer.
23: Avui a la sala petita del TNC s'estrena El firmament de Lucy Kirwood. Està protagonitzada per Sílvia Abril, per Norbert Martínez i per Montblanc. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
8: 120.000 euros! Va, que convido jo.
7: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Quan són les 7 i 20 minuts, des del quiosc repassem ara les portades a la premsa. I amb el creuer pel brot de l'antivirus en totes les primeres planes. La Vanguardia titula llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. L'Ara, en canvi, destaca que ara es troba davant les costes del Cap Verd. Ho acompanya amb una gran foto del mar amb el vaixell de fons. L'altre gran tema de portada avui és l'ocupació. Llegim al periòdico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. I a la Vanguardia destaquen la xifra que diu Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria. A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial, El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la curació d'Aldama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas Dina. I altres temes de portada, El Periódico, Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc, El País, mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic, i l'Ara diu en portada que la seva directora i col·laboradora del Matí, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
10: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: L'1, el 30, el 33, el 34 i el 43, i els sols, el 5 i el 10.
10: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: I alerta, perquè avui plantegem la solució als problemes de Rodalies. Frederic Vincent, bon dia.
12: Bon dia, sí, ambiciosos estem avui. Tot ve de la falta d'inversió, evidentment, en Rodalies, que s'arrossega des de fa béns, des de fa molts anys, però hi ha una solució que no hi havíem pensat.
0: A veure.
12: El Mundial de Futbol.
13: La carrera de Montiel, va, va, va!
0: El Mundial?
12: Sí, el Mundial del 2030, recordem que serà Espanya, el Marroc o Portugal, és possible, probable que hi hagi partits a Barcelona. En Mundials anteriors, al Qatar i a Rússia, la FIFA va pactar amb els anfitrions que el transport públic, els partits, fos gratuït si tu tenies entrada. Però les ciutats van dir que això no els sortia a compte i la FIFA ara ha dit, d'acord, farem una cosa. Podeu cobrar el transport públic els per anar a l'estadi a preu de cost, és a dir, sense guanyar diners. Això s'aplica al Mundial d'aquest estiu ja.
29: Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
12: Recordem que el Mundial d'aquest estiu es fa als Estats Units, Mèxic i Canadà i ens fixem en el cas de Nova Jersey. Nova Jersey diu que el seu servei de trens arrossega un dèficit de 200 milions de dòlars i calcula que el servei pel Mundial li costarà 6 milions de dòlars per partit, i que n'acollirà 8 partits del Mundial, incloent la final. Com que els han dit, escolta, podeu cobrar el que us costi, això...
0: El cost, clar.
12: Nova Jersey ha dit, doncs endavant.
0: Anem a calcular el cost.
12: El bitllet per anar de Nova York a Nova Jersey a un partit del Mundial costarà 150 dòlars anar i tornar. $150 per anar i tornar és mitja horeta, de Nova York a Nova Jersey, és un Sabadell-Barcelona. La tarifa habitual per concerts o partits de futbol americà al mateix estadi és 10 vegades menys. I la cosa no es queda aquí. Agafar un autobús des de Nova York a Nova Jersey costarà $80. No hi haurà descomptes ni per gent gran, ni per discapacitats, ni per menors, I a més, al pàrquing, si volguessis anar en cotxe, a l'estadi de Nova Jersey, els dies de partit, aparcar el cotxe, aparcar,
3: sí, sí.
12: $225.
4: FIFA is providing $0 for transportation to the World Cup. Zero.
12: Aquesta que sentim és la governadora de Nova Jersey dient la FIFA posa $0 i nois, no tenim res més a fer, alguna cosa hem de fer. Per tant, cobrem això.
0: I això passa en altres ciutats.
12: A totes no. Boston sí que ho ha fet. Boston ha multiplicat per 4 el preu dels bitllets de tren i autobús cap a l'estadi, però Los Angeles, Seattle, Filadèlfia, han deixat els preus del transport públic exactament igual. En qualsevol cas, això torna a evidenciar una cosa que ja hem explicat algun cop aquí, que les ciutats que acullen esdeveniments esportius no se'n beneficien, com a mínim no tant com la FIFA, que ingressarà pel Mundial $11 million.
29: And so far the only revenue generating event for FIFA is the World Cup.
4: Right.
29: So we generate money in one month.
12: El president de la FIFA insisteix en allò que només ingressen diners durant el Mundial, és a dir, un cop cada 4 anys, i així justifica el preu de les entrades. La FIFA va dir, de tota manera, l'economia americana ingressarà $30 million, per tant, tranquils. Ara bé, a les últimes hores han sortit hotels d'Atlanta, de Miami, de Dallas, dient, tenim tan poqueta demanda, o tenim una demanda igual a qualsevol estiu, que estem retallant un terç les tarifes.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ai, dimarts l'Enigmàrius feia es malmeti una cirera, però quedi moníssima. I la resposta era cookie. Les cireres, quan s'omplen de cucs, es malmeten, és a dir, es cuquen. I si queda moníssima, podem dir col·loquialment que aquesta cirera queda molt cookie. Avui dimecres, un Enigmàrius d'enginyeria. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, de 5 lletres. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, 5 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat de la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre la influencer Lola Lolita.
15: A lo millor es de ver es que el món dels influencers, esos que fan de tot i no res, està de capa caiguda i comença un temps més relaxat. De moment continuen anant de convidades a la tele generalista, com Lola Lolita, que el dilluns va anar a la revuelta i va contar una cosa estranya. Va dir que quan va estar fent una secció a El Hormiguero, no va saber explicar exactament de què, va rebre molts insults que venien, segons ella, de gent d'entre 40 i 60 anys. Em va resultar increïble que poguera concretar tant la franja d'edat dels seus haters, però clar, ella és influencer i deu tindre una informació privilegiada.
0: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'un creuer amb problemes, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula El Triangle de la Tristesa.
16: El film de Ruben Östlund es va endur la Palma d'Or a Cannes fa 4 anys i és una sàtira salvatge al comportament egoista i desvergonyit d'una classe alta amant de la moda i el luxe, i arrenca en un iot on es pot comprovar el menyspreu i la condescendència amb què els creueristes tracten la tripulació fins que el vaixell comença a tenir problemes. I aleshores es comprova que sempre arriba el moment on tot s'equipara i els diners ja no ho són tot. Una pel·lícula hilarant, incòmoda, escatològica i reveladora. El Triangle de la Tristesa la podeu trobar a HBO i Filmin.
17: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
18: Amb el suport de Casa Tarradellas.
0: Són les 7:28 i quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jovany, bon dia.
19: Bon dia, la inseguretat.
20: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques.
30: La Nacional!
19: Després dels diversos casos de violència que es van produir a Catalunya el cap de setmana passat, s'ha reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. Avui estem explicant que la Generalitat ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública.
31: Sí, però és solament una percepció.
0: Tenim al telèfon la consellera d'Interior i Seguretat Pública. Sí. Consellera Núria Parlon, bon dia.
31: Sí, bon dia, bon dia. La realitat és que la inseguretat no ha crescut. O sea, lo que pasa que això és com lo de la temperatura i la sensació tèrmica, saps?
19: No sé què...
31: sí, que surt el Molina, no? I diu, per exemple, sí, que estem a 25 graus, sí, però com que n'hi ha humitat i no...
0: La sensació tèrica ja, pot ser de 29.
31: Clar,
19: exactament. Però, escolta, on és ara mateix, consellera, que no ha pogut venir a l'estudi? Sí.
31: Pues mire, com a consellera interior, pues he sortit a patrullar tota la nit per un barri de Barcelona, no diré quin per no estigmatitzar el Raval.
19: Molt bé, no ho digui, doncs.
31: Escolti'm, he estat tota la nit caminant calle pa arriba, calle pa abajo, no he tingut cap ensurt ni res, eh?
19: Molt bé, o sigui, s'ha passat la nit caminant pels carrers d'aquest barri que diu?
31: Sí, i escolti'm, tot bé, eh?
19: Molt bé, molt bé.
31: Però bueno...
19: Sembla que està caminant de pressa, per això.
31: Sí, bueno, és que tampoc he vingut a fer turisme, sap? I també hi ha cada pista per aquí que... Però bueno... Que és una percepció, ja li he dit abans.
19: Sí, sí,
31: ui,
19: sí.
31: Espere, un moment, mira, estoy ahí, espera un moment, me voy a alejar un poco. Sí, es que clar.
0: Són 7:45. El govern espanyol ha acceptat finalment que el creuer Ondius amb el brot d'antivirus vagi a les Canàries. Abans, els passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. A 9:15 ens acompanyarà Sònia Fuertes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que us avançàvem en aquest programa. Hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
1: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
0: La reacció del govern ha estat dir que ja han ampliat les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que fa marxa enrere i atura l'operació per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho justifica per donar més aire a les negociacions amb l'Iran. I el detingut del crim d'Esplugues ja és a la presó. Arran d'aquest atac i d'altres incidents que hi ha hagut els últims dies a Catalunya, avui també ens preguntarem en aquest programa si tenim un problema amb la seguretat. Seran en aquest estudi Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos, Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, i l'oposició, que ja demana explicacions al govern. Salvador Vergés, de Junts.
3: Com sempre, aquest govern, en aquest cas en boca de la consellera Parlon, ens ven una propaganda d'unes dades bones que contrasten amb una realitat que és molt diferent i que és la percepció que té la gent, l'alarma social que hi ha, la percepció que té la gent en seguretat.
0: I dues notícies més d'aquestes últimes hores. Ha quedat desconvocada la vaga de recollida d'escombraries a Girona i sabem més detalls dels plans de retallada de Nissan. 900 llocs de feina a tota Europa, un 10% del total de la plantilla. Això afectarà a les plantes de Barcelona. Per exemple, es contempla el tancament parcial del magatzem de components. I pel que fa als esports, Robert Prat?
12: L'Arsenal, el primer finalista de la Champions, 1-0 davant l'Atlètic de Madrid. Avui Bayern i PSG busquen l'altra plaça de finalista a partir de les 9, amb el 5-4 de l'anada, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que Mapi León deixa el Barça a finals de temporada i no renovarà el seu contracte.
0: I pel que fa al temps, comença el dia més fresc. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, tenim temperatures fins i tot negatives a alta muntanya. Les valls del Pirineu, 1 grau al Pont de Suert, 1 a Camprodon i al centre del país entre 5 i 8 graus. Avui, però, farà sol a la majoria de comarques, amb alguns bancs de boira, núvols baixos que ara mateix hi ha a la Catalunya central, també al nord de les comarques de Girona. En principi s'aniran desfent i a la tarda avui les tempestes quedaran concentrades al Pirineu i també a les comarques de Girona. Sobretot també podrien arribar al nord de la Costa Brava. Localment podien ser fortes, però en principi amb menys violència que no pas les que vàrem tenir ahir. I aquests pròxims dies, demà, hi haurà alguns ruixats de tarda una altra vegada, divendres més tranquil, i el cap de setmana, dissabte, sobretot, podria tornar a augmentar la inestabilitat.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui amb problemes a l'R2, R2 Nord i R11. Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia, doncs sí, hi ha demores de 20 minuts de mitjana a l'R2, que va de Castelldefels a Granollers, a l'R2 Nord, que uneix l'aeroport del Prat amb Maçanet, Massanes passen per Granollers, i també a l'R11, que és la que segueix fins a Portbou. Això és a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre Sant Andreu Comtal i Montcada Reixac, que afecta el sistema de senyalització. Adif informa que està treballant per resoldre aquest problema, però encara no hi ha una previsió sobre quan se solucionarà. Una incidència que se suma als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària.
0: I les carreteres, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia, sí, de moment matí tranquil, tret això sí de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona. Destaquem que hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt i la Litoral des de la Pota Nord sentit Llobregat, a la 2 i la B23 des de Pallejà cap a Barcelona i a la C58 des de Cerdanyola cap al Nus de la Trinitat.
0: Avui a l'àgora del matí a partir de 9:15, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre l'ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
7: L'editorial de l'Ara va dedicat a Vox i a la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
8: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que els de Pascal juguin a erosionar la confiança a les institucions i destruir la noció de la veritat.
7: En una línia molt similar, el diari El País, que es fixen les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat d'aquí mig any.
8: El rotatiu de Prisa assenyala que davant la possibilitat de perdre la majoria a la Cambra de Representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
7: Sobre el cas de les mascaretes, La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat durant el judici xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
8: El diari del grup Godó diu que sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
7: Per la seva part, Àlex Salmón, membre del comitè editorial del periòdico, diu que Ábalos és textualment un maleante friki.
8: I afegeix que siguin culpables o no, Ábalos, Coldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
7: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez, és a dir, cap ni una.
8: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli en la compra de mascaretes prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
9: La filòsofa francesa Simone Weil va escriure que un partit polític és una màquina de fabricar passió, que ve a ser més o menys el que és un equip de futbol. Hi ha polítics bons i honestos, fins i tot de necessaris, però evolució de l'espècie, n'hi ha de tan ben dotats sensorialment que ja en sumen els diners a quilòmetres de distància. Els polítics corruptes també són uns antisistema i els que fan del Congrés un circ caldria tornar a enviar-los, com a una escola infantil, al vell racó de pensar.
11: Catalunya Ràdio.
23: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
24: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
25: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
26: Necessito vaques.
25: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
27: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
28: Aneu massa de listos.
30: I els valencians?
28: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
27: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
32: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
33: Ha sentit el que acaba de dir?
28: Que a Mallorca no feu l'amor. Que...
34: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3CAT.
36: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una segona vida per als antics hotels.
37: Davant la falta de pisos socials, el Consell Assessor de la Rambla proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla de Barcelona en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan que té l'encàrrec de repensar el passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veu com una sortida en un lloc on no se'n poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
0: Una mà armada.
38: És una història que ha passat a Menorca, concretament a Ciutadella. Una dona va arribar a casa i va
1: sorprendre el seu marit amb una altra dona. Les dues dones es van començar a discutir i agredir fins que l'amant va treure una pistola Taser i li va aplicar una descàrrega. Al final van acabar les dues detingudes, ho explica el periòdic.
0: I les dues ben descarregades. Les preferències dels futurs metges.
37: L'especialitat de dermatologia s'ha esgotat el primer dia que els metges residents, els MIR, podien triar especialitats. Segons llegim El País, per 5 anys consecutiu, és la primera especialitat a esgotar-se. Abans, la que més èxit tenia era cirurgia plàstica, que ara queda en segona posició. També surt de seguida medicina interna, digestiva i cardiologia. En canvi, medicina de família acostuma a ser l'última a esgotar-se.
0: S'acaba estendre la roba al balcó?
1: Sí, almenys per als veïns de Lorca, Múrcia, l'Ajuntament posarà multes que poden arribar a 1.500 euros. Ho llegim al Mundo. L'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar, diu, l'estètica dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins de pròpiament del balcó, però sí que no es podrà penjar-la a l'exterior. I en la línia, res tampoc de deixar bombones de butà o matalassos a fora.
0: No tot s'hi val.
37: Idealista ha hagut de retirar l'anunci d'un pis a Leganés que utilitzava els problemes de salut dels seus propietaris com a reclam. La publicació afirmava que els usufructuaris eren un home i una dona amb condicions delicades de salut i això podia influir positivament en la inversió. A més, especificava quins problemes tenien. Va haver-hi una allau de queixes i han esborrat l'anunci, ho recull La Vanguardia.
0: La notícia que agradarà als fans de patinatge sobre gel.
1: Doncs el Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà en funcionament, però oficialment s'inaugurarà les properes setmanes. L'equipament és l'única instal·lació d'aquestes característiques operativa a Barcelona després que tanqués l'escàting arran de la pandèmia.
0: I ara els destacats d'Internacional i Economia amb Frederic Pincel i Clara García.
2: Demà hi ha eleccions municipals al Regne Unit i també a Escòcia i al País de Gales. Els diaris del Regne Unit, els diaris britànics, recorden aquestes eleccions a Escòcia, on podrien guanyar els nacionalistes, i les de Gales, on els laboristes podrien perdre per primera vegada en 100 anys i on les enquestes donen opcions als independentistes. Si això es confirma, tenint en compte que el Sinn Féin participa al govern d'Irlanda del Nord, hi hauria governs nacionalistes en 3 de les 4 nacions del Regne Unit. Només Anglaterra en quedaria fora. El Guardian destacava el canvi que això suposaria i el Daily Telegraph recull que els laboristes de Gales ja es posen la vena abans de la ferida i responsabilitzen el primer ministre Keir Starmer de la possible patacada. El Financial Times avança que Meta està construint un assistent d'intel·ligència artificial altament personalitzat, per exemple, per gestionar correus electrònics i calendaris, i el mateix diari explica que Apple pagarà 250 milions de dòlars per pactar una querella que li van presentar per publicitat enganyosa. Resulta que ara fa 2 anys Apple va anunciar un assistent de veu Siri personalitzat amb intel·ligència artificial, i encara l'esperem. El que passa és que la paradoxa és que l'acord està que just quan Apple diu que ara sí, ara va de debò, ara traurà un Siri millorat amb intel·ligència artificial.
3: Pel que fa a la premsa econòmica, avui l'Expansión destaca la portada que els governs estrangers controlen el 10% de la borsa espanyola. Explica que el poder de França, Alemanya, Noruega o Qatar en cotitzades, com Iberdrola o el Banc Santander, ha passat dels 70.000 milions que controlava l'IBEX el 2024 a situar-se al voltant dels 124.000 milions. L'Economista publica que els germans Escribano s'han venut el 14% de les accions que tenien d'Indra per poder fusionar l'empresa amb la companyia familiar sense que hi hagi un conflicte d'interessos. Els títols, que els col·locaven com els segons màxims accionistes, estan valorats en 1.300 milions d'euros. I avui que hi ha junta d'accionistes del Banc Sabadell, l'ON Economia diu que l'inversor mexicà David Martínez Guzmán podria estar a prop de tancar del tot la seva etapa amb l'entitat. És el primer accionista individual del banc i recordem que és l'únic del Consell que es va mostrar favorable a l'OPA del BBVA, cosa que ha generat molt de recel. Segons el diari, podria sortir del banc després de cobrar el dividend que l'entitat repartirà el 29 de maig i pel qual rebrà 100 milions d'euros.
0: I què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Que si Simeone fos català, cantaríem allò de l'hora dels adeus, però l'esport titula Adeu, Atlètic de Madrid. És un game over de la Champions en tota regla, com remarca el Mundo Deportivo. El diari destaca que Simeone va acabar la seva història a Europa, un Simeone etern a l'Atlètic de Madrid i que sembla que mai pot dir adeu.

És un Atlètic de Madrid que no en té prou per La Vanguardia, un equip que va jugar a fer que no hi passés res. El club madrileny veu destruïda la seva obsessió, remarca el periòdico. El País destaca les declaracions d'un Simeone que diu que no té força per continuar endavant. Yeah!

0: situació d'Eugènia i Beatriu després de les crítiques per la seva actitud davant l'escàndol Epstein i la seva menor presència pública per decisió del tiet Carles. L'enhorabona a la família i que sigui una horeta ben curta.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
2: Felicitem a l'actor George Clooney.
1: 70.
2: 65, també Pedro Piqueras.
3: És molt a prop.
1: Home.
2: Cantarà col·lapse.
1: 70.
2: 71. Alerta, aparteu les criatures, perquè avui també fa anys Lolita.
1: Caram.
2: No fa ole.
1: 51.
2: Una mica de 68.
1: Hosti.
2: Meravellosa, Clara Segura. Felicitats, Clara.
1: Caram, Clara. 50, felicitats.
2: 52, un petonàs des de la ràdio. I acabem amb la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz.
1: 55.
2: Clavadíssims.
1: Ah, molt bé.
2: Molt bé.
1: Santoral.
2: Avui és Santa Beneta.
1: Santa Beneta.
2: Va néixer al segle VI a Roma i era una companya de Santa Gala, el monestir fundat precisament per Gala a Roma. De fet, diuen que Beneta estimava profundament Gala. Un fet important és que va morir 30 dies després de Santa Gala, tal i com va predir l'apòstol Sant Pere en una visió. Va morir al voltant del 546 de causes naturals. A Catalunya hi ha 12 persones que es diuen Beneta!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 6 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Alberto.
4: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
5: 6 de maig de 1996, ara sí que sí, José María Aznar i Ana Botella ja passegen pels jardins de la Moncloa. Aznar ha jurat el càrrec de president del govern espanyol i ha format el seu primer govern, amb dos vicepresidents, Rodrigo Rato i Álvarez Cascos, un català, Josep Piqué, a Indústria, i Mariano Rajoy, de ministre d'Administracions Públiques. Dels 14 membres del gabinet, 4 són dones, Esperanza Aguirre, Isabel Tocino, Loyola de Palacio i Margarita Mariscal de Gante. Aznar ha explicat als periodistes que farà obres a la Moncloa perquè no han trobat el Palau com un lloc còmode i acollidor per viure. Acabo amb Bruce Springsteen, que avui fa 30 anys feia el primer dels seus dos concerts íntims a Barcelona. El Boss va actuar dues nits al Teatre Tívoli. A la revenda es van arribar a pagar 55.000 pessetes de 1996 per una entrada, una mica més de 300 euros.
1: Avui és 6 de maig del 2026, és el 126è dia del calendari, falten 46 dies per l'estiu i 49 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra.
7: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista.
8: A Saladoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada quan hablamos de inseguridad.
9: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament.
10: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es a medida que pasan los días es cada vez menos probable.
11: L'operació Furia Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat.
1: Aquests són els sons del matí, una mica distorsionats. Anem a les paraules del dia amb Francesc Soler. Fondejar.
12: Practicar la maniobra necessària per tal que la nau, l'almadrava o la boia quedi subjectada al fons amb seguretat. L'Ondius, el vaixell afectat per un brot d'antivirus, fondejarà a Canàries amb seguretat naval, però amb dubtes de la seguretat sanitària dins de la nau.
1: Inequívoc.
12: No equívoc, que no dona lloc a dubte o equivocació. El fiscal que investiga els pares del nadó abusat sexualment sosté que hi ha indicis inequívocs d'aquests fets. La seva feina serà passar dels indicis, que són el signe que permet de presumir quelcom amb algun fonament, a la prova que, segons el diccionari, és el que estableix la veritat d'una cosa.
1: Infal·libilitat.
12: Si inequívoc és un fet que no porta equivocació, infal·lible és aquell qui no falla. Però si anem a la segona excepció d'infal·libilitat, llegim prerrogativa de l'Església, concretament en certes condicions en el Papa, en virtut de la qual és preservada d'error en les matèries de fe i costums. El dogma de la infal·libilitat del Papa Lleó XIV és limitat i no afecta la política internacional i les seves crítiques a Trump, per molt raonades que siguin.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 200.000.
13: Són els immigrants que han iniciat els tràmits de la regularització a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Avui s'obre un nou espai a Montjuïc com a punt per donar cita.
1: 900.
13: Són els treballadors que Nissan acomiadarà a Europa. El 10% del personal contempla el tancament parcial del magatzem.

0: de components de Barcelona. A finals d'abril l'empresa ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO en 3 centres de Barcelona on treballen 569 persones.
1: 350.
0: Són els nous empleats que fan falta cada any al sector del musclo al Delta de l'Ebre. Cada temporada han de renovar la meitat o més de la plantilla. Això es deu al canvi climàtic que provoca que les campanyes s'hagin escurçat i hagin passat dels 5 als 3 mesos. El sector lamenta que cada cop costa més trobar treballadors.
1: I veig tres imatges amb pal forada. A la primera imatge hi veig un autobús descapotat. Els seients semblen antics i està ple de gent, tant homes com dones vestits d'època.
2: Barrets de copa, vestits de diversos colors, fins i tot alguna barba clarament postissa. Un viatge en el temps que veiem a La Vanguardia, protagonitzat per la societat literària Sherlock Holmes de Londres. Es van vestir d'època per recrear a Suïssa el duel entre el famós detectiu i el seu conegut enemic, el professor Moriarty.
1: A la segona imatge hi veig una noia, una dona jove, en un avió militar, va totalment equipada, només se li veu la franja dels ulls i amb la mà esquerra aixeca el dit polze.
2: És la princesa Leonor, falta poc més de 2 mesos perquè acabi la seva formació militar. En els últims dies ha volat en un avió de combat, un caça F-5. La formació de la princesa, que està regulada per llei, preveu 3 cursos militars, un a l'Acadèmia General, un a l'Escola Naval i el que està fent ara a la de l'Aire. L'any que ve, a la Universitat Carlos III estudiarà Ciències Polítiques.
1: I a la tercera imatge hi veig una àrea de gespa tocada al campus universitari de les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Aquesta zona verda que utilitzen els estudiants per evadir-se de les classes viurà una transformació important. Tarragona, Ricard Buigas, què hi han projectat?
3: Doncs mira, l'edifici que acollirà els primers estudis de medicina de les Terres de l'Ebre. El ple municipal ha aprovat la modificació del POUM per fer possible aquest projecte. El campus s'ampliarà gairebé 2.000 metres quadrats. Si ara anem al setembre del 2030 i fem aquesta mateixa fotografia, és molt possible que veiem els 50 alumnes de la primera promoció del grau de medicina de l'Ebre. Diuen que serà clau per fixar talent al territori.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Detenen un home per intentar batejar un cocodril amb una gerra de terra a un restaurant de Florida. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. En concret, l'home volia fer el bateig llançant una gerra de te gelat sobre el cap del cocodril viu. L'acció es va produir dins d'un restaurant de Florida. Segons el testimoni de les persones que estaven menjant dins del restaurant, l'home en qüestió va entrar portant un petit caiman i va anunciar que venia a fer una missió espiritual urgent. Després d'això, va col·locar el cocodril en una taula i va començar a llançar-li té fred per sobre mentre pronunciava una espècie de sermó. Diu la notícia que en un principi els comensals es van pensar que era una performance artística, però quan van veure que el cocodril començava a bufar, l'acció va deixar de fer gràcia. Finalment, el personal del restaurant va trucar la policia i l'home va ser detingut.
1: Això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: Apostar pel talent i l'esforç és clau per construir noves oportunitats de futur. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el programa propi de beques CEU Mèrit. Es tracta d'una iniciativa que ofereix ajuts per totes les titulacions de grau i reconeix el mèrit acadèmic i personal de l'alumnat. Les beques poden arribar a cobrir el cost total dels estudis. La segona convocatòria finalitza el 18 de maig, data límit per presentar les sol·licituds i la documentació requerida.
7: A la Universitat CEU Abat Oliva estem compromesos amb la cultura de l'esforç. Per això som la institució educativa privada que més inverteix en beques i ajuts. Avui reconeixerem el teu talent i motivació. Demà podràs ser allò que decideixis. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que detenen un home per intentar batejar un cocodril amb una gerra de te en un restaurant de Florida és una notícia falsa. Aquesta és una història inventada, publicada per un compte de Facebook que acostuma a penjar notícies humorístiques. El problema és que la notícia es viralitza com si fos en real, sense cap advertència que alerti que el seu contingut és inventat, és broma o és humorístic.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
9: El tros de festa que han muntat a Carrefour. Regalem 100.000 abraços. Sí, sí, 100.000.
10: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Espanya accepta que el creuer afectat pel brot antivirus desembarqui a les Canàries.
11: L'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar ahir formalment a Espanya que l'acollís. Ara és a Cap Verd, on s'evacuaran les tres persones. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, al Catalunya Nit.
12: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: Notícia de fa poca estona. Els treballadors del Servei de Neteja de Girona i l'empresa arriben a un preacord.
0: Després d'una nit de negociacions, el comitè d'empresa i la concessionària han tancat un acord que ara haurà de ratificar la plantilla abans de donar per desconvocada la vaga.
1: I el govern aposta per reforçar el pla d'Aga per retirar les armes blanques de la via pública.
11: Això després de les dues morts per arma blanca del cap de setmana, l'acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat ha entrat a presó provisional i sense fiança. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: Avui a partir de 8:45, especial seguretat també al matí de Catalunya Ràdio. I nou cop de volant de Donald Trump amb l'estret d'Hormuz.
0: Ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret que va entrar en vigor dilluns i també que el seu secretari afirmés que era una prioritat.
1: I reaccions a una notícia que avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. 8.000 persones sense llar viuen a Barcelona.
11: Reaccions com la de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tot i que les competències són municipals...
14: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals a través del nou contracte programa.
1: També es fa càrrec, diguéssim, de la situació. Avui en parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. El Banc Sabadell, que li comença una nova etapa.
0: La Junta General del Banc ha debut avui Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que liderà la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
16: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera que faci força sol en general. Tot i això, tenim núvols baixos i boira a molts llocs del terç nord de Catalunya. Creiem que s'aniran obrint i acabarà fent més sol. Fa fresc a aquesta hora, fred fins i tot en algunes valls del Pirineu. Avui la temperatura quedarà entre els 20 i 23 graus a la majoria de comarca. Avui a la tarda hi haurà nuvolades, ruixats i alguna tempesta, però quedaran més concentrades al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Poden arribar a la Costa Brava i a la resta el temps serà molt més estable.
15: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra.
0: Si no tenim incidències destacades, tret d'aquestes retencions, hi ha trànsit dins de la 2 i la B23 des de Pallejà cap a Barcelona i a la C58 entre Terrassa i Sabadell i des de Cerdanyola cap al Nus de la Trinitat. Molt carregades també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, des de la Pota Nord, sentit Llobregat.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir i sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
19: Els nostres professors.
20: A mi em va marcar el senyor Ramon d'una acadèmia que es deia Acadèmia Camproví.
19: Maruja Torres, periodista.
20: Era un senyor amb una gran facultat didàctica. Era molt carinyós i era molt progressista. Vist ara, no? No fa masses anys em vaig assabentar de que era un republicà represaliat. Li tinc molt bon record i li dec molt a la meva rapidesa mental, per exemple.
21: Mm.
2: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
21: Bon dia, xiripipis del meu cor.
1: Ai, llum de la meva vida.
22: Quines coses, Manu.
1: Pipipi.
21: Manu. Ai, que va trucar la Georgina.
1: Georgina. Sí, de part de la seva mare, la Maria Teresa. Mira, que la meva mare també es diu Maria Teresa.
21: Veus, mira. La meva mare també es diu Maria Teresa.
1: Mira.
21: Veus?
22: La meva es diu Pilar.
1: Va fer anys ahir, no? Georgina! Sí. Georgina!
22: Hosti.
1: Georgina, que ets aquí?
21: Gina?
1: No hi és.
21: Georgina,
1: va, en tot cas, el truquem de la part de la Maria Teresa perquè va fer 38 anys, mira.
21: Sí?
1: Ara sí.
21: A veure.
1: Georgina!
23: Hola.
1: Hola, què tal? Que et truquem de part de la Maria Teresa, estem en directe a Catalunya Ràdio.
21: Exacte, perquè et volen dedicar aquesta cançó Paranoid de Black Sabbath perquè el 4 de maig vas fer 38 anys.
1: Ets aquí o no?
23: No.
21: No hi és.
1: Val, doncs adéu, Georgina. Això és per tu. Això és per tu.
21: Vinga.

0: definitivament la Georgina no hi és perquè ens ha penjat. Manu, que vagi molt bé, estimat. Fins demà.
1: Senyors i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La seguretat és un dels temes més seriosos ara mateix a Catalunya. Un debat que s'ha obert pas amb força a la conversa pública i a les institucions, i amb una sèrie d'últims fets que alimenten una percepció ciutadana d'inseguretat. Des de l'homicidi recent a Esplugues de Llobregat, fins a morts derivades d'enfrontaments violents entre bandes, la violació a la Fèria d'Abril o els tirotejos al Raval. Seria molt irresponsable ara mateix, amb el que està passant, escampar la por. Però és normal que amb aquests successos impactin en l'estat d'ànim de la nostra societat, que generin un cert neguit. En ple 2026, parlar de seguretat no pot ser un tema tabú. És un tema tan normal i necessari com parlar d'hospitals o de la crisi de l'habitatge. De fet, la seguretat és la política eminentment social, una de les bases de l'estat del benestar. Qui té més recursos sempre es pot pagar la tranquil·litat, però per molta gent els espais públics són el cor del seu dia a dia. I les institucions han de prioritzar que siguin segurs. Quan s'evita aquest debat, per por del que diran, s'abandona la realitat. I el resultat d'aquesta negligència ja el sabem. S'acaba regalant aquesta qüestió en exclusiva a l'extrema dreta. El populisme sempre s'apropia del malestar i alimenta teories falses. Davant la percepció d'un buit, els de sempre s'afanyen a omplir-lo amb conspiranoia i solucions màgiques. Ara bé, que el debat sigui necessari no vol dir que s'hagi de fer de qualsevol manera, i encara menys que les solucions es puguin decidir amb presses. No podem parlar de seguretat a cop de succés, amb el diari a la mà, amb el tuit a la mà. Les polítiques i els debats del país no es poden basar en vídeos virals, perquè tenen una vida molt curta i sovint no expliquen tota la realitat. La realitat, senyores i senyors, és complexa. L'alarmisme constant distorsiona la fotografia general. Acaba polaritzant de manera artificial una qüestió que, en el fons, tothom busca exactament el mateix: que tots visquem tan tranquils i segurs com sigui possible. Construir un país segur demana fugir d'aquestes anàlisis a correcuita. Vol un estudi profund de les polítiques públiques que estan funcionant, tant a casa nostra com també en països veïns. I també vol una crítica igual de seriosa de les que no estan funcionant. Per tant, la conversa sobre seguretat ha de donar veu a perfils de tota mena, des del món policial fins i tot a l'educatiu. I exigeix també una maduresa imprescindible. No reaccionar amb judicis ideològics davant de propostes que són estrictament operatives. Convertir la seguretat en una manera de desgastar l'adversari polític és molt fàcil. Però el repte de debò no és guanyar la discussió del dia a les xarxes. El repte del país és dissenyar un model a llarg termini que garanteixi la convivència i aguanti el pas del temps.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimecres 6 de maig, ens despertem amb fresca, amb fred fins i tot. Per exemple, a Esterri d'Àneu tenen 2 graus, 5 graus a l'Estany, al Moianès, i 12 graus al Vendrell. També tenim bancs de boira, núvols baixos una altra vegada a molts llocs del nord de la Catalunya central, a les comarques de Girona. Creiem que en general s'aniran trencant, però precisament en aquestes zones avui podrien tornar a aparèixer alguns ruixats i tempestes. Avui en general esperem un dia de sol, però en aquests punts del Pirineu, Prepirineu i al nord de les comarques de Girona, aquí podríem acabar tenint aquestes tempestes que poden acabar espetegant també a la costa brava, i amb temperatures que quedaran frenades, màximes avui entre els 18 i 23, 24 les més altes. Demà augmenten els núvols, amb alguns ruixets també a la tarda, divendres temps més tranquil, i dissabte sembla que augmenta una mica la inestabilitat.
0: Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem un home que ha estat 6 mesos i mig detingut per l'ICE. Són els polèmics agents d'immigració dels Estats Units. Es diu Miguel Barreno López, és espanyol i aquest diumenge va aterrar a Madrid, després, insistim, de mig any retingut. Serà a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio. I una de les novetats de la nit és que el creuer on hi ha aquest brot d'antivirus finalment sí que desembarcarà a les Canàries. Ho ha autoritzat el govern espanyol després que li demanés l'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, argumentant el dret internacional i l'esperit humanitari. Així n'ha informat televisions de tot el món.
3: Spain has now agreed it will receive that cruise ship. The ship has been stuck for several days while authorities scramble to contain the virus and decide what to do with the 150 passengers.
0: En tot cas, abans que el creuer arribi a les Canàries, s'evacuaran els 3 passatgers que tenen símptomes més greus. Recordem que el virus ha causat la mort ja de 3 persones i que els 150 passatgers estan confinats a les cabines per evitar que s'escampi.
4: We're not just a story. We're we're not just headlines. We're people. People with families, with lives. With people waiting for us at home.
0: No som un titular, som persones amb famílies, volem anar a casa. És el que deia un dels passatgers del vaixell en un vídeo difós a les xarxes. Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: I comencem per les novetats de la nit. Tot i que el govern canari va dir que no es donaven les circumstàncies perquè el creuer parés a les illes, el Ministeri de Sanitat finalment ho ha autoritzat.
2: Sí, el vaixell ara mateix està fondejat a la costa de Cap Verd i segons el Ministeri, l'Organització Mundial de la Salut hi ha fet arribar que allà, a Cap Verd, no es pot fer l'operació necessària i que les Canàries són el lloc que està més a prop que sí té les capacitats adequades. Dos tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les tres víctimes mortals, aquestes tres persones s'evacuaran als Països Baixos. Un cop es completi això, el vaixell s'adreçarà a les Canàries, trigaria en principi entre 3 i 4 dies en arribar-hi.
5: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship to do a full investigation.
2: És la directora de Preparació i Prevenció d'Epidèmies de l'Organització Mundial de la Salut que afirmava que es farà, un cop s'arribi a les Canàries, una investigació molt profunda, una desinfecció del vaixell. En concret, un cop a les illes, la tripulació i els passatgers seran examinats i a partir d'aquí traslladats als seus països. Això, evidentment, inclou els 5 passatgers catalans.
6: El darrer contacte que hem tingut per correu electrònic era que estan bé, amoïnats per la situació que viuen, però tranquils. És a dir, una tranquil·litat dintre d'aquest espai que, evidentment, és una situació complicada, però estan bé de salut.
2: Era Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, en declaracions del Catalunya Nit. Allà també ha explicat què es farà amb aquests 5 catalans. Si tenen símptomes, se'ls evacuarà amb avions medicalitzats. Si no, és una miqueta més fàcil, deia.
6: Que és una evacuació que es pot fer amb vols comercials, amb mascareta i a l'arribada a casa, doncs un aïllament domiciliari i un seguiment estret, una vigilància epidemiològica estreta.
2: Aquest és el protocol que seguiria amb aquests 5 catalans que hi ha en el creuer. Per cert, que l'Organització Mundial de la Salut també ha assegurat que està buscant més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les víctimes abans que, un cop al creuer, morís per antivirus.
0: I l'Organització Mundial de la Salut sospita que la transmissió del virus al creuer podria haver estat entre humans, tot i que és un escenari poc habitual en aquest tipus de virus.
2: Sí, ho hem anat explicant aquests últims dies. L'antivirus es transmet sobretot per inhalació de partícules o per contacte amb l'orina o els excrements arrossegadors, com ratolins, per exemple. Ara bé, en alguns brots anteriors d'antivirus de la soca Andes, que circula per Sud-amèrica, sí s'ha observat en casos molt rars, però s'ha observat una transmissió limitada entre contactes estrets. L'OMS creu que aquesta soca, la soca Andes, podria estar implicada en aquest cas. Recordem que el creuer va salpar d'Ushuaia, al sud de l'Argentina, i l'organització diu que no li consta que dins del vaixell hi hagués rates. El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ens deia aquí al Matí de Catalunya Ràdio que no es poden descartar del tot nous contagis.
7: Lo cierto es que aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable.
2: Insistim que no és gens habitual el contagi entre persones, però pot passar. També per això es diu que hi podria haver-hi nous contagis. El mateix deia també el Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses Oriol Mitjà.
8: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes i també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
2: L'Organització Mundial de la Salut té ara mateix com a principal hipòtesi que la parella neerlandesa que es va incorporar al vaixell a l'Argentina després de viatjar pel país es va infectar abans d'embarcar en el creuer.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el retorn del debat a la inseguretat.

0: que alguns han esperonat arran del crim d'Esplugues de Llobregat. La novetat de les últimes hores és que el detingut ja és a la presó.
1: És un home amb antecedents fora de Catalunya, això sí. Consta que el 2022 a Burgos va ser detingut per llançar pedres a policies, a veïns i després a trinxerar-se en un castell de la ciutat. No consta que Catalunya protagonitzés cap altre incident semblant, però l'Héctor Duran, de l'Associació de Veïns del barri de Finestrelles, Esplugues, ens explicava ahir al matí de Catalunya Ràdio que ja sospitaven de l'agressor.
2: Aquest senyor tenia un comportament molt agressiu. La gent que passava pel carrer, qualsevol persona l'intentava atacar, el cridava, realment era un comportament que no era correcte, evidentment.
1: A partir d'aquí, la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra continua sent que aquest home tenia algun tipus de trastorn mental. Té algun tipus de trastorn mental, s'està a l'espera de la investigació i de l'anàlisi que se li puguin fer per part de metges. Un testimoni dels fets, un testimoni de l'assassinat, el José Luis, ens explicava també en aquest programa que l'agressor el va intentar atacar amb ell també.
3: Llavors aquest home es va vindre cap a mi, va intentar apunyalar una vegada, no li va sortir bé, va començar a baixar les escales que jo havia pujat, va agafar unes pedres, però em va mirar, però després de seguida va apuntar cap a un altre lloc i vaig veure aquí, cap a una apuntada era cap a la meva dona. Llavors sí que vaig córrer cap a baix, la vaig agafar, la vaig inventar, vinga, cap al cotxe.
1: Ens explicava al matí de Catalunya Ràdio aquest testimoni dels fets, el José Luis. Alguns veïns diuen que hi havia avisos a la policia local sobre l'autor del crim, però l'Ajuntament d'Esplugues ho ha negat.
0: I també al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde, Eduard Sanz, feia crida a la calma.
4: Les percepcions són unes i després les realitats són unes altres. Jo, precisament, parlava l'altre dia amb els Mossos d'Esquadra, preguntava quants fets delictius havien tingut al barri de Finestrelles des del gener, no? I em posaven ells mateixos, eren dades que em facilitaven ells, i em deia, bueno, doncs hem tingut 13 fets, diu, alguns d'ells són alcoholèmies, altres eren trencament de vidres a algun vehicle i algun furt. Per tant, és evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat.
0: Alguns veïns consideren que al barri no hi ha prou patrullatge policial i diuen que algunes zones no estan prou il·luminades.
1: Ara més estan valorant la contractació de seguretat privada. Avui a les 7 de la tarda hi ha prevista una reunió precisament entre l'alcalde i la principal associació de veïns. Una possibilitat aquesta de contractar vigilància privada que segons els experts no està prevista legalment i que podria fins i tot generar conflicte amb la seguretat pública. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, ho farem a l'Àgora amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, la Montserrat Iglesias.
0: I d'allà parlarem amb Toni Rodríguez. Avui ens acompanyarà l'intendent de la prefectura dels Mossos després que el govern s'hagi compromès a ampliar el dispositiu contra les armes blanques. Oriol Pujador.
5: El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el pla d'AGA, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
6: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
5: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I què hi diu l'oposició? Doncs retreu al govern que no afronta el problema de la seguretat. Ho diuen Junts, el Partit Popular i Vox.
7: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
8: A Salvadoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
9: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: Eren Salvador Vergés, Juan Fernández i Joan Garriga. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues. L'exdirector general dels Mossos, Eduard Sallent, ja ens deia ara fa uns dies, aquí en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, que la qüestió de les armes blanques era una de les carpetes importants que calia abordar.
10: Però el que està canviant és qualitatiu. Ens puja la violència, ens pugen els delictes contra les persones, ens pugen els delictes contra la salut pública i tenim molta més presència d'armes a la nostra via pública i a la intervenció policial.
0: Sobretot plegat comentari de la periodista Rebeca Carranco.
11: Quan parlem de seguretat parlem de por, però no només por a ganivets o a robatoris o homicidis, parlem de por a l'altre, a qui és diferent, a qui té un color de pell normalment més fosc o a qui professa una religió que no ens agrada. Perquè si no, el debat sobre la Barcelona insuportablement perillosa l'haguessin tingut també el 2020, quan el suec Joan Mosetsko va matar 3 persones a qui no coneixia al centre de la ciutat. El debat sobre la seguretat és necessari i legítim. Però quan el fem és important detectar qui el parasita, proposant receptes racistes amb més ganes d'aconseguir rèdit polític que de trobar solucions.
0: I un parell de coses més a la crònica de successos. D'entrada, sobre el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. La fiscalia manté aquesta versió i veu indicis delictius inequívocs per mantenir-los tots dos a la presó. Maria Núria Revetlla.
12: L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats o no. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb només un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida. Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diari Ara avui destaca que comença a haver-hi certes diferències entre el pare i la mare. Segons diu, la defensa de la dona va declarar que hi ha coses que no podia controlar. I el segon apunt. Els Mossos confirmen que la dona de 60 anys que va morir el març a Tortosa va ser víctima de violència de gènere. Ricard Buigas.
13: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista, un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem els bàsics del matí.
14: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 17, repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Pepa Pepín, Silvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler. Bon dia.
16: Bon dia.
0: I comencem amb les reaccions a la dada de 8.000 persones sense llar que viuen a Barcelona, que us va avançar, per cert, ahir al matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat recorda que s'ha compromès a injectar 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments.
17: La portaveu del govern, Silvia Paneque, ha recordat que les competències per a l'abordatge del sensellarisme són municipals, però ha insistit en les transferències econòmiques promeses als consistoris i també recorda que hi ha un nou pla estratègic en marxa.
18: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa, per tant, dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
17: Tot plegat després que aquest dimarts expliquéssim al matí de Catalunya Ràdio la realitat de moltes persones que viuen al carrer Barcelona, per exemple, a l'entorn de la Ronda Litoral. Algunes s'han vist abocades a viure en tendes de campanya, tot i treballar davant les dificultats per trobar un habitatge.
19: Ara estic treballant, que un home que de faena, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
0: Antes d'agora, parlarem també amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. I una de les novetats de la nit és que s'ha desconvocat la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Després de dos dies aturades i que la brossa es comencés a acumular als carrers, empreses i sindicats han arribat a un preacord aquesta matinada. Fèlix Martín.
20: Les dues parts es van tornar a reunir ahir a 2:15 del vespre i després de tota la nit de negociacions, finalment a les 6 d'aquest matí han confirmat el preacord que ha de posar fi a la vaga. Però avui encara no hi haurà recollida d'escombraries. Cal que els treballadors en els diferents torns de feina ho confirmin en assemblea. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per aquest matí a Girona. La vaga va començar dilluns. Ja ha provocat l'acumulació de bosses d'escombraries al carrer, sobretot al centre, i amenaçava la celebració del Temps de Flors, que començarà dissabte, amb milers de visitants durant 9 dies. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de protestes, arrenca el nou calendari de mobilitzacions a l'ensenyament.
17: Avui no hi ha vaga, però sí estan previstes accions de protesta als centres. Demà sí que hi ha la primera aturada a les escoles bressol. A partir de la setmana que ve començaran les vagues a escoles i instituts. Fins a finals de curs hi haurà 3 dies de vaga de mestres i professors a tot el país i 2 dies més per cada territori.
0: I també hi ha ha previstes mobilitzacions contra el pla per desplegar Mossos de paisà a les escoles. Avui el País diu que la meitat dels centres que s'hi havien apuntat han demanat sortir de la prova pilot.
16: Segons el diari, en la majoria de casos els claustres han votat en contra de la iniciativa i en d'altres han estat les direccions que ho han demanat en veure que el professorat hi estava en contra. Podrien ser encara més centres perquè dos instituts més han de votar aquesta setmana si es desmantellen, es mantenen dins del pla o no.
0: I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació defensava el pla i insistia que l'objectiu és veure si la incorporació d'agents és una eina eficaç.
21: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
16: Hi ha encara una altra vaga prevista, la dels treballadors de la seu a Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple per traduccions, per denunciar irregularitats en les contractacions. De fet, segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció de Treball ja ho investiga.
22: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs, bueno, doncs es dona una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
16: Era Miquel Àngel Bach, secretari general del sindicat FIST.
0: Són les 8:20 i és notícia d'ara mateix. Ucraïna denuncia atacs russos des de l'inici de la treva que ha començat a la mitjanit. Recordem que el Kremlin no ha dit en cap moment que respectaria aquest alto el foc. Anem en directe a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
23: Bon dia. Malgrat que en les últimes hores s'han registrat menys bombardejos de llarga distància del que és habitual, les autoritats locals ucraïneses de Kharkiv, Zaporizhia i Sumy han informat d'atacs contra les seves ciutats amb almenys un mort. El ministre d'Exteriors ucraïnès Andriy Sibiga també acaba d'acusar el Kremlin de violar aquest alto el foc i també altres assessors del govern ucraïnès creuen que això hauria d'anul·lar la treva que Putin ha decretat de forma unilateral per blindar la desfilada militar del 9 de maig. El Kremlin mai ha confirmat, com deies, que secundés aquesta treva proposada per Ucraïna, però sí que ha amenaçat Kiev amb un gran atac de míssils si dissabte envia drons cap a la plaça Roja per les celebracions del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi.
0: I tot això, Cristina Solías, com ho està vivint la gent des de Rússia?
23: Doncs aquí hi ha molta expectació per què passa aquest dissabte, sobretot perquè estan patint les conseqüències d'aquestes fortes mesures de seguretat que s'estan vivint. En les últimes hores hi ha hagut retards i cancel·lacions de vols als principals aeroports propers aquí a la capital, i també hi ha els talls d'internet mòbil, és a dir, ahir, per exemple, vam sortir al carrer, no teníem internet al telèfon, no podies demanar un taxi, no podies treure diners del caixer, es va pràcticament col·lapsar la ciutat, i des de les autoritats ja han dit que aquests talls d'internet seran totalment intermitents fins a dissabte per garantir la seguretat, perquè tenen molta por d'aquests drons ucraïnesos.
0: Gràcies, Cristina Solías. Fins ara.
23: Fins ara.
0: I l'altra notícia de la nit és que Donald Trump ha anunciat que atura momentàriament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz.
24: És l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor tot just dilluns. En una publicació a la seva xarxa social, ha justificat la decisió per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que, segons diu, hi ha hagut en aquestes converses de cara a arribar a un acord amb el règim dels ayatolars.
0: I en aquest context, avui tenim una imatge significativa. Enmig de la guerra, el ministre d'Afers Estrangers iranià ha arribat a Pequín, on s'ha d'entrevistar amb el seu homòleg xinès. La visita té lloc només a una setmana abans de la visita de Donald Trump a la Xina. Pequín, Francesc Canals.
25: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana Abbas Araghchi amb el seu homòleg xinès Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns en anunciar-se la visita a Pequín que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre l'Iran encara, s'ha retirat de la Bienal d'Art de Venècia que arrenca avui.
26: I ho fa en una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia.
27: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant d'Israel, els dos membres de la flotilla per Gaza, detinguts per Israel, entre els quals un barceloní d'origen palestí, continuaran empresonats fins diumenge. La defensa presentarà recurs. Ashkelon, Jordi Brascó.
1: Des de l'exterior de la presó de Sigma és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides. I tot plegat, recordem-ho, mentre tots dos activistes fan vaga de fam. Hadila Boussalih, la seva advocada, hi veu una repressió injustificada.
2: We see this and the attempt to put...
3: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
1: Per tot plegat, la defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i exigeix que els activistes siguin alliberats immediatament. Des d'Ashkelon, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre això, el regidor d'Esquerra, Jordi Coronas, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas de l'anterior flotilla.
24: Coronas, que va ser capità d'una de les embarcacions de l'expedició, ha presentat una denúncia per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat contra membres del govern israelià i comandaments militars.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici l'exministre socialista José Luis Ábalos, Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama pel cas de les mascaretes. Tania Tapia, Madrid, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Últims compassos del judici al Suprem. Totes les parts faran avui les conclusions i els acusats podran dir un al·legat final. Després, Ábalos i Coldo tornaran a la presó, des d'on esperaran a conèixer la sentència. Un judici que ha aixecat polseguera política, especialment perquè les acusacions populars coordinades pel PP han rebaixat la petició de pena a Víctor de Aldama, tant que pretenen que no posin ni els peus a la presó, tot i haver reconegut delictes. La Moncloa creu que estan conxorxats. Sentim Feijó i Ábalos.
5: Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
6: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
4: On Edith Ábalos volia dir Bolaños. Durant el judici, Aldama ha assegurat que Pedro Sánchez estava al cas de les corrupteles i el va situar sense proves com el número 1 de l'organització criminal. L'empresari està, recordem-ho, en llibertat fa mesos per col·laborar amb la justícia.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Como hemos cambiado.
28: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta Citroën.es.
29: Fes-te entendre amb mi, Di.
30: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
29: Crec que m'he enamorat.
30: Normal, amb aquests preus.
29: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
30: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
0: Avui 27, aquest migdia sabrem els detalls de l'agenda del Papa Lleó XIV en la visita a Espanya entre el 6 i 12 de juny.
31: Primer Madrid, després Barcelona, finalment Canàries. Avui el periòdico publica que la visita a Catalunya, que durarà menys de 48 hores, tindrà 6 grans moments. Primer, l'arribada a l'aeroport del Prat, dimarts, després aquella mateixa tarda, un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'endemà al matí, dimecres, serà la parròquia primer de Sant Agustí al Raval de Barcelona i al migdia anirà en helicòpter fins a Montserrat. A la tarda farà una missa multitudinària a la Sagrada Família i l'últim acte, ja dijous a primera hora, acomiad a l'aeroport del Prat.
0: I una altra de les novetats de la nit és que Nissan acomiadarà 900 treballadors a Europa.
31: El 10% del personal, segons explica aquesta matinada l'agència Kyodo, contempla el tancament parcial del magatzem de components de la zona franca. A finals d'abril, Nissan ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO en 3 centres a Barcelona, on treballen 569 persones.
0: I avui el Banc Sabadell celebra la Junta General del Banc i s'hi ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat. Rafael de Ribot.
9: Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre de l'any, període en el que els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda de beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. Es mantenen els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la filial britànica TSB.
10: Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios.
9: A finals de mes el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El govern, per cert, ja ha aprovat un decret per flexibilitzar la legislació urbanística al món rural.
31: Els alcaldes celebren aquest primer pas perquè els micropobles no regeixi la mateixa normativa que les grans ciutats. Tot i això, creuen que cal anar una mica més enllà. Ahir, en aquest programa, van poder parlar amb alguns d'ells. Per exemple, sentim Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, Joan Solà, de Riner, i Omar Coca, de Castelló de Farfanya.
11: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge.
12: Jo veig que volíem viure en aquests territoris i que no han pogut, doncs, perquè hi havia unes normes urbanístiques que no ho permetien, doncs, fer creixements, construir habitatges nous, etc.
13: I esperem que això obri la porta a futures modificacions encara més profundes.
0: I parlant del món rural, preocupació al sud del Solsonès per tres atacs de llop a ramats d'ovelles, els primers a la comarca des del 2019. Joaquim Albalate.
14: Van ser a la Molsosa, a la tardor, i a Pinós fa unes setmanes. Els agents rurals ho estan investigant encara, però els ramaders estan en alerta i reclamen més protecció a les administracions. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
15: Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
14: Per ara han pres mesures com posar tancats elèctrics o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops. Des de Solsona, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també hem de parlar d'un comiat, perquè ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz.
26: L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del diari. També va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al País.
17: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
0: I aquesta matinada dels Rolling Stones han presentat en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues.
18: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!

0: El presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte que ha comptat a Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. De moment no sabem si faran gira, però el disc es publicarà el 10 de juliol. Hi haurà dues col·laboracions destacades amb el líder de Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle Paul McCartney. Jagger s'hi referia així.
1: No, we didn't actually...
2: He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
3: I atenció a això, perquè divendres es posen a la venda més entrades pels concerts de Bad Bunny a Barcelona.

0: Ho ha anunciat Live Nation, que, com dèiem, posarà a la venda aquest divendres entrades. Ho faran dues modalitats noves. Primer, en una caseta caribenya que muntarà l'artista en un segon escenari, i l'altra opció serà just als laterals dels escenaris. A diferència de les entrades a les grades, aquestes no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els dies 23 i 24 de maig.
1: Són les 8:33, de seguida els esports.
2: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis.
6: Manu,
5: per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
9: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
10: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
9: Hòstia.
10: A la zona ocupada.
9: Ostres, això no ho he sabut mai.
11: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: pels esports, l'Atlètic de Madrid es queda a les portes de la final de la Champions. L'Arsenal el guanya 1-0 i el priva de jugar a la final.
1: Amb un Cholo Simeone que no sé si haurà tingut temps de olorar la gespa, l'olor de la gespa acabada de tallar aquest matí al Wanda Metropolitano, però que en tot cas, després del partit, estava així de desfet.
2: Queremos ganar, está claro que queremos ganar. Somos los primeros que buscamos ese lugar mágico que es ganar un torneo, pero bueno, no hay otro camino que recorrer este tipo de lugares.
1: El tècnic matalassé buscava consol en la trajectòria de l'equip a la Lliga de Campions.
2: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos, absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
1: Avui a les 9, Bayern i PSG busquen l'altra plaça de finalista, 5-4 pel PSG a l'anada, i a Catalunya Ràdio aquest Bayern-PSG. A les 9, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio del 3CAT. I wanna play in the dark,
0: I wanna dance with you all the art. Mati León deixarà el Barça quan acabi aquesta temporada.
1: Ja ho ha comunicat el club, aquesta marxa, l'any en què acaba el seu contracte. Ho vam explicar al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. La central deixa l'equip, 9 temporades, 7 lligues, 3 Champions, entre molts altres títols. El Barça que ofereix avui al tècnic el títol de Lliga, volem dir, a l'afició, a 3:15, al partit contra el Llevant. Pere Romeu, que és el tècnic del Barça, no vol parlar de les baixes de l'equip.
3: Però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és de poder sabre el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
1: El Barça, que pot classificar-se avui per la final a 4 de la Champions d'handbol, sí, manté la renda de 2 gols davant el Nantes a 8:15 i comença a Portugal la fase final de la Champions d'hoquei patins amb el Reus Benfica, de quarts de final a partir de les 11 de la nit.

0: Teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
2: I ara sí que el tull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. Segueixen els retards en l'R2, l'R2 Nord i l'R11, segons Adif, són a causa del robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac i que ha afectat el sistema de senyalització. Renfe informa que això fa que hi hagi menys capacitat operativa en aquest tram, per tant, circulen menys trens dels habituals i alguns dels combois estan aturats a Montcada durant uns minuts. Els retards són de mitjana de 20 minuts. D'altra banda, a primera hora del matí hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'R13 i l'R14 a l'altura de Vilaverd, però ja s'ha solucionat.
2: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Pendents en aquests moments de tres accidents, una a l'A2 entre Collbató i Abrera cap a Barcelona, hi ha un carril tallat, un altre a l'AP7 a la Roca del Vallès, direcció sud. Atenció perquè també hi ha un carril tallat i a la C32 a l'Ella cap a Barcelona, circulació amb congestió també per un accident.
2: I punts taronja.
4: Doncs tenim molt carregades la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits. Hi ha trànsit dens també a la 2 a Sant Feliu de Llobregat, cap a Barcelona, a la B23 des d'Esplugues, també cap a la capital, i a la C58 a Ripollet, cap al Nus de la Trinitat.
2: De seguida parlarem de seguretat en un especial seguretat també que farem al matí de Catalunya Ràdio. Què tindrem, Sílvia Solana, redacció?
5: Doncs Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat, també Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i a banda de seguretat seguirem parlant de sensellarisme, que avançàvem ahir aquesta dada de les persones sense llar que viuen a Barcelona. Ho farem amb Sònia Fuertes, que és comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. També al programa parlarem amb Miguel Barreno, que ha estat 6 mesos detingut per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units, i avui amb l'Albert Om parlarem de creuers.
2: I pel que fa el temps que ens espera avui, Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Doncs en general un dia de sol, però que contrasta aquesta hora amb la boira que hi ha a la Catalunya central, a moltes valls del Pirineu, també al nord de les comarques de Girona, o boira o bé núvols baixos, tendeixen a anar-se desfent, sortirà més el sol, i a la tarda esperem alguns ruixats, algunes tempestes, però avui només concentrats al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Poden arribar també a la Costa Brava. Demà segurament començarem el dia també amb sol, però aniran arribant més núvols, potser alguns ruixats de tarda, divendres dia més tranquil, i al cap de setmana dissabte augmenta una mica la inestabilitat.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
8: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir es malmeti una cirera, però que dimoníssima, era Cookie. Avui dimecres, un Enigmàrius d'enginyeria. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, de 5 lletres. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, 5 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
11: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
12: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
13: 012, la millor resposta.
14: Tot bé?
15: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
14: Això és violència masclista.
16: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols.
13: dolors. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
19: Avui a la una del matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, l'advocada i consultora Gemma Calvet i la periodista de Crític, Laura Aznar.
2: I abans de res, celebrar que avui ens acompanyi de nou Gemma Calvet. Benvinguda de nou a les tertúlies.
20: Moltes gràcies, jo també estic molt contenta.
2: I també celebrar que, escolta, que tenim aquí un Premi Nacional de Comunicació com l'Esther Vera. Esther, felicitats, eh?
20: Bon dia, gràcies.
2: I el Jordi em va escriure, em va dir, jo vull felicitar en directe l'Esther Vera.
21: Sí, no només perquè...
2: T'has preparat un escrit,
21: estàs meditant profundament.
2: Vols aixecar-te, posar-te dempeus a la cadira?
21: El primer que volia destacar és que com qualsevol persona normal, l'Esther és fan del Bruce Springsteen. Quan algú és fan de Bruce Springsteen s'ha de sospitar. S'ha de sospitar de la seva decència cívica.
2: Estic d'acord.
21: Val? No, però llavors l'Esther... Ai, tu te'n recordes
2: un dia... Pots una música, Jordi?
21: Pots posar Jungland del Bruce Springsteen, però... El dia que va venir, fa uns mesos, el conseller Samper, hi havia la crisi horrible dels trens, i llavors va explicar que heu d'anar a Portbou a veure a l'estació el col·lapse que hi ha.
2: Sí.
21: D'acord? Llavors l'Esther va prendre nota. I al cap de dues hores hi havia una fotografia boníssima a la web de l'Ara. Així m'agrada, Jungland. De...
2: Home, clar, sí, sí. Fem cas.
21: I llavors jo vaig recordar un... Vaig preguntar, això ho has fet després d'escoltar? I em va dir, sí, va tenir una reacció de molt bona periodista. Llavors vaig recordar una escena que ella em va explicar una vegada, que em sembla que estava a l'Havana o una cosa així, i de sobte els van atracar o no sé què, i tenien al bolso una llista amb gent de la dissidència castrista. Llavors estava molt angoixada perquè li prenguessin el bolso i perquè trobessin aquella agenda, i em va semblar que era com dos moments de periodisme

0: vegades no complaure el teu lector. Llavors pensava en algunes de les notícies maques dels teus temps de directora. Jo què sé, la qüestió de la B d'Esquerra Republicana. Probablement a molts lectors no els hi va agradar saber, però vas considerar que ho havien de saber. O tot el que afectava els sous del Parlament. O pensava en tots els abusos de poder que s'han denunciat des del diari, o amb la informació sobre quan els bancs marxen després del al voltant del 17. Informacions no còmodes. Llavors, a mi em sembla doncs, que és un premi just i que l'Ara fa molt bona feina i que jo estic molt content de ser-ne subscriptor.
1: Pasteur.
2: Jo m'adhereixo, m'adhereixo, però no ho tenia previst.
3: Sí, jo també.
2: Però vull dir dues coses, no? Primera, que quan va néixer el diari Ara jo vaig començar a escriure-hi i després vaig continuar quan l'Esther va accedir a la direcció. I que certament, el que diu el Jordi, el coratge en el periodisme potser és el valor, a més del rigor i la veritat, és el valor més escàs i que més costos comporta. I a mi em consta, i em consta que ella com a directora ha pres decisions de publicar informacions on han caigut publicitats, per exemple. I aquestes situacions de gestió econòmica, de gestió de sostenibilitat corporativa, també han de comptar amb un editor que recolzi. I crec que el diari Ara, i l'Esther té la confiança plena de l'editor del diari, no? Però igualment
0: sí,
2: és escollir un camí difícil. I l'Esther, de tota la vida com a periodista, no ha, jo crec que no ha tingut mai la temptació d'abandonar el coratge.
3: Es puc? Demà jo també.
1: Però rematem, perquè, i també et deixa clar que l'Esther no jubila, ho dic perquè
3: sembla
1: que
3: estic... Clar, ho sembla.
4: No.
3: Jo també, o sigui, em sumo tot el que diuen els meus companys. Crec que en un moment com el que estem vivint, on el segell periodístic i el coratge periodístic és més important que mai, bàsicament perquè és l'única garantia de que la informació està ben treballada, està ben contextualitzada, està ben explicada, crec que la feina que fa l'Esther i el diari Ara és absolutament imprescindible. I a més a nivell personal, jo també li agraeixo que fa molt de temps que coincidim i que és una companyia molt generosa, crec, amb tots els espais d'opinió, de tertúlia, sempre ha estat molt generosa, almenys jo m'he sentit molt còmode sempre al seu costat, i que és una persona de la qual personalment i políticament i amb les seves opinions i amb la forma com analitza la realitat, sempre és una persona de la qual, dissenteixis o no, se'n poden aprendre moltes coses, de manera que agraeixo molt tenir l'oportunitat de compartir espais amb ella.
1: I ho dia, perquè com a bona periodista, oblidia ser el centre de la notícia.
4: Sí, no m'agrada gens.
1: Però avui ho ets, Esther.
4: Però no, us ho agraeixo molt, però us ho agraeixo molt perquè totes les coses interessants no es fan mai sol. I aleshores aquest premi és molt de tot l'equip de l'Ara, i evidentment jo porto molts anys treballant i he estat a moltes redaccions, però aquesta redacció és part de la meva ànima, i l'alegria d'aquests dies doncs és realment el més bonic d'aquest premi. I aquest coratge que tu dius que jo puc tenir sempre està recolzat en molta gent, està recolzat en els periodistes que volen publicar, en els periodistes que són capaços de publicar amb rigor, perquè si no és impossible, amb un editor que confia en nosaltres si volem publicar i per tant aguanta que pues, pugui retirar una publicitat o que algú s'enfadi. I després jo el que recomano és que quan jo era joveneta vaig llegir un llibre fantàstic del Gregory Hitchens que es titula alguna cosa així com Carta a un jove periodista, una cosa així. I recordo que el Hitchens el que deia és que si vols ser un bon periodista has de ser sempre un dissident. I això a mi se'm va quedar gravat. I vaig pensar que realment des del periodisme en realitat fas pocs amics. En realitat sempre has d'estar preparat per decebre algú. I suposo que és el que acabes fent i t'acostumes i sempre has d'acabar decebent algú per mantenir aquesta distància, no? de la dissidència. O sigui que en realitat llegim el Hitchens i seguim-lo, ja està.
1: Són les 8:48. Anem a parlar d'Esplugues perquè els familiars, amics i veïns de la noia assassinada a Esplugues a Llobregat dissabte al carrer, a plena llum del dia, demanen ara transparència en la investigació del cas i reclamen més seguretat al barri. Fins i tot, atenció, perquè es plantegen contractar vigilants privats. Ara García, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: Et trobes a Esplugues, què t'has trobat aquest matí? Com estan els veïns?
5: Doncs mira, els veïns el que ens expliquen és que tenen por i que se senten desprotegits després del que va passar dissabte. De fet, segons ens ha explicat l'Associació de Veïns del barri de Finestrelles, ja s'estan organitzant i estan valorant pressupostos i condicions per contractar seguretat privada. Nosaltres ara mateix som al carrer Joan Miró, és on van tenir lloc els fets dissabte. I us puc dir que és un barri tranquil, el barri de Finestrelles és un barri ple de pisos i cases nous, situat a la part alta d'Esplugues, tocant a la muntanya de Collserola, i aquí

0: Hi ha poc moviment als carrers més enllà de gent que va a treballar o que el cap de setmana surt a passejar. Però, segons alguns veïns, justament aquesta ubicació, força aïllada, és el que fa que sigui una zona, diuen, oblidada per l'administració pels cossos de seguretat. I és que, com us deia, el que va passar dissabte ha generat una enorme sensació de por. Ens ho han explicat ells mateixos fa un moment, tot i que també hi ha qui ho veu només com un fet aïllat.
1: Vivo en el departamento, el frente donde ocurrieron los hechos, entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo, a dar una vuelta. Y ese día me tocaba sacarlo a pasear en la mañana cuando sucedió, pero gracias a Dios no salimos nosotros.
2: Justo estaba parlant amb la meva mare i em diu, corre cap a casa, corre cap a casa. I jo, però mama, o sigui, jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida, no és vida.
3: És un barrio bueno, és una parte muy buena de aquí, o sea que no... No veo la inseguridad, pues seguramente esa persona vino aquí, no sé, paseándose o fue a mala suerte. Yo mejor. Creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
0: Aquesta tarda l'Associació de Veïns de Finestrelles es reuneix a les 7 amb l'alcalde i tècnics de l'Ajuntament d'Esplugues per abordar el cas. Una reunió on posaran damunt la taula doncs, aquesta possibilitat de contractar seguretat privada.
4: Gràcies, Lara.
0: Adeu.
4: I una de les persones que reunirà aquesta tarda amb l'alcalde és la Jean, que és veïna del barri de Finestrelles i també era amiga de la víctima. Jean, què tal? Com estàs?
5: Bueno, bon dia. No estic molt bé perquè m'ha afectat molt. I aquest dia, jo no solament sóc la veïna de la víctima, i amant també és agressor també m'ha atacat a mi, també. Per això que estic molt afectat.
4: L'agressor et va atacar a tu?
5: Sí, sí, sí.
4: Com va anar?
5: Perquè en aquell dia, és a dissabte, en aquell moment que justament que jo estava intentant anul·lar una multa perquè havia oblidat que el dissabte que guardia la zona blava. Llavors, vaig sentir que el meu marit cridant-me que cura, que va cap a tu. I just en aquell moment l'agressor ja m'havia llançat una pedra, però per això que no em va tocar. I després el meu marit em va empenyar cap al cotxe. I tot just aviam va pujar al cotxe quan l'agressor que va començar a llançar pedres contra la finestra del cotxe. La segona pedra va trencar completament el vidre i després em va tirar diverses més cap a dins. Llavors el meu marit i jo vam deixar que baixar el cotxe i es va enfrontar i el meu marit es va preguntar directament amb l'agressor i jo en aquell moment vaig fer una foto de l'agressor que és la mateixa que després es va difondre per tot arreu a internet, la foto de assassinat i assassinat allà amb la això en aquell moment i l'agressor que estava cridant que ens volia matar. I això, i el tot passa això és molt fort.
4: Durant aquests dies us heu sentit acompanyats, gent?
5: Sí, amb el meu marit.
4: I pels veïns, per les administracions?
5: Sí, això serà dilluns, no? Sí.
4: Si us heu sentit acompanyats, si us han acompanyat.
5: Sí, sí, a aquest moment està més aprenent que dissabte o dilluns.
4: No, el que vull dir és que si durant aquest procés us heu sentit sols o més aviat us heu sentit que us escoltaven, que us acompanyaven, que tenien cura de vosaltres.
5: No me recordo perquè jo estava de xoc.
4: Ja. Avui us reuniu amb l'alcalde. Jean, què li direu a l'alcalde?
5: Només és que la víctima, la pobra víctima, els seus pares encara estan en Xina pel tema de visat i tot, vale? I crec que és demanar ajuda a l'Ajuntament de les Fugues per coordinar que quan arriba aquí a Barcelona hi ha unes coses que perquè és la filla única i no té més família. Això, bueno...
4: Que us ajudi, bàsicament que us ajudi, sí. Sobretot a la família que viu a la Xina.
5: Exacte. Jo, bueno, a veure si puc ajudar-los, és que, clar, és necessari per a mi que els ajudarà, sí.
4: Queda clar, Gina, deixem descansar, que també encara doncs, estàs amb tota la ressaca emocional del que has viscut. Una abraçada i gràcies per compartir-ho.
5: Moltes gràcies.
6: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
7: No.
6: Et surt de dins això de...
8: Necessito vacas.
6: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
10: I què?
9: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
10: Oh.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
12: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
14: Com en diu?
15: Ja em dic Juliet.
16: D'on ets?
15: Jo sóc xinesa.
14: Jo sóc del Marroc.
17: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
18: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
19: Benvinguts a Català Fàcil.
20: Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
21: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines. El telèfon d'atenció...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
7: Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu, però és que això és recent i sembla que estem perdent d'una manera molt veloç aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de, val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat, perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista, on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar, ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats, puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè ja porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avens. He de dir, la primera presidenta que va tenir l'Avens. Si un cas, ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
8: Benvingudes, benvinguts. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avens, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bosch.
9: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
10: Val, doncs, jo sóc d'Esplugues sense barrera. A la nostra associació hi ha gent amb diferents patologies, de gent que va en cadires de rodes i altres que no. En principi, nosaltres volem pues, una Esplugues, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots, no? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que del comerç surti a dir que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, els que formem part de l'associació i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ahora estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? aquesta Encarna, que és la mare d'Eva, que tuvo un ictus i és una campeona Eva i una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí, sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicidad también, ¿no?
8: Molt bé. Buscamos eso. Gràcies, Maria. Passem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
11: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Esplugues. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de les plugues.
8: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
12: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser entitat amb el nom més llarg de totes Esplugues, és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats, fent molt de marxandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
8: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
13: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu, i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat. Un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi han 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a apuntau-se. Sereu benvingudes.
8: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora, si parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts. I en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes, que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
9: Sempre hi ha dificultats per a una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes, i també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo preguntar: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, com les veu, quina classe a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica no sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
8: Crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
14: Nosaltres, Maria, en aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema.
10: tenim el president, que és un home, el tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona. I després la feina, el resta de la feina, es distribuïa entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo, potser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies, o igual en una altra ocasió, qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar, o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
8: O sigui, no us heu sentit
10: no,
8: amb una
10: que sigui
8: entitat
10: menys
8: que no heu tingut un doble...
10: Ara no, eh? D'un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, si digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, ah, pues va a salir y tal, ah, pues bueno, cómpralo tal, o Encarna, si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, o tal, aceptas, estudias, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
8: Molt bé.
10: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo...
8: Molt bé.
10: Siempre somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues... en lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos...
8: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
11: L'Espluga Viva, potser pensava, no?, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure i, bueno, que aquests doncs van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com... Bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de la oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de, ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir, no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara, des de fa poquet, soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
8: Moltes gràcies. Alba,
14: sí,
8: que aviat serà mare, enhorabona.
14: Gràcies, sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això, recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a les seves entitats, si us plau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més, el tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos als ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
8: Moltes gràcies, Alba. A més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
13: Doncs l'associació de la Plana s'assuma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells, volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara. I això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa. Són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
8: Moltes gràcies.
13: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
8: Moltes gràcies, Carme. I ara, arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
7: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
15: Hola, sóc el Ferran Guillemet, tinc 64 anys i sóc home.
7: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
15: Pel WhatsApp del
7: grup?
15: Sí, del grup.
14: De quin grup?
15: De l'Espluga Viva.
14: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
15: Bueno, jo no volia... vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun us sentiu menys tingudes? Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig dos dies, però és normal que la persona, ara, que hi haurà algunes que sí que, sí, són elles que es tenen que hi ha que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
13: Puc comentar, però que tinc ella decidit i després comento.
15: No sé. No poden. També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos, eh? És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, eh? Jo crec que ho havia dit, eh? I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família està barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
13: Totalment d'acord, perseverem.
7: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre. I ara serà un cor mixte per primera vegada, no sé si amb 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo, perquè diguis que segur que estàs més informada.
16: No, tampoc massa. Però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit
8: pas. Posa't el micròfon, sisplau, si no, es grava.
16: L'Escolania continuarà sent l'Escolania i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els Escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se funguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
7: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
14: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans al comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que ho volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
17: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avens. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avens. I era els anys, jo crec que era els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avens doncs, era un lloc que venia, com aquell qui diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avens i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avens, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'avenç ni tan sols les dones tenien aquest paper fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camps, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i escaig d'anys en l'avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu i prendre consciència de l'avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
7: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
18: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc sé les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, a menys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, pues, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, amb la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i, bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants, però clar, evidentment, aquelles figures, pues, les veiem molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Doncs aquí a Esplugues aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, fem un gegant o una gegantona que puguem portar nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I, bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap... Es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs, sortia, que és la Caterina, la famosa Caterina, la Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir, pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
8: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet una de les preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, jo us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar a Gelada, vaig seguir a Andoll, Pastorets, Avenç, i més que ara em deixo, i a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
9: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema, crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones, l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis, el 80% són dones, però jo també sóc voluntària d'una altra entitat que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat, quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre. I si pleguen més tard, millor, perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual. Si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
8: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
13: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, es más, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero hay pan, ¿tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas. Pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
19: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo.

0: cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho, sí, es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos, cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos, se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
1: Y también porque hoy en día las mujeres nos ponemos también más, y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, uy, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no, oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado. Es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
2: Una altra intervenció i després sí. Interveniu...
3: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar l'aire, que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes, respecte als homes, perquè no hi ha tema de sous pel mig, tema d'un poder amb una empresa, i això ha sigut més fàcil i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que té, jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat, jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
4: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual i bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa i quan ens van posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones... tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats. I només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no, que
2: hem de seguir treballant. Sí. Sí.
5: Sí, jo no he comentat en la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant, sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats, majoritàriament cuinant les dones o preparant els avituallaments dels dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre principal, no? Té tots els focus posats, llavors normalment són els homes que estan allà fent aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai, que seria la societat, per tant seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant tant dintre com fora.
2: Perdona, Alba, abans de passar-li que Carme, també faràs la teva intervenció. Volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política i el,

0: Postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem i tots hem comentat i tots ens fa vergonya, de, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin en això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar, perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones i el que es va provocar és dones contra dones. I això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis, perquè tu eres allà.
1: Doncs això, el passat 8 de març, bé, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors bueno, doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats i de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones de les diferents assemblees feministes del Baix Llobregat, ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal, i estima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser... no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest atuendo, amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest, no? Reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no? Perquè a més jo també, relacionat amb la cultura popular, veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs d'inicis, perquè es xiulaven alguns pregons, no? Llavors jo penso que sento que llavors quin tipus de respecte, o què entén l'alcaldessa per la paraula respecte quan en els seus actes sí que la demana per als pregons de festa major, però en canvi quan es tracta d'altres persones que parlen no és capaç d'escoltar la seva veu. Bé, esperem que ella li hagi arribat aquesta crítica, perquè vam publicar per xarxes, que pugui haver pensat sobre el fet, i de cara a l'any vinent potser fins i tot demanarem que ens cedeixin el micròfon de la institució, no? Sento que la institució també ha de donar veu al poble, que al final la plaça de la Vila, doncs, és això, és la plaça on hi ha la casa de la Vila, que és la casa del poble, que hi ha polítics que hem votat, però que al final treballen per nosaltres, per tant aquell espai també ens pertany a nosaltres, al poble. Bé, si volies comentar alguna cosa més.
0: No, moltes gràcies. Només dir que no totes les regidores que estaven allà es van marxar, sinó que van haver regidors i regidores que sí que van escoltar, i moltes persones alienes a aquell gran grup també us van escoltar, que crec que és el que havia de ser.
1: Sí, sí que és cert que hi havia potser un grup de 10-15 persones que sí que ens mirava la cara, no? Que almenys quan parlaves deies el manifest, deies algú que t'estava escoltant, i això almenys et reconfortava com per acabar el discurs. Però sí que...
0: Bueno, no era, la veritat és que no era per entrar endavant ni res, sí que volia que ho expliquessis, perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar, perquè a més, o sigui, les dones entre nosaltres demanem respecte i també ens hem de respectar entre nosaltres. No només hem de demanar respecte dels altres, sinó entre nosaltres també l'hem de demanar. I per això volia que es fes evident aquesta explicació, que crec que ha estat molt, molt correcta i molt tal com va anar, com no podia ser d'una altra manera perquè estaves a primera línia. I és una manera també d'afegir una mica la part així política del que tenim ara. I Carme, no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa, i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
2: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
0: No, l'última d'avui.
2: L'última d'avui sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé també, eh? Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem, doncs funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, eh? Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però ja és una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir, hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el reste de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls de dir m'atreveixo i formo part de les entitats i ajudem a que el món vagi una miqueta millor.
0: Moltes gràcies.
2: I seguim.
0: Moltes gràcies. I com tu deies, sí, falten més dones a les entitats i tal, però no cal que ens empoderem, eh? Agafo una mica l'afirmació que crec que és de les coses que han quedat més clares en aquest debat, i és, no cal que ens empoderem, ja tenim prou feina.
3: Que sobre todo cuando entramos dentro de la asociación del local, tenemos que vernos como personas, no como hombre ni como mujer, porque hacemos una gran labor todos. Entonces, no podemos entrar al local siendo hombre y mujer, tenemos que entrar al local a trabajar. Cuando hay que hacer algo, para conseguir algo, entrar trabajando. Y luego pues está el otro aspecto de entrar cuando entramos a nuestras actividades, a intentar ser felices, dejando la problemática de nuestras enfermedades fuera.
0: Yo muchas gracias.
3: Lo veo así y probablemente pues decir que está abierto para todos. Allí en nuestra asociación hay gente que también pues se ha apuntado a nuestras actividades sin ser personas que tengan problemas, ¿no? Y luego, pues como otras asociaciones, como Alzheimer, que así, pues sabemos el problema que tenemos, que necesitamos ayudas que no...
0: Necesiteu personas.
3: Exacto, claro. Nosotros salimos adelante porque, claro, los ayuntamientos y tal te vienen, pero sí, tenemos un local, pero salimos adelante y vamos saliendo, pues esto de el año de que tenemos nuestra cuota al año, que son 20 euros, nuestras actividades, que son mínimas, y así vamos haciendo cosas, ¿no? Con las aportaciones estas nomás, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la cosa.
0: Muchas gracias, María.
4: Bona nit, soc Mercè i soc la delegada d'Esplugues de l'Associació de Famílies d'Alzheimer. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit en aquesta taula rodona i estic molt contenta perquè hi he après coses i estic contenta. però que la nostra associació és una mica al revés, o sigui, necessitem homes, o sigui, perquè totes les dones que fem les cures som dones, i llavors sí que és veritat que cada vegada s'incorporen més cuidadors als familiars malalts.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

estat a un restaurant de Ciutat Vella. S'empolainat el no millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: el club del country.
1: Anuncia't a Atleta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat
0: un programa que ha fet història.
1: Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais.
0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint amb els propietaris dels bossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i, mira, tio, em sap greu, però no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
7: Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!

pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals,

0: Són les 12 del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui parlem amb la Teresa Carbonell. Benvinguda.
4: Hola, bona tarda.
3: La Teresa Carbonell és del carrer Montserrat, de sí? Ben bé del centre d'Esplugues.
4: Sí, sí, exactament, ho dius molt bé.
3: I del centre d'Esplugues, quan Esplugues estava al carrer Montserrat i a l'església.
4: Sí, diguem que sí, era, bueno, i la carretera, però era el casc antic, era el nucli, tot el que era la carretera, el carrer Montserrat i el Raval, tot això era més un, bueno, que era de l'església, que era de l'Avenç, si no se m'enfadaran. I tot això era el centre bastant d'Esplugues, sí, sí.
3: Ara quan diem el centre, doncs diem l'Avenç, el Brilles, l'Ajuntament, però no.
4: No, era bàsicament no. Els primers carrers van ser aquests, sí, sí.
3: Per tant, comencem a parlar una mica del carrer Montserrat.
4: Perfecte.
3: Com el recordes tu, perquè no estava empedrat com està ara, ni té res a veure.
4: No té res a veure, no. El carrer, bueno, jo, per mi, el carrer Montserrat és el meu carrer. I el carrer Montserrat, a part de ser de lo que era lo que eren les pedres i lo que era el carrer, lo important del carrer Montserrat eren les persones. El carrer Montserrat, per mi, era un micro, com si diguérem, un microclima dintre del poble. Suposo que totes les persones, el seu carrer ha sigut un carrer important, té el seu valor, té això que jo explicaré del meu carrer, segurament ha estat a altres carrers d'Esplugues. Però que ell donava la casualitat, com ara la gent del Raval també, que quedava apartat de tot el que era la plaça de l'Ajuntament i de lo que era el carrer Laureà Miró, de lo que era on hi havia les botigues. Per anar a comprar tenies que anar a la carretera.
3: Baixar.
4: Exactament, anaves al poble. Jo anava al poble. Del carrer Montserrat anàvem al poble. Aleshores, el carrer realment no estava asfaltat, com tu dius, era de terra, i a més hi havia unes... perquè com que allà hi havia pagesos al carrer, hi havia gent que tenia cavalls i carros, i pels carros i els cavalls hi havia, entremig de la terra, hi havia en pedra, com ara hi ha això de perquè els cotxes no corrin tant, que és desnivells, hi havia uns desnivells així de pedra que feia que frenaven els carros perquè no baixessin cap avall, perquè realment és un carrer costerut i fa baixada, no? Aleshores, el carrer, bueno, per mi el carrer era un carrer de somnis, perquè, a veure, tampoc se sentia el soroll de la carretera, no hi havia el trànsit d'ara, però el soroll que hi havia dels cotxes de la carretera, allà no se sentia. Allà despertaves amb els ocells, era amb els gats, amb tot lo que era el tema d'animalons, de els habituals que tenim a qualsevol carrer de les nostres pobles, no? Aleshores era un carrer en aquest sentit molt especial, l'olor que feia el carrer aquell de terra, l'olor que feia el carrer d'arbres, de tot, era un... olor de poble, que era, i dels horts, sí, sí.
3: Et ve de tant en tant l'olor aquesta de terra mullada o de l'herba mullada d'aquella època?
4: L'olor que més em ve és l'olor de la tila, perquè allà al carrer, de la part centre del carrer cap amunt, encara hi ha uns tilers, que per cert estan bastant malmesos actualment, però llavors eren uns tilers molt macos. I a l'època de la tila tothom ajudàvem a collir tila, i aleshores bueno, hi havia, es repartia la tila, hi havia una gent que la venia, bueno, l'anaven a vendre perquè era una tila molt maca, però tots ens, tothom col·laboràvem amb la collida de la tila. O sigui, per mi l'olor del carrer era l'olor de la tila. Jo quan sento olor de tila és especial, és especial. Sí, sí.
5: Ara quan pugem pel carrer Montserrat, doncs les cases estan o tancades, moltes d'elles ja molt poques habitades, però ens explica'm la vida del carrer, de com jugàveu, de la canalla que jugàveu, com ho fèieu, què, mira, a què jugàveu.
4: Sí, el carrer aquest en total tenia tenia 16 cases veïnals, que després van vindre una gent que venia d'Antequera, eren d'Antequera, llavors al final vam tres veïns més, però en principi érem 16 veïns. Dos eren molt al començament, que són les cases del començament del tot, que llavors, clar, quedaven com llunyanes de tot el que fèiem l'altra gent del carrer. Però l'altra érem totes les cases, érem, la resta de cases estàvem allà. I després hi havia els de Can Cortada, que estaven a la plaça de l'Església, que no eren del carrer Montserrat, però els teníem com a molt propers, també. Eren com uns veïns propers, no? La gent del carrer, a veure, allà aquell carrer, ja dic, com t'he dit abans, era com un microclima. Hi havia el que pots trobar en un poble, hi havia allà. Hi havia, perquè tinguis una idea, i al carrer era, hi havia gent, treballadors, assalariats, amb ofici, hi havia empresaris, hi havia pagesos, dones que treballaven fora de casa, mestresses de casa que no treballaven, hi havia un metge al carrer, un herbolari, un ATS, és curiós tot això, els campaners, el campaner i la campanera, els campaners vivien allà al carrer, teníem un capellà que no vivia allà, però la casa pairal era allà i cada setmana venia allà, i un recader. O sigui que imagina't quina mà d'oficis diferents que hi havia en un lloc, en un carrer tan petit, no? Tan curt.
5: I durant uns anys veu tenir vivint al costat de l'església, no me'n recordo la senyora que tocava allò.
4: La senyora Angeleta.
5: L'Angeleta. Jo anava a dir l'Angelina, no l'Angeleta.
4: No, la senyora Angeleta, que és la que tocava l'harmònio, no l'orga, l'harmònio. Era un harmònio. La senyora Angeleta no vivia aquí, vivia aquí al final de tot del poble, i llavors al final es va anar fent gran, i llavors van fer, allà no hi havia cap edificació, i llavors van fer aquella casa a canvi de, bueno, una casa per l'altra, però llavors li van fer una casa perquè pogués viure al costat de l'església, i així d'aquesta manera, quan a l'hivern feia fred, perquè llavors sembla que feia més fred, i quan feia molta calor, perquè també sembla que feia més calor, i així ho tenia tot al costat perquè es va anar fent molt gran, i així ella podia fer el que li agradava, que era participar en les coses de l'església i tocar l'harmònio, que és el que li agradava a la senyora Angeleta.
5: També teniu al costat de l'església a Calpi.
4: Sí, també eren els de la plaça. Tot això era, clar, la plaça de l'església, la casa aquella, que era una, és aquella casa pairal molt maca, també. I el que passa que amb ells, a partir... ells eren, feien la seva vida més, els que vivien allà eren ja persones, havien quedat uns germans grans que es van anar fent grans, i el que era el jovent, clar, tots ja no vivien aquí, les filles d'allà es havien casat a Barcelona, fora d'un dels germans que llavors que tenien una lampisteria aquí al Gelabert, que tenien una lampisteria, l'Oreà Miró, però esclar, ja, els fills ja no vivien allà al carrer, o sigui, ja no hi teníem, home, la relació de veïnatge estupenda, però no hi havia no, els nens no jugàvem al carrer, però és que allà, entre els anys 50, 60 i 70, aquestes dècades, has de pensar que allà vam agrupar-nos uns 30 persones entre nens, jovenets i jovent, diguem-ne, amb una edat, entre diferents edats, érem bastanta canalla, hi havia molta vida en aquell carrer. Molta vida.
5: Davant de Can Cortada, jo no recordo la meva memòria que hi havia, però sé que al cap dels anys van construir una casa que va haver-hi com un centre educacional que es va dir Centre Joan Amades.
4: Bueno, que era de la 11.
5: De la 11, sí.
4: Sí, però allò era Can Calvet, allò era una casa que també hi vivia, allà hi havia un noi i una noia també, que passa que ells, després hi havia els de... però esclar, ells tenien, anaven a escola a Barcelona, tenien un altre estatus social, hi havia algú que alguna vegada anava a jugar allà, però en principi no participava. No eren els nens que estàvem allà al carrer jugant a jocs de carrer i a jocs que tocaven en aquella època, que ens ho passàvem molt bé. Els nens jugàvem tots a jocs de carrer.
5: Alguna vegada deuríeu veure algun cotxe oficial que entrava a Can Cortada?
4: Home, sí, ja ho sabíem, sí. Però és que, a més, ja sabíem quan hi havia el... que venien el pare del... pare del Juan Carlos I...
5: Joan de Borbó, sí.
4: I llavors hi venien ells i després havien vingut també la germana, sobretot havia vingut la germana petita, que era aquella, la que és cega. Llavors, sí, té una germana, una que va morir, que es deia Pilar, i aquesta que era cega. Ja. Llavors aquesta, jo anava a escola, l'Isidre Martí. I llavors, quan aquesta senyora venia aquí, hi havia algun dia que ens venia a fer una visita allà a les nenes, a l'Isidre Martí. I llavors, tot és clar, teníem que estar super, no sé, molt formals, ens avisaven, perquè venia una princesa a veure'ns. I ens venia a veure, bueno, venia a veure l'escola. I llavors entrava a la classe i aquell dia tocava, clar, totes molt formaletes, i teníem que contestar el que ens preguntava. Bueno, venien a visitar les nenes allà. Sí, sí, venia a fer una visita a l'Isidro Martí. Sí, sí.
5: Explica'm una mica, abans deies que collíeu
4: tila.
5: La tila,
4: bueno, sí,
5: entre els veïns.
4: Sí.
5: Quina relació ha quedat amb els anys amb tots aquests veïns del carrer Montserrat?
4: Estupenda. Bueno, jo tinc molt bona relació amb tots. Bueno, la pena és que la majoria no hi són, no? Aquesta és la gran pena, no? Però, a veure, has de pensar que allà hi havia nens i hi havia nenes. Hi havia nenes, per l'època, que no les deixaven sortir a jugar amb els nens al carrer. Hi havia alguna nena que no les deixaven sortir a jugar. Després sí, però, diguem, de la meva edat, hi havia alguna que anava a sortir a jugar amb els nens, pues, i de nens, hi havia un nen que era més gran que jo, que aleshores aquest venien els seus cosins i els seus amics a jugar. O sigui, que allà hi havia una colla de xicots, de nens, que no eren del carrer, però que venien a jugar en allà. Aleshores, a veure, jo m'ho he passat molt bé amb aquests, jugant amb ells, perquè llavors, esclar, anàvem a caçar sagrantanes. A caçar sagrantanes volia dir amb un mandró, a veure si encertaves una sagrantana. Les sagrantanes, per viure, el que fan és deixen anar la cua, perquè llavors qui vol agafar una sagrantana, els animalons s'entretenen amb la cua i la sagrantana se salva, no? Bueno, doncs llavors nosaltres anàvem a tocar sagrantanes i llavors a tocar la cua de les sagrantanes, anàvem així. Jugàvem al xurro medio manga, mangotero, a indis americans, a passar a la plaça de les Moreres, a passar tots els arbres de la plaça de les Moreres de branca en branca, allà al carrer Montserrat, que quan no estava arreglat, que és com a mi m'agradava el carrer Montserrat, a mi agradant així, a mi no m'agrada, reconec que està molt bé, a mi no m'agrada. Llavors hi havia com una muntanyeta, allà hi havia uns garrofers, i a l'hora que queien totes les fulles dels garrofers, una de les distraccions era baixar des de dalt a la muntanya a baix. Per tant, pantalons, calces, fandilles, tot acabava, arribàvem a casa tot trencat, clar, bueno, un dia no, però còpia d'anar-hi. Clar, anar amb bicicleta, clar, tot això, a mi m'hi deixaven jugar amb els nens, per tant que jo m'ho havia passat molt bé. Llavors, una altra cosa que fèiem és que els nens, perquè era així, llavors, els nens feien uns carros que eren, baixaven d'aquests, saps, amb fustes i coixinets.
5: Els cars, com els cars.
4: Que ara et diuen els cars d'ara. Llavors eren uns carretons, que en dèiem, i des de dalt, al començament de tot, fins a baix de tot, ens ficàvem a la cera i baixaves a sentar d'allà tota pastilla.
5: O sigui, des de dalt a la plaça...
4: Cal Cargol,
5: de
4: des de Cal Cargol... No, no, des de Cal Cargol comença una baixada, que ara és a Cal Corberó. Abans allò era Cal Cargol. Llavors allà hi havia, clar, hi havia dos cases de pagès, hi havia horts, hi havia Cal Teio, que també era una altra casa de pagès. O sigui, al carrer hi havia tres cases de pagès, hi havia cavalls... Clar, era una altra història. Anar-te a amagar els galliners aquells era jugar a cuitamagar i amagar-te amb aquells galliners i sortir plena de polls de les gallines i, és clar, arribaves a casa, clar, llavors un escàndol, perquè, clar, anaves tota plena de polls de gallines o de puces de cavall. Clar, perquè allò estava... Però anaves, jugaves a amagar-te per allà. És clar, això era... Això era... Això no, actualment tu mires i això és un regal. Jo, per mi va ser un regal viure al carrer Montserrat, molt. I llavors amb les nenes, sí, amb les nenes jugaves a la xerranca, a les nines, bé, totes aquestes coses que també tocava, però clar, l'altre era molt emocionant. Era molt divertit.
5: Teresa, la teva afició per les tradicions catalanes, pel teatre, per la poesia, d'on et ve?
4: A mi, bueno, més que tot el que sigui tradició, suposo a casa meva, la meva mare sobretot, però al meu pare li agradava molt la tradició de les festes de Nadal. Llavors el meu pare no era creient, el meu pare, la meva mare sí, el meu pare no, però la festa de Nadal era com una tradició especial i a casa celebrava molt la festa de Nadal. I a més a casa el meu pare cantava, era molt bon tenor, el meu avi també, i la festa de Nadal era una festa de cantar, el meu avi cantava els cors d'en Claver, eren Molins de Rei anaven llavors. I a casa els meus avis, el meu avi tenia una vinya, ell treballava en una fàbrica tèxtil, però tenia una vinya, i aleshores hi havia presseguers, bueno, clar, jo havia anat a collir els raïms, a l'època del raïm, anar a collir préssecs, anar a collir raïm, tot el que representa la brema, allò era llibertat, tot allò. Era molt bé. Llavors, a casa, el que era la festa de Nadal, el que eren les festes majors. A casa, les festes majors, festes de Nadal, Sant Josep i Sant Pere, que eren els sants del meu pare i del meu avi, eren unes festes que se celebraven molt. Llavors, la meva mare sempre ha sigut una persona molt, molt vinculada, li han agradat sempre molt les tradicions. I llavors, a casa, qualsevol festeta, encara que la meva mare, encara que tingués que fer un flam, feia un flam, o feia croquetes de Santa Teresa, o feia uns postres d'aquests casolans que es feien llavors a les cases, que no tenien molt... que no tenien molta despesa econòmica, però les festes se celebraven. Vull dir, tenia que, qualsevol festa que fos de tradició, a casa sempre s'ha celebrat, i suposo que és això. A més, jo penso que les tradicions són les que et fan formar part d'un grup, d'una entitat, d'una societat, d'un grup de gent que volem que anem al mateix batec. A mi les tradicions crec que no s'han de perdre mai, perquè i a vegades el que fem és deixem les nostres i n'agafem de noves pensant que aquelles són molt millors, i jo no, jo sóc molt de tradicions. Sant Joan, bueno, és que Sant Joan és increïble, no?
5: Explica'm, com vivies les revetlles de Sant Joan
4: allà al carrer, quan venien tots aquests nens
5: d'altres barris,
4: i és que eren amics de l'Enric, d'aquest amic,
5: però que baixaven del barri del Raval, per
4: no,
5: exemple?
4: No, ui, no, eren, uns eren de l'Orià Miró, un altre del carrer de l'Iglésia, uns altres vivien a la Plana, eren amics d'ell, de col·legi, d'escola, i el carrer nostre era més divertit.
5: De Finestrelles també podeu baixar la gent?
4: No, eren de l'Orià Miró, nens que anaven a escola amb l'Enric, i que és aquest dic jo, l'amic meu, que per cert ja és mort, i aleshores doncs venien, perquè és que aquell carrer tenia molts al·licients. Clar, hi havia el carrer de la carretera, no tenia l'al·licient dels... per anar a buscar, a tirar, a baixar el garrofers, tenies que anar a un lloc que hi hagués garrofers. A la carretera no hi havia garrofers.
5: Clar, perquè estaven, per fer-nos una idea mentalment, on està ara mateix l'autopista, estava ple de garrofers.
4: Home, és que allò
5: ple
4: era...
5: ple de garrofers.
4: Allò era...
5: Des de Finestrelles fins a arribar al que diríem Sant Just, eh? Sí. Tot allò estava ple de garrofers i allà anàvem a jugar, a enterrar la sardina,
4: pues
5: a liar la
4: truita... Allà, tots anàvem allà a fer garrofes, tot això.
5: Eh?
4: Exacte, però nosaltres és que ho teníem molt a prop. Ah. I et diré més, nosaltres, jo recordo tindre 7 i 8 anys i anar amb els altres nens del carrer que en tenien 6 i 4, que érem nens més petits, i dèiem, anem a berenar a la Font de la Mandra. I anava els nens amb un berenar, bueno, pa amb xocolata, que era una delícia, llavors menjar pa amb xocolata era el berenar que almenys a casa, jo és el berenar que quasi més feia, que era pa amb xocolata. I era aquell berenar era una delícia. I ens, en lloc de, anàvem un dia i llavors tothom ja deixava que anéssim i començàvem a anar cap aquí, cap a la ciutat Diagonal, amunt, i anàvem a berenar. I érem tot de nens petits i tornàvem. És clar, això és impensable actualment. Per tant, que això era realment una delícia. A més, et diré, al carrer, la gent del carrer, és que jo sempre dic que jo sóc qui sóc, no només pels meus pares, que evidentment pels meus pares i la meva família, però per tota la gent del meu carrer que m'ha acompanyat tots aquests anys. Pensa que jo sortia d'escola i la meva mare treballava, mentre va haver-hi la meva àvia, hi havia la iaia quan jo sortia d'escola, però quan no, el berenar, una veïna o altra tenia el meu berenar. I aleshores la veïna em cuidava, i bueno, jo estava al carrer i ja no passava res, però estàvem pendents. Llavors, tu fessis el que fessis, tu no pateixis, que la teva mare sabia el que havies fet. Tots eren ulls que et miraven. Per un cantó t'empipaves perquè deien, ara... és que ja li han tingut que dir que no sé què, que no sé quantos, que si he caigut, que si no he caigut, que si, entens? Que si he jugat a bales, que si no he jugat a bales. Però, per altre cantó, tu saps com et senties de protegida i acompanyada.
5: Clar.
4: O sigui que jo, la veritat és que, per mi, hi havia gent molt, molt, molt diferent, però és que jo m'he sentit estimada per tota la gent del carrer.
5: La festa major d'Esplugues, com la recordes? Què celebràveu, Santa Madalena o Sant Mateu?
4: Bueno, hi ha hagut èpoques diferents. Clar, jo de petita hi havia èpoques que van celebrar Santa Madalena. Quan era petita, pràcticament vaig sense pagar més Santa Madalena, crec. Però llavors va ser... van canviar cap... perquè abans es celebrava Sant Mateu, però llavors va haver-hi allò de les bremes, va passar Santa Madalena. Aleshores, llavors veia Sant Mateu, però bueno, era home, la festa major era una de, era bueno, el primer tret de la festa major eren els cavallitos del senyor Antonio, que anaven a la plaça de l'Ajuntament, pas a Santa Madalena, i quan venia el senyor Antonio amb les barques del senyor Antonio,
5: les cadires aquelles de cadena,
4: sí, però les barques eren quan arribaven les barques, això era, les barques del senyor Antonio era algo, i hi havia només els cavallitos, que en dèiem cavallitos a tot, eren a la plaça Santa Madalena, hi havia les cadenes, hi havia els cavallitos, lo que és el aquests que roden,
5: sí, el...
4: que m'encanten, els cavallitos a mi. Però les barques, és que...
5: Bueno, explica'm què eren les barques, perquè...
4: Hi havia unes barques amb uns ferros, i llavors hi havia dues barques penjades, on hi podien seure dues persones, encarades una davant de l'altra. Llavors les barques anaves amunt i avall.
5: Voltejaven.
4: No voltejaven, sinó que... Com pendulaven. Pendulaven.
5: Val, d'acord.
4: I aleshores, llavors, si anaves molt amunt, hi havia una palanca que et frenava perquè quan baixaves sortia una fusta que et frenava perquè
5: no voltegés o no es trenqués.
4: Home, clar, home, que podia, sí. Clar. Llavors hi havia qui es posava dret. Ui, això era posar-te dret a les barques.
5: A veure, qui era el més valent, el que pujava més.
4: Era un plus. Però el senyor Antonio, arribar al senyor Antonio, era... I me'n recordo una vegada, un any, que van venir dos, bueno, va haver-hi una guerra, una guerra econòmica entre les cadenes i l'altra, que no sé si eren els cavallitos o eren unes altres cadenes que van venir, no m'ho facis dir, això no me'n recordo. I llavors resulta que un va començar a baixar el preu perquè anessin a pujar el seu. Era un que venia nou, que no devia saber com anava. Llavors l'altre el va baixar i al final resulta, tu, que anàvem quasi anàvem, bueno, franc, pagàvem, no? Quasi de franc, fins que es van entendre i van dir, sembla que estem fent el préssec, i van decidir pujar el preu que tocava i ja se'ns va acabar el festival als nens. Sí, però molt bé, sí.
5: Arriba
4: això com a nens, després d'això va haver-hi l'època dels embalats, que va ser esplèndid, l'embalat va ser esplèndid, clar. Per un embalat era festa major.
5: Tu recordes l'època que es feien les pubilles aquí a Esplugues?
4: Home, i tant, clar.
5: Va, explica'm, que jo ho vaig agafar ja el darrer any, em sembla.
4: Sí, home, les pubilles al ball es presentaven, la gent que volia va ser pubilla. I llavors feien una volta la gent, i llavors la gent votava qui volies que fossis la pubilla. Hi havia la pubilla gran i hi havia la pubilla infantil. Home, era una festa, era molt, ser pubilla era molt important. Home, i tant. Jo diria que la primera pubilla va ser la Maria Teresa Mujal, la primera pubilla. Que, bueno, però que clar, sí, la Maria Teresa Mujal, que em sembla que que va ser ella, sí, va ser la primera, em sembla que el primer any que van fer pubilla va ser ella. I home, sembla que tothom la vam votar, era una noia, és una noia encantadora i era guapíssima, però a més encantadora en tots els sentits, que la pubilla es buscava això,
5: el seu encant,
4: que fos guapa però que a més tingués uns valors de poble, uns valors com a persona. Això era la idea de la que deien de la pubilla, i ella ho tenia tot.
5: Vaja, el que vindria a ser el pregoner d'ara de Festa Major, buscar una persona d'Esplugues que tingui els seus valors identitaris.
4: Bueno, jo això ja saps que ho poso en quarantena.
5: Ho deixo en quarantena.
4: Moltes vegades sí que ha estat així, aquesta és la veritat, però jo crec que alguna vegada s'ha buscat més que una persona fos molt coneguda, encara que visqués Esplugues, però encara que no tingués ni idea de lo que és Esplugues ni del que és es poble, perquè quan feien el pregó veies que no sabien de què parlaven. Jo dic això no en quarantena en quant a la persona en si, cuidado, que per mi tothom és respectable, només faltaria, i tothom pot fer un pregó, però jo crec que un pregó d'un poble almenys no només has de viure-hi, sinó no pots anar per mi, no pots anar a buscar un futbolista, ara no ho dic amb ningú en concret, no pots anar a buscar un futbolista, un cantant, un no sé què, el que sigui, només perquè viu a Esplugues, quan no en té ni idea de lo que és el poble.
5: I perquè és mediàtica i res
4: més. Sí, per mi això és un error, però no perquè la persona no pugui haver-ho fet, vull dir, cada cosa al seu lloc.
5: Pel teu tarannà, la teva implicació amb la cultura i les tradicions, tu has volgut sempre col·laborar amb diverses entitats de la població, eh? Sí. No ens centrarem en cap perquè no podríem ara parlar de totes les entitats, però explica'm una mica la teva implicació, perquè vas a qualsevol, no diré qualsevol, però hi ha entitats com per exemple la Crònica de la Vida d'Esplugues, l'Esbar d'en Saire, en el que tu també hi has tingut un paper, no diré ni important ni destacat, sinó que has sigut una persona una ciutadana que has col·laborat amb diverses entitats.
4: Sí. A veure, jo com a junta l'única que hi ha estat ha sigut amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, ja he deixat de ser-hi, no? Perquè feia quasi 20 anys que hi era. O sigui, que s'ha de buscar relleus i has de buscar... I per cert, s'han trobat una gent molt jove, més jove, molt dinàmica, que podran fer una tasca molt maca, i jo penso que s'ha de buscar, la meva opinió, hi ha un punt, has de buscar relleus i no, si els trobes, has de buscar relleus i buscar que la cosa es dinamitzi, i sempre sàvies noves ajuden i fa que la cosa tiri endavant. La vida d'Esplugues és la que hi està com a entitat. Després, a veure, jo, el meu tarannà és que qualsevol entitat que m'hagi demanat per fer qualsevol col·laboració, si l'he pogut fer, no hi he dit mai que no a cap entitat que m'ho hagi demanat. Vull dir, sempre col·laborat amb el grup d'estudis, he col·laborat amb l'Esbart, que més ara no se'm surt que més, bueno, vaig estar a l'escoltisme també, a l'hora de formar, bueno, dels llobatons, de crear la secció de llops, que no n'hi havia, perquè el Josep Prats va formar aquí els nois, però no faltava que vingués, clar, que els que hi haguessin petits perquè es poguessin anar incorporant al Sant Jordi. I llavors, junt amb la Maria Antònia Joan i la Maria Dolors Astor, doncs, bueno, ens van dir si volíem començar l'entitat de llops, i vam dir, bueno, va, som-hi. Així, no? I vam començar l'entitat de llops, nosaltres tres. O sigui que, si se m'ha demanat alguna cosa, l'he fet. A l'Esbart també va haver-hi, bueno, l'Esbart, però com a junta no hi he estat com a mestra de, bueno, ensenyant els petits, els juvenils, i llavors vam formar un cos del grup de pares, que clar, el grup de pares, clar, seguien a tot arreu a els nens, i llavors un dia dic, escolta, a veure,
6: heu de ballar
4: aquesta
6: també.
4: Gent, heu de ballar també un dia.
6: Clar, sí.
4: I aleshores dic, almenys us ensenyaré un ballet que és molt fàcil. No havia ballat ningú d'ells. I aleshores dic, bueno, no jo bueno, també havia anat al centre parroquial, a la biblioteca també havia col·laborat molt. I, bueno, és que ara segur que més postos, però ara no sé ara ben bé, que no me'n deixi cap, que no se m'enfadin, però ara no. Així és d'allò. Llavors, de petita, al centre parroquial, que estava on aquí, tocant el carrer Sometents, on hi ha el bloc de pisos aquest d'aquí del pont, allà hi havia el centre parroquial. I allà és on feies vida, bueno, jo feia vida allà de petita, allà i a la biblioteca. Allà és on anaves al cine, allà és on te feien teatre, i jo teatre no era... No. Si algun dia els feia falta una que digués, senyora, la cena està servida, doncs a mi no m'hi feia res. Jo deia, bueno, ja us vaig a fer la senyora, la cena està servida, i no hi ha problema.
5: I feies papers curts?
4: Bueno, si hi havia qui ho fes, no, però si calia, sí, alguna coseta petita, sí, home, perquè això ho sap fer tothom. papers molt importants, no, però aquestes cosetes sí. I en allà era on anàvem a veure el cine, que és quan ens ficaven el paper, quan hi havia un petó, ens tapaven la pantalla i no veiem res. I tots, ja vam veure les pel·lícules d'indis i americans. Allà és on vaig plorar com una magdalena, jo que acostumo, no, em costa molt plorar veient el Bambi. Allò va ser, bueno...
5: Quan el van fer aquí al Savoy.
4: Bueno, allà al centre parroquial era que... Bueno, imagina, no sé, sí.
5: Ah, no, clar,
4: van fer de
5: el centre parroquial era molt abans.
4: I allà hi havia una senyora encantadora que venia allà i venia xufes i venia... Bueno, i anàvem al centre, allà ballàvem sardanes... Allà també fèiem moltes activitats. Entre allà i la biblioteca és els llocs que jo movia de jove. Entre la biblioteca i el centre parroquial és on jo anava. Llavors anava al cine, a l'Avenç i a Cal Quirze, però els meus centres eren bàsicament aquests dos.
5: Doncs mira, jo el record que tinc de la pel·lícula Bambi, que la van portar aquí a Esplugues, jo era petita, però encara funcionava el cinema Savoy,
4: sí.
5: Recordo que en aquella època podies quedar-te a repetir.
4: Home, i tant!
5: Feien dues pel·lícules.
4: Sí, feien dues pel·lícules i podies empalmar, si no hi havia cua, i et deien ell.
5: Exacte. Doncs recordo que ens van portar els pares a veure aquesta pel·lícula, i el meu germà es veu que la va voler tornar a veure. Doncs jo, quan va arribar el moment del principi de la pel·lícula, que es mor a la mare, no sé si és la mare o el pare,
4: sí,
5: i el sí. Bambi es queda sol,
4: sí, la mare, sí.
5: La mare,
4: final, sí.
5: Vaig començar a plorar, i li vaig dir a la meva mare, he de marxar, no podia. Amb els anys, analitzant la pel·lícula, penso que és una pel·lícula molt cruel pels nens. Jo, després hi ha un fons, val? Sí. Però a d'entrada em vaig fer un fart de plorar.
4: Sí. Totes maneres, molt. En tot això, un dia, això que dius ara, a mi m'agraden molt els contes, també. I... també havia fet coses aquí a la televisió i aquí a la ràdio havies també explicat contes.
5: Explica'm, havies explicat contes aquí a la ràdio?
4: Aquí a la ràdio, sí. Bueno, a veure, una vegada...
5: Quan era Ràdio Estudi Esplugues.
4: Ràdio Estudi Esplugues, havia fet... Bueno, no tinc una traça massa especial, però vam fer una sessió de contes i vaig explicar uns quants contes. I després havia fet també uns programes a la televisió d'aquí, els arrels, aquells arrels de també de tradicions i de també havien fet. O sigui que el tema de la tradició a mi sempre és algo que sí. I amb aquells vaig començar amb els tres toms. I quan vaig en el grup d'estudis també vam començar a fer unes trobades de la gent gran, també vaig començar amb tres toms, perquè és una festa que sempre m'havia agradat molt també. Sí. Doncs això que et deia, vaig anar amb això dels contes, vaig anar un dia a escoltar una senyora, que ara el nom, Teresa, no me'n recordo com es deia més, una senyora que sabia molt explicar contes, d'aquelles que en aquell moment era de les... una senyora que els contes ho dominava molt bé. I vam anar a sentir una xerrada d'aquesta senyora, i ella explicava que no passa res, que els nens han de passar por de petits, deia ella, en aquell moment, la teoria d'aquella senyora, que jo no la puc rebatre perquè no tinc coneixements ni psicologia suficient per rebatre això, però em va cridar l'atenció que aquella senyora deia que els nens de petits han d'experimentar a vegades la por, aquesta por així, no una por que et puguin fer mal de veritat, una por d'aquest estil, aquests contes de por, perquè dèiem, és aquests contes clar que es mengen, les bruixes es mengen els nens, i tot això que els nens, i deia, la vida, deia ella, i em va cridar molt l'atenció, per això amb el que deies ara, aquesta senyora defensava aquesta idea, sí, llavors, és això, he participat, i això que deia de l'esbart, a les bars, clar, a tot arreu m'hi he passat bé. Jo és que a tot arreu m'hi he passat bé. Vull dir, no, he disfrutat i he intentat fer-ho, el millor que sé i ja està. Però amb les bars ensenyant... A mi la dansa m'agrada molt, la dansa. La dansa sempre. I de petit, això que et deia, al centre... aquí a l'U de la parròquia, al centre parroquial, de petita, quan jo tenia uns 10 anys, van vindre ensenyar-nos a ballar ballets tradicionals. I llavors, esclar, jo m'hagués agradat anar a ballar amb un esbart, però anar a ballar a Barcelona, a casa no teníem cotxe, no hi havia autobusos de nit, anar a ballar a Barcelona, anar-se ja amb un esbart a Barcelona era molt complicat. I llavors, una vegada, vam vindre aquí a ballar, de Sant Joan d'Espí, un esbart, i amb aquest esbart van venir els veterans, que eren gent de la meva edat. I anàvem amb el meu marit, amb l'Iscle, a veure-ho, i em vaig quedar a dir que jo he de ballar amb aquests.
5: Amb els de Sant Joan d'Espí.
4: Amb els de Sant Joan d'Espí.
5: Doncs, en aquest moment que estem enregistrant aquesta entrevista, avui ha vingut l'esbart Sant Joan d'Espí i estan assajant amb l'esbart d'Esplugues la
4: llegenda de Sant Jordi.
5: En aquests moments, aquesta entrevista ja la passarem,
4: però avui és això.
5: Estan els de Sant Joan d'Espí avui, no hi ha casualitats.
4: Excusió, tot això, sí, són casualitats. Doncs jo resulta que no sabia ni coneixia ningú, ni Sant Joan d'Espí. Hi havia anat un parell de vegades quan el meu fill cantava caramelles a la parròquia de Sant Mateu a mossèn Joan, i havia anat a cantar a la parròquia a Sant Joan d'Espí, i ell és el que coneixia de Sant Joan d'Espí. Llavors un dia ens en vam anar a l'Iscle i jo a fer una tournée a Sant Joan d'Espí a veure on estava l'esbart de Sant Joan d'Espí, tots dos, fins que ens van dir on ensejaven i amb qui podíem connectar. Senyors que ho vam, per casualitat, això de les casualitats que dius, i aleshores vam trucar amb aquella gent i vaig dir, mira, jo havia ballat quan tenia 10 o 11 anys, però no hi ballat més, i si creuen que puc ballar, doncs vinc. Diu, vine a fer una prova. Vaig anar a fer una prova i em van dir que podia començar.
5: I això, quina edat tenies ja?
4: 40 anys, 40 anys, no? Sí, 40 o 45 anys, no? Poder, sí, 40 anys, sí. 40 o 45 anys.
5: I et vas incorporar al ball.
4: 45 ben bé en tenia. I aleshores em van dir que sí i vaig començar a anar a ballar allà. Bueno, i aleshores aquí va haver un moment que tenien un professor aquí pel infantil i els juvenils, no pel cos de dansa, que era gran, es va jubilar i llavors em va dir, jo dic, bueno, jo no he sigut mestre, però el que sé ho puc aplicar-ho. I llavors els hi vaig ensenyar.
5: Tens molta paciència amb la canalla petita, oi que sí?
4: M'agrada molt, la canalla petita. Sí. Bueno, el petit, m'agrada molt la gent a mi. M'agrada la gent en general. Jo la gent, a mi m'agrada la gent. Quan diuen, quina feina t'agrada fer? Una feina que tingui que tractar amb gent. La gent m'agrada, la gent m'agrada. No m'agrada la gent, no ho sé, no t'ho sé dir. M'agrada. I llavors aquí m'ho he passat molt bé, també a l'esbar. Ja t'ho dic, molt bé, molt bé. Ja està.
5: Anem finalitzant ja, Teresa.
4: Sí, sí, abans de finalitzar vull llegir un vers, eh?
5: Sí, doncs va, som-hi, perquè ens has preparat, dic que ens has preparat perquè dius que vau fer una trobada.
4: Vam fer una trobada ara fa l'any, mira, l'any 2013, un grupet de veïns, 4 o 5, vam dir que no podia ser, que feia molts anys, que clar, hi ha gent que no viu aquí, que viu fora, i vam dir que teníem que fer una trobada. I aleshores vam connectar amb tots, vam fer una trobada, bueno, vam fer una tasca molt maca, vam trobar-nos al restaurant allà al Casa Mendia, aquí al Mendia vam anar, i van venir de totes les cases, va venir gent de totes les cases, i gent que viu fora, gent que viu a Tarragona, bueno, gent que viu fora d'aquí, tothom va venir, bueno, molta gent, i vam fer una trobada de tots els veïns. Cada un va enviar fotos a priori, i vam fer un PowerPoint amb totes les fotos de les diferents coses de la gent, perquè és que allà, de tots junts, és que fèiem les... O sigui, a part de la tila que fèiem, a més el que fèiem era... Bueno, fèiem les rebelles, fèiem... Follíem la tila, fèiem les catifes per Corpus, l'altar de Corpus...
5: Les processons que es feien...
4: Sí, sí. La Macomba de la Mare de Déu de Fàtima, me'n recordo, llavors era petita, jo, bueno, no sé, bueno, però tots vam començar a fer... Me'n recordo que fèiem coloms, tu, i vam decorar el carrer amb coloms de paper, i garlandes, i flors, i vinc a fer flors blaves i blanques, i a casa sí que estava plena de flors de paper blanques i blaves. O sigui, que els veïns, la gent, tothom col·laborava si es tenia que fer alguna cosa, Vull dir que... I com haver-hi la nevada del 62, clar, nosaltres allà ens vam quedar incomunicats, perquè hi ha molt tros des del carrer Montserrat fins a la carretera per anar a comprar. Tot el que és la curva i tot fins a arribar a la carretera hi ha molt de tros.
5: Va ser el desembre del 62.
4: El desembre del 62. Sí. Doncs llavors tots els veïns amb pales, tothom fent tota una sortida per poder anar a la carretera. Vull dir que hi havia, si un estava malalt, allà tothom corria, vull dir, jo què sé, hi havia un veïnatge, ja dic, encantador, jo estic molt contenta amb tots ells. I ara us llegiré un poema que va fer l'Antoni Fuentes, que és un dels veïns, que és el fill de Cal Campaner, el fill gran de Cal Campaner, el va fer per aquest dia, perquè en recordéssim tots. I el poema diu, el meu carrer. Carrer Montserrat d'Esplugues, 7 revolts i costerut, un petit tresor de poble, orgull dels que hi hem viscut. Les cases d'antigues pedres van ésser les nostres llars i els tilers, que t'envelleixen, un signe d'identitat. Els veïns i les veïnes, els qui vas donar recer, per tots nosaltres, per sempre, tu seràs el meu carrer. Ja està, m'emociona i tot, però
5: doncs
4: és que és així.
5: Doncs molt bé, un aplaudiment per l'Antoni Fuentes.
4: Sí, l'Antoni Fuentes és un artista.
5: Que també li agrada molt la cultura, les tradicions.
4: Molt. És un encant.
5: I va fer aquest poema, una salutació des d'aquí.
4: Sí, jo també, un petó.
5: I ja li enviarem l'entrevista perquè la pugui escoltar.
4: Sí, senyor, que la pugui escoltar, que li agradarà.
5: Mira, des d'aquest programa de les dones de la meva vila, hi ha una persona que li voldríem fer una entrevista, però malauradament ja no està amb nosaltres. I la recordem a cada programa, que és la Neus Oró.
4: Sí.
5: I una mica en el seu record, volem de recordar, el que fem ja és per finalitzar unes preguntes que t'he
4: molt
5: de
4: bé.
5: Fer.
4: Digues, digues.
5: Abans comentaves que l'olor que més recordes és aquesta olor de la tila.
4: Del tila, del tila, sí, és una característica del carrer Montserrat. Sí, sí.
5: I també has comentat un tema de menjar a l'hora de berenar.
4: Pan xocolata, pan jo xocolata. Recordo el pan xocolata de berenar, sí. Era molt tio, crec que tots els nens menjaven pan xocolata, eh? No sé si algú, bueno, a vegades podia haver-hi melmelades, perquè si feien melmelades a la casa, doncs podies menjar una melmelada, però jo diria que el pan xocolata era bastant clàssic, era bastant clàssic.
5: I un menjar de parar taula, de cullera, quin menjar, quin dinar t'agrada?
4: A mi els canelons. Els canelons.
5: Per la tradició del Nadal.
4: Sí. La meva mare feia uns canelons molt bons. Molt
5: estupendos.
4: Bons. La meva mare, els canelons. Jo els canelons.
5: Una fruita que t'agradi?
4: Les cireres. Les cireres m'agrada menjar-les i collir-les. Oh, anar a collir cireres. No has anat mai a collir cireres?
5: Un cop.
4: Oh.
5: A Torrelles.
4: És molt bonic.
5: Ja fa molts anys.
4: Qui no hagi anat a collir mai cireres, que miri de buscar que algú li deixi anar a collir cireres, i és molt bonic, és molt maco, molt maco. Ara, abans de collir cireres, les primeres, les arracades de cireres, ja pots anar a collir cireres, però amb les arracades.
5: Amb les arracades posades.
4: Les arracades de les cireres, vull dir, agafes dos brots de cireres
5: sí,
4: i te les poses com arracades.
5: Jo ho feia.
4: I llavors, a collir cireres.
5: I a collir cireres.
4: Sí, és una fruita que no m'ha fet mai mal, perquè... Pues perquè, bueno, perquè m'he contingut, però les cireres m'encanten. A més, tenen molta simbologia. Agafes una cirera i te'n surten més. O sigui, vas trenant com la vida, que vas trenant i van sortint coses. Digues.
5: Un color.

0: Hem vist, perquè tothom pres verd, tot m'agradava verd.
1: Què no menjaries mai?
0: Què no menjaries mai? I t'ho dic perquè ho he provat i no m'ha agradat. Ostres.
1: Ostres.
0: Ostres.
1: No li van les ostres.
0: N'he menjat i no em diuen res. Em fan una sensació d'una mica d'angúnia.
1: Doncs a mi em va passar a l'inrevés. Em feia molta angúnia, però molta.
0: Sí.
1: Els musclos i les ostres era com que no. I un dia vaig provar les ostres i em van agradar.
0: I vas dir, i amb caves, són delicioses. Sí, amb caves, són delicioses, però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més?
1: Al carrer Montserrat, em diràs. Ara en l'actualitat, sí, eh?
0: Com a lloc?
1: Sí.
0: Home, sempre al carrer Montserrat.
1: Estigui com estigui, eh?
0: Bueno, jo, saps què? Jo no hi passo gaire. Ara hi ha unes glicines precioses, perquè aquest dia una amiga va passar pel carrer Montserrat i em va enviar unes glicines, no? Una fotografia, perdó, les glicines no, em va enviar una fotografia de les glicines que hi ha, el que jo en dic, Cal Cargol, que la gent en diu Cal Corberó, però allò és Cal Cargol, per mi i per la casa és Cal Cargol. I llavors està preciós ara amb les glicines. I després, quan hi ha les bugambilles, aquell carrer és una passada. Jo procuro passar-hi poc perquè no trobo... Clar, no trobes a la gent. Jo és que sóc molt de... Som molt de pell, de sentiments, i passar per allà i no veure segons a la gent em costa una miqueta.
1: I a més veure que hi ha zones que eren obertes, que estan tancades amb reixes, que no pots passar pel passadís que hi havia abans, pel passatge,
0: bueno,
1: darrere que... de Cal Corberó ja no...
0: Home, allà un carrer que hi ha, un passatge que hi havia, l'han tancat i ha passat, no sé com, més ha quedat una propietat privada i ara públic.
1: Exacte.
0: Bueno, però a part de tot això, em dona molt sentiment perquè hi ha molts records, moltes vivències i moltes coses maques allà. Sí.
1: Què és el que menys t'agrada d'Esplugues?
0: El que menys? Home, el que estan fent d'edificar constantment a tot arreu i a tota hora. Jo crec que estem super, super, super poblats. Jo crec que no cal, és que no ens quedarà un... No hi havia, fa temps no hi havia espai per construir vivendes socials de lloguer. Parlem de lloguer. Tot una joventut d'uns anys s'ha anat tot a fora. Doncs ens queixem de que tenim una població gran, envellida, a mi em sembla, eh? Sí. Tenim una població gran, envellida. Ah, llavors, clar, s'arregla amb tot de pisos nous, que venen gent que és en plan, per la meva opinió, eh? En plan dormitori. Llavors aquest poble amb aquesta identitat que dels carrers, que, perquè això que he explicat jo del carrer Montserrat, segur que passa al carrer de l'Església, i segur que passa al carrer de l'Avenç,
1: i
0: a la carretera de Cornellà, i la gent de Can Clota, i la gent de la Plana. O sigui, jo parlo del meu, clar, però aquesta idea hi és. Llavors, jo a veure, on visc ara, jo visc ara allà als pisos de la Maiola, no? On visc jo ara, hi ha tot una... tenim bastanta... A l'Escala ens coneixem molt i fem algunes trobades, un parell de trobades a l'any de veïns, bueno, això. Però hi ha molta gent que és que ja que s'han volgut preocupar per Esplugues, però si no, dormen a Esplugues i prou, perquè treballen fora, estudien fora, tenen els amics fora, aleshores no s'integren tot això. Totes aquestes construccions que estem fent, a mi em sembla que el que estem fent és omplir de ciment tot un poble, que no sé tot això que condueix, clar, condueix econòmicament, sí. Bueno, clar que sé que condueix, ho dic en plan irònic, no, això, clar que sé que condueix, però jo per mi tot això s'ha de deixar més, ja feia temps que es tenien que haver fet pisos de protecció oficial, que al final no s'ha fet, quasi, aquest poble nostre de tants habitants no té quasi res de tot això, i això és el que menys m'agrada, aquest anar fent un poble d'aquesta manera impersonal, que a més és un poble que sí, que sí, està bé, que està molt net, és un poble on per sort hi ha entitats i que no s'ha de cuidar totes aquestes entitats, que tinguin relleu, que hi hagi gent jove que es vagi incorporant-se, això que ha passat ara, que hem tingut la sort a la vida d'Esplugues de trobar gent més jove, perquè és que si no acabarem sent un poble

0: poble, que no serà, serà un lloc dormitori impersonal. Això és el que menys m'agrada, això. Eh? La gent no té res a veure, però això no.
1: Digues. Ara et vull demanar dues coses. Et vull demanar que em proposis una altra dona perquè vingui aquí a parlar amb nosaltres.
0: Doncs mira, et proposo la Isabel Lozano.
1: Sí.
0: La Isabel Lozano et podrà parlar molt, molt, molt de la biblioteca, per exemple.
1: Val.
0: Que és una època on els joves d'aquí Esplugues, a nivell cultural, va ser una finestra d'aire fresc oberta a la cultura, a la cultura i a la... el voler saber i el voler conèixer que vam tindre els joves en aquella època d'aquest poble.
1: I la segona cosa que sí que et vull demanar és si em pots dir una cançó o una música.
0: Bé, a veure, jo no he sigut mai allò, una fan d'un grup ni d'un cantant en exclusiu. A mi, cada època trobo jo de la meva vida, he tingut unes cançons que m'han agradat, que m'han tocat el cor, m'han tocat per dintre, i que formen part d'aquella època, d'aquell moment. Però, clar, al llarg de la vida no en tinc només una. Hi ha més cançons de, tinc cançons de molts tipus. Llavors, ara sí que sí, a mi bueno, m'agradava molt la gent de la, els cantautors m'han agradat molt, la nova cançó m'ha agradat molt, el Víctor Jara és, també m'ha agradat molt, perquè, per exemple, m'agrada molt aquest tipus, m'ha agradat molt les cançons d'amor del Raimon, per exemple, que haia de treballar el teu cos, per exemple, aquestes cançons, l'Ovidi Molló, tota aquesta gent de la nova cançó, m'han agradat tots, i això que dic, i després, i altres cançons, però cada època hi ha hagut una cançó que m'ha agradat perquè em recorda tota aquella època, aquell moment, aquells quan fèiem les festes particulars, però llavors que ballava? Pues el Duo Dinámico i aquesta gent.
1: Bueno, pues, el 15 anys, no?
0: Els 15 anys tiene mi amor, per exemple, però no és aquesta la cançó de la meva vida.
1: No.
0: Llavors, si en tinc que buscar... Llavors, a mi m'agrada molt, te n'enriuràs, els boleros i el cante jondo.
1: Ah.
0: O sigui que jo vaig anar... és estrany, no? Però m'agrada molt el cante jondo. Sí. Jo vaig anar a veure fa molts anys aquí al Capsa, el teatre, que ja no hi és, no existeix, el Teatre Capsa de Barcelona, va vindre una companyia andalusa que van fer una obra de teatre que es deia Quejío.
1: Ah, sí?
0: No sé si tu l'havies vista o no.
1: No, no l'havia vista, però...
0: I em va impressionar, em va agradar tant aquell cant tan profund de sentiment d'un poble, que a mi el cante jondo m'agrada, i després m'agraden molt els boleros. Hi ha hagut èpoques que m'agrada la Maria Dolores Pradera, bueno, però com els boleros en general m'agraden, i em diràs tu que diuen, dius, però quines coses diuen els boleros? Però els boleros m'agraden com a músic, els boleros m'agraden, i m'agrada molt, molt el cante jondo.
1: Doncs, per finalitzar el programa, et posarem una cançó d'aquestes.
0: Ah, bueno, no, eh? espera't.
1: Digues.
0: Ara n'hi ha una, que era ara una que forma part, que va, quan ens vam casar, que vam posar diverses cançons, hi ha una que és un continu de la meva vida a partir de que m'he casat amb l'Iscla, a partir del casament, que és la del Lluís Llach, de Fer-nos esperar, fes-nos somniar. A llavors, com a la, quan el meu fill va fer la comunió, quan el vam batejar també la vam cantar, quan vam fer 25 anys també la vam tocar, o sigui, és una cançó que surt a totes les situacions de parella amb l'Iscla, sempre surt, entre d'altres cançons, sempre no hi falta aquesta, que és Fer-nos esperar, fer-nos... Aquell cal que neixin flors a cada instant.
1: Sí.
0: Aquesta és la cançó, cal que neixin flors a cada instant. O sigui, que després de tot aquest rotllo, si n'hem de buscar una, que ja dic, n'hi ha vàries, et triaria aquesta de cal que neixin flors a cada instant, que més penso que és una cançó d'esperança, una cançó d'acció, perquè no floreixen soles, sinó que les has de treballar, i forma part d'una actitud també. Ja està.
1: Doncs gràcies.
0: Ja està.
1: Per estar avui aquí amb nosaltres.
0: Pues
1: amb, amb la Teresa Carbonell. Una abraçada que dono sempre a tothom. i gràcies a aquestes dones de la meva vila que passen per Esplugues FM per oferir-nos els seus records i les seves vivències.
0: Gràcies a tu per fer aquest programa que està molt bé, jo trobo, com a, que, bueno, que fas que la gent d'això, del poble de la vila, que puguem dir les nostres opinions, i moltes gràcies per aquesta porta.
1: No fem res que no s'hagi fet anteriorment, però s'ha d'anar recordant per no perdre la memòria històrica de la nostra població.
0: Pues tota la raó i moltes gràcies, Isabel.
1: Doncs gràcies a tu i a totes les veïnes i veïns del carrer Montserrat que tant t'estimes i tant t'estimen.
0: Home, i tant, això per descomptat.
1: Sí, vinga.
0: Gràcies, guapa.
1: A tu. Adéu. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Veïna del barri del Centre.
1: Sí.
0: I quan vas venir, vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
1: Al mateix carrer Àngel Guimerà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimerà, aquella zona. I després, al cap d'un temps, ja vam agafar el pis on estem ara. Bueno, on estic ara.
0: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
1: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible,
0: possible
1: que
0: sí?
1: A Cuiblanc. Ho dic, tant el meu marit com jo vam néixer a Cuiblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Cuiblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
0: Curiós, eh?
1: Sí, ara és al revés.
0: Exacte.
1: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar aquí, realment ens va agradar. Ens vam sentir ben acollits pel barri. Sempre ha sigut el barri Centre. I un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
0: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa. I no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet. Però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
1: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga. I el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, en allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
0: I així comenceu?
1: I així vam començar.
0: El gimnàs Esplugues.
1: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir: què et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els hi anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de iogues van arribar a tindre 100 dones repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
0: Què et motiva a anar tu fa tants anys a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
1: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria a això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. Era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir, busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
2: Saber controlar aquestes emocions.
1: Controlar l'emoció, Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò, niña, tu vale mucho. Vale? I va dir, nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
2: Dona el pas, creu en tu mateixa.
1: Exacte.
2: I empodera't.
1: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
2: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
1: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques. Llavors, la persona treballa el cos físicament, treballa la respiració, que en diem els pranayames. La respiració és bàsica per la salut i és bàsica perquè el sistema nerviós estigui equilibrat. Aprenent a respirar, ja aprenem a pensar millor també. Llavors, la part de treballar el pensament és una de les coses bàsiques del ioga. Pensar a favor teu. I pensant a favor teu, finalment penses a favor de tothom.
2: Sempre en positiu.
1: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de que diuen que com és la taca d'una mora se'n va amb una altra mora verda per treure-la? Pues és l'exemple. El pensament negatiu se'n va espitxat per un de positiu. I al llarg de practicar-ho, ho fas.
2: Coneixent-te, qualsevol persona diria que tu eres una persona extremament nerviosa i que t'angoixaven els mateixos nervis, perquè ets una persona que parla sempre molt pausada, sempre t'he conegut molt equilibrada i molt pausada.
1: Això és un dels motius per lo que m'hi vaig dedicar de ple, comprovant que funcionava. Clar.
2: Al llarg d'aquests anys, fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carme Feu a l'Associació de Dones.
1: Aviam, la sort que jo tinc que agrair aquí a l'Avens és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys hi ha hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
2: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al carrer
1: Bruc 40.
2: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
1: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo ja he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. a mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
2: Timidesa i també manca d'autoestima.
1: Sí, sí. Llavors, així és, per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe us preparo un petit guió i farem una representació per a totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat, que sigui un taller de tot l'any? Clar, m'ho vaig pensar, perquè bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
2: T'ajudava en tot.
1: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els hi anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, a ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. Troba obres de teatre per 20 dones.
2: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
1: Exacte, que hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller, ja procuràvem que hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada una.
2: I obres que fossin per dones, tampoc?
1: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertir el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les vam fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'avenç ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser agraïda també i la volem fer aquí, eh? Perquè també durant la pandèmia hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
2: 16 obres, que són, suposo que 16 anys o poder més si ens saltem aquests de la Covid.
1: Exacte.
2: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
1: Sempre.
2: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
1: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors, el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més, eh? Sí. Llavors agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema, però un cop el comences dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols, començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell en surt l'altre i normalment començo marcant, ja tinc tres personatges, va, per tres dones, segueixo ampliant, ara en tinc set, va, ja són set, però haig d'anar buscant, ampliant per arribar a tantes actrius com hi hagin, però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
2: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
1: Total, total.
2: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat de no fallar els dijous.
1: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal... Tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operació Triunfo, allò de competir, nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del Llop,
2: sí,
1: de l'Àngel Llàcer,
2: sí,
1: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. I moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
2: En els personatges que has anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
1: Molt, molt.
2: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
1: Mira, va haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus, diguem, clients... I cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes. Deia, pues, escolta, jo amb una amiga li va passar això. I deies, vale, amb una amiga, d'acord.
2: Amb una amiga la conec molt, eh?
1: Exacte, fem-ho. Ho adaptem i llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
2: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
1: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar ai, què passarà? I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar, i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
2: Fent exercicis i musculant el cervell.
1: Exacte.
2: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
1: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant, però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
2: Sí, sí,
1: només
2: sí.
1: Aquest raconet, només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres... Jo segueixo sent positiva.
2: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara el mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol. Clar. Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys, doncs que també hi havia moltes rates. En canvi, ara és un mirador preciós que podem asseure doncs i contemplar
1: és,
2: la...
1: És una gran millora.
2: Molt, eh? Sí.
1: Aviam, hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa, jo, en aquell moment, veies tota la muntanya de Sant Pere Màrtir, des de casa, fins que podies apreciar quan hi havia aquell tinglado d'Espluga City, que des de casa es podia inclús veure, i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot. Hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però en aquests pisos hi ha molta gent que viu.
2: Sí, clar. Sí, sí, sí.
1: Són llars que s'han creat.
2: Vides que tenim noves, que ens donen... Doncs...
1: Gent que ha vingut a Esplugues i... Fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
2: M'han posat no. una autopista, ara sento soroll dels cotxes.
1: No. No, aviam, jo amb el meu treball també hi he après a que els sorolls a vegades no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit... I ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll? Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti. Està bé. Aquestes petites coses, Isabel?
2: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
1: Clar.
2: I no ho mirem en negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
1: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
2: Doncs, com que
1: no sé quan, però el tindrem.
2: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo en el futur auditori li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
1: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem, no sé quan.
2: Visualitzem-lo.
1: Visualitzem, perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
2: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
1: Digues.
2: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
1: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
2: Què dius ara?
1: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu. Els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
2: I és molt sana.
1: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme. Pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen, Mari Carme, el teu pit arrebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el rebossava d'una manera que el pa... la farina de pa,
2: sí.
1: I barrejava nous triturades. Nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
2: Sí, amb la galeta picada picava nous.
1: Picava nous, exacte.
2: Ho provarem.
1: Llavors ho rebossava, i escolta, el meu marit ho deia moltes vegades, fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
2: Has parlat de la muntanya, t'ha agradat sempre l'excursionisme?
1: Sí. Sí, tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri, perquè estàvem o a casa o a la muntanya, excursions, muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
2: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i em diu muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
1: Era la tresorera del grupet.
2: Veieu? Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
1: Sí, així mateix.
2: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
1: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar, i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien, nena, com és?
2: He trigat una hora.
1: Si només has dit que anaves a buscar el palo millor. I dic, sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar.
2: De casa teva a l'Avens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent i tothom saludant-te. Carme, com estàs?
1: I a vegades, si la distància és per fer-la en 10 minuts, conto sortir amb més temps, perquè no m'agrada plantar a les persones. Perquè quan et saluden amb la mirada de satisfacció, de que els hi agrada saludar-te. I llavors, això em satisfà també. Em sento a gust.
2: Sí, perquè tu transmets tranquil·litat, tens un somriure, aquests ulls que tens sempre de benvinguda, perquè ja només amb els teus ulls, però sempre has parlat molt amb els ulls.
1: Jo suposo que això és innat, perquè jo això li deia a la meva mare també. La meva mare tenia uns ulls molt macos, una expressió molt maca, i jo sempre li deia, quins ulls que tens, mama, només mirar-te ja t'alegra la vida. I si jo ho faig una miqueta, ja em sento a gust també.
2: Nosaltres normalment m'agrada fer tota una sèrie de preguntes. Em recorda la Neus Oró,
1: sí,
2: que ja no està amb nosaltres, malauradament la Covid se la va emportar. Una de les preguntes que normalment faig és que què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada, però tot això ja ho hem aclarit, ja ho hem anat dient.
1: Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues és dir, sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla. Moltes. I no totes reunint,
2: Tenim un teixit associatiu
1: molt, molt gran.
2: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
1: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se amb la vida social.
2: Exacte. A Esplugues jo crec que som molt afortunats, perquè, clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat. No som un Sabadell, un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
1: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
2: Exacte. Estem entremig.
1: Sí.
2: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, perquè no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem massa a prop de Barcelona, per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
1: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
2: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
1: Sí,
2: perquè tots tenim la nostra vida, portem la nostra motxilla i desenvolupem la nostra vida.
1: I també em va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música, i també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
2: I amb el Pere també.
1: Amb el Pere també, exacte, perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Que el Pere era una persona encantadora amb tot.
2: Ho sabem.
1: On s'hi posés, anava bé. Pues amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dona salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes inquietuds. I després la música, que també comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també. Després amb la coral de l'Escola de Música. I tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera, que em sembla que tothom el coneixem també. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta amb el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
2: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere i després en tu. Encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no. Primer vaig conèixer en el Pere, després a la Carme, i també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
1: Que ara el troben a faltar molt, perquè ell era un divulgador. Divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part. Pertany a la Biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
2: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
1: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica a la música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Duran.
2: Sí.
1: És música actual, feta per ell, i m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. I em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada. Sigui de l'estil que sigui.
2: A mi passa igual. No tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
1: Aquí està.
2: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
1: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach, i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà, amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia, i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén, i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Sílvia Pérez Cruz, i té aquesta peça que és Vestida de nit,
2: preciosa,
1: amb lletra de la mare i música del seu pare, que és preciosa. És a dir, amb aquesta línia. N'hi ha moltes, però bueno, més o menys...
2: L'univers musical és molt gran.
1: Això.
2: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem extendre massa, per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
1: Sí, clar.
2: I has de ser molt bona gestora del temps.
1: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'n poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
2: I concentrada.
1: I concentrada en allò. Si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
2: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
1: No.
2: Tu necessites temps, el teu espai, tranquil·litat.
1: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat no m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats, i normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què farem?
2: Perquè en les errades
1: s'aprèn.
2: Exacte, sí. És com tirem endavant i aprenem.
1: Sí, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem ens hi entreguem al 100%.
2: És important la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i veu començar de zero.
1: Sí, vam començar amb 3 tallers, 3 professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
2: Carme, hi hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
1: No, mira, jo sóc molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si algú tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida, i dono les gràcies a l'Avens. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vídua al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i el facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
2: A tu, Carme. A més, des de l'Avens es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'Avens està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'Avens també han dit endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
1: I tant.
2: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
1: Que són moltes. Exacte. I espero que segueixin venint.
2: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble, i ens tornem a veure per aquí a l'Avens, perquè tu no et perds ni una activitat de l'Avens, ja sigui un concert, una obra de teatre.
1: Home, ho tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
2: Així és. Gràcies.
1: Anna, tu.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
1: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
2: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avenç i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avenç, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avenç, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
1: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
2: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
1: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avenç NYAC i em surt al Google.
3: No, si entres a la pàgina web de l'Avenç, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
2: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avenç, que és un projecte de l'Avenç. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avenç Lila, que també és un projecte de l'Avenç amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
1: Llavors, o sigui, trobarem bàsicament música,

0: artístiques contribueix a la professionalització del sector.
1: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat en aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
0: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades, on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir, podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
1: I l'experiència.
0: I l'experiència, exacte.
1: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim Les Dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
2: Sí, a Macael tenen.
1: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
0: Exacte.
2: Sí, i a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
1: pastorets,
2: no? Que acabes de dir,
1: pastorets.
2: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
1: Per tant, feu producció i programació.
2: Correcte.
1: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
2: sí,
1: a les seves vessants.
0: Correcte.
1: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
2: Sí.
1: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
2: És un projecte.
1: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
2: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
1: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
2: fet,
1: taller
2: sí.
1: aquí a l'Avenç de fa molt de
2: llavors,
1: temps.
2: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
1: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
2: el millor tècnic d'Esplugues.
1: Coneixi...
0: El segon.
1: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avenç, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
2: Això
1: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatre...
0: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
2: Això ens ho ha dit molta gent.
1: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
0: No me'n sabeu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
1: Correcte.
0: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
1: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avenç Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així ho heu decidit la Junta.
2: Sí.
0: Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar perquè si no seria tirar-me flotes.
1: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
2: Vinga.
1: Per què es diu Nyac, la web?
2: Es diu...

0: vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
1: Molts noms.
0: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres, doncs, això compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
2: I de connexió.
0: Correcte.
2: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
0: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
1: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
2: Sí, les entrades les poden comprar directament,
1: sí,
2: a través de nyac.
1: Sí,
0: sí.
2: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
0: D'Entràpolis.
2: Ai, perdó, Entràpolis.
0: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina del nyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
1: I ja està. És que
0: ja està.
1: És una pàgina molt petita, molt curta, però
2: intensa.
1: Però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
2: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
0: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del nyac, que et portarà a la pàgina web del nyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les seves activitats. O els seus actes.
2: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
1: No.
2: Penseu que ja ho hem dit tot?
0: Sí. Si no, ja tornarem,
1: ja tornarem,
0: eh?
1: Ja tornarem.
2: Ah, sí, això. Si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat. Sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
0: Perfecte.
2: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte nyac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les dues del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
6: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
7: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres i darrere hi ha un...
8: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Montse Villaverde, que va néixer a Bilbao. Hola, Montse, com estàs?
9: Hola, Assumpta, molt bé, molt bé. Molt sorpresa d'estar aquí, però bueno, bé, molt bé.
8: Tu vas néixer a Bilbao i vas passar allà la teva infància i part de la teva joventut. Quins records en tens?
9: Ai, uns records molt, molt bonics, perquè bueno, la infància és l'època de quan tornem a moments en què sí que es diu que hi ha problemes i tot això, però en general suposo que passa com en el resta de la vida, no? Que únicament el que recordem són els moments bonics, no? I de Bilbao el que recordo pues, és les meves amigues, les meves germanes, tenim quatre germanes, de com jugaven, que no tenien preocupacions, és això. I després, claro, la joventut, no? Quan vas despertant a la vida i ja no depens de la teva família, sinó de ti mateixa, no? Que tens la teva pròpia vida, sí, recordes molt, molt bonics.
8: I si haguessis de descriure un paisatge i una emoció?
9: Un paisatge, bueno, pues no sé, jo diria que, no sé, les playes de la zona de Lekeitio o la muntanya també, la muntanya a vegades sortíem, no sempre, i va ser més al final ja d'estar allà a Bilbao, però era cada... molts diumenges al dematí sortien a una muntanya que hi ha a prop, i era el camí del dematí, no? I això era com molt bonic, els amics pujar allí, fer el bocata. Uh-huh. És el que algunes vegades quan he tornat a Bilbao torno a fer-lo, no? Perquè això és una manera de tornar a els moments que vivia quan era més jove. Sí, sí.
8: Uh-huh. Els teus pares no havien nascut al País Basc. D'on eren ells?
9: Sí, bueno, la meva mare sí que era del País Basc, però era de Àlaba, que era la zona més castellana. El meu pare no, el meu pare era de León, però va vindre de jove, no ho sé, suposo que després de la mili o alguna cosa així, que van a viure a Bilbao, o sigui que gran part de la seva vida ha viscut allà. Mm. I de fet el meu pare, això passa a molta gent, no? Però alguna cosa, algo que jo vaig adonar quan anava a altres llocs, és que allí a Bilbao, al País Basc en general, la relació amb la muntanya és com molt propera, no? El verd, els diferents sí. verds ens atreuen molt. I tornant al meu pare, ell tota la vida s'havia dedicat a treballar, era un treballador normal, amb quatre filles, amb la qual cosa pues, no tenia temps per a molta cosa, per a fer moltes més coses. Sí que tenia els seus interessos, no? però bueno, la seva vida havia sigut el treball. Però quan es va jubilar, als 65 anys, va apuntar-se a un club de jubilats. Uh-huh. I se va encarregar ell al final de programar les excursions dels jubilats d'allà, no? El qual d'alguna manera va recollir que... una mica sí, la costum d'allà.
8: Sí. I amb què va trobar feina el teu pare?
9: Ell treballava a la Renfe, uh-huh. va ser maquinista de trenes.
8: Uh-huh. Així no es va veure afectat ell per tota la reconversió industrial i així?
9: No,
8: per tot
9: no,
8: el tancament.
9: No, ell en aquest cas no, ell no va tenir problema. No. I la meva mare, que dies antes era ja d'Àlava, d'un poble d'Àlava petit, dos poblets que... Una de les coses que a mi va sorprendre quan vas venir aquí a Catalunya, a Barcelona, va ser que un company que estudiava amb mi un dels dies va dir: anirà al meu poble perquè era l'època de recollir les patates, me'n sembla. I la meva mare, d'un poble, d'aquells que eren pallesos, labradores, es diu allí, en terres, i jo estava acostumada pues, al temps que feien la sega del blat, les patates i tot això, un hort, no? I va fer molta gràcia perquè, bueno, de tornar, no?, d'anar a un poble d'aquí de Catalunya. I molt bé, pues, van anar el fin de setmana a un grupet allà al poble, però el poble d'ell era un poble pues, d'estos que hi ha aquí, com és el del meu home d'ara, no?, que tenen 3.000, 4.000 habitants. I jo estava acostumat als pobles de la meva mare, que són 10 cases separades, una a, no sé, a 200 yeah. o 300 metres de l'altre, i per a mi això va ser... Però esto no és un poble, esto és una ciutat. I bueno, van recollir patates, eh? Yeah. Van anar al camp a recollir patates.
8: I com és que vas decidir venir a Barcelona? Tenies idea de quedar-t'hi quan vas venir?
9: No. Mira, jo quan vaig començar a treballar, com ho dic, la meva família era una família treballadora, amb recursos molt, molt limitats, no?, a nivell econòmic, i quan vaig començar a treballar, vaig tenir l'oportunitat de tenir una mica de diners, cosa que abans no tenia, no? I el primer viatge que vaig fer a dos companys de feina va ser a Barcelona, una Setmana Santa, me'n recordo. I me va agradar molt Barcelona, me va agradar, me'n recordo del passeig per les Rambles, me'n recordo de la Plaça Real, van anar a un cinema que estava al final de les Rambles, baixant a mà dreta, no sé què cinema era, i jo no sé si és cert o no, però van coincidir en el cinema uns nois que jo després sempre he pensat que era l'inici de los Diablos. Ah. Creo, por lo que van dir. O igual eren los primeros Diablos, no ho sé.
8: Ja.
9: Bueno, i va ser una expressió molt bona. Tots els records que tinc d'aquella època, d'aquell viatge, és que van anar a un restaurant que encara continua, el Julivert meu,
8: ah, sí,
9: que està a Rambles. I encara tinc la carta en paper, encara tinc, jo la tinc la carta perquè vaig robar
8: una carta. Que fèiem,
9: sí. Sí, era la primera vegada que jo menjava el pan amb tomata, no? I bueno, és que vas tenir una bona impressió, una bona sensació d'estar aquí. I després, no sé, esto yo en aquella época tenía 19 años, me sembla, y después a los 27, vas vindre aquí. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera volia conèixer, estava a Bilbao, és una societat més tancada també, i tenia ganes de conèixer un altre lloc, sempre dins d'Espanya, eh? Y la opción era Madrid o Barcelona. También la disculpa era que iba a estudiar, uh-huh, porque lo que volía, la carrera que volía fer a Barcelona, a Bilbao únicamente es feia al de matí, y yo trabajaba los de matís. Y la disculpa, una, no ho sé, això ho he pensat després, no? Que una miqueta de disculpa era això. Vas venir aquí perquè venia a estudiar, i clar, entre Madrid i Barcelona, per a una persona d'Euskadi en general no hi ha...
8: color.
9: No hi ha problemes a l'hora de... Bueno, jo penso per a mi, no? I sí, en general, la majoria. I vas venir aquí, el tema del mar és molt important, també. I la idea era venir un temps, però bueno, després la vida va marcant, no?, els camins.
8: Què va fer que et decidissis quedar-te?
9: Hombre, suposo que va ser molt ben acollida, i una de les experiències que tinc precisament és que quan vaig arribar aquí, quan deia que era de Bilbao, que era basca, és que s'obrien les portes, però és que era automàtic, i jo penso que és irracional, eh? Jo lo deia entonces, digo, és que la gent pot ser relacionar Euskadi amb gent bona, i necessàriament no té per què ser així, però realment era així. Sí, quan deies que era de Bilbao, ja tenies ja l'entrada dels llocs, no? I bueno, suposo això, que me vas trobar a gust, tenia feina, que és important també per poder mantindre, tenia bones relacions, i després pues, bueno, vaig conèixer el que és el meu home avui dia, que continuen, eh?
8: Veus que bé. Tu sempre has treballat a banca.
9: Sí. Mm-hmm. Bueno, ja... no, sempre no. El primer treball meu va ser a la Renfe, precisament. Uh-huh. On treballava el meu pare, vas treballar allí... Sí. Nada, pues 4 o 5 mesos va ser la primera feina. El problema era que en aquella època era això, ja estava en els 18 anys, era treball de al matí o a la tarda, però havia de treballar els caps de setmana també, i clar, això quan tenia a los 18 anys era una mica, tota la gent, bueno, pues estava de festa i tu havies de treballar. Sí que tenia bona relació, era un grupet molt maco, però bueno, vas presentar-me a la banca, vas treure la suposició, que jo va ser un canvi important a nivell econòmic i a nivell de temps, clar.
8: I creus en la banca ètica? O el mateix sistema bancari fa que no pugui ser ètic?
9: Hombre, jo penso que sí podria ser. No sé, sí, jo penso que sí podria ser. De fet, alguna de les comentaris que feia la gent és que treballar en un banc i tant. Bueno, pues molt bé, és veritat que la finalitat de la banca és treure diners, però sí que és cert que, a més, últimament fa anys, no hi ha... que des del meu punt de vista, lo de la ètica, lo que interessa per damunt de tot és el benefici. Però com a idea, jo no estic en desacord. Hi ha gent que pot ser que tenga un excés de recursos per el sistema de vida que té, el que sigui,
8: sí,
9: i bueno, pues ja aquí d'alguna manera podia gestionar això donant un bon ús. La realitat no és així, no? Però bueno, que en principi com a idea penso que no tot és ni blanco ni negre, no? Ni blanc ni negre, o sea, hi ha diferents possibilitats.
8: Sí, sí, sí, i bueno, no sempre la feina està d'acord a vegades amb el que,
9: sí,
8: amb el que tu penses, o sí, és feina, no, i prou.
9: Però... Hi havia, bueno, cada dia és... Ja porto temps sense treballar, porto 10 anys sense treballar, i bueno, el que sí és veritat que l'ambient laboral va canviar moltíssim, que feia un temps, jo me'n recordo, de professionals que realment feien una bona labor de cara als clients, o sigui, realment és veritat que en qualsevol negoci, el que tinguis, tens una sèrie de potes que has de seguir si vols continuar, no? I hi havia una època en què realment se mirava fer una bona operació de cara a l'entitat, però també es tenia en compte les necessitats del client. Mm-hmm. Això, des del meu punt de vista, va canviar una mica en temps.
8: Sí, ara
9: una mica bastant.
8: La gent de banca sembla que siguin venedors, no? Que sempre et volen col·locar algun producte, no? Més que ajudar-te.
9: I a vegades productes que no són els més convenients per a les persones.
8: Sí, ja s'ha vist. Ja
9: sí, sí. O sea, que vulgui vendre és el mateix que el que col·loca segur, o el que te diu que el seu col·legi és el millor que l'altre del costat, o jo què sé, no? Coses d'aquestes. Mm. Que això passa en general. Però, bueno, el problema és que ja a vegades no se té en compte la persona que se t'ha endavant.
8: Sí. Ara posarem la cançó que has triat.
9: Ah, molt bé.
8: Quina és i per què l'has triat?
9: Sí. La vaig sentir fa pocs dies. És d'una autora que sempre que he sentit alguna cançó d'ella m'ha sorprès, perquè són cançons que diuen alguna cosa, perquè diu la cançó i perquè és una dona. Entonces, perquè penso que, bueno, pues ja que posar en valor el treball de les dones, ella es diu Rosalén i la canció és Que no, que no. I d'alguna manera és un missatge per a la gent en general, no únicament per a les dones, però en el sentit de que tens que valorar-te tu misma, que a vegades, a més, en general, en la cultura nostra, en la nostra societat, sempre les dones sí se nos valora, però sempre som el suport d'algú més, no? I la canció el que diu que sí, però primer tu i després ja vindrà la resta, i que hay que aprendre a dir això, que no a vegades.
8: Molt bé.

0: La història recent d'Euskadi està marcada per l'existència d'ETA. Tot i pensar que no hi ha res que justifiqui la mort d'algú, tots els que estàvem contra la dictadura vam viure una etapa de fascinació per ETA. Quan l'atemptat a Carrero Blanco, sobretot. Tu també ho vas viure així?
1: Sí, realment sí. Sí, sí, hi he fet una evolució. Aquí, clar, jo no vaig viure a Catalunya, no? Però vas viure a Euskadi, entonces la repressió que havia, jo ja no diria en el meu cas a nivell polític, perquè jo no tenia consciència política. També la meva família, sí que és veritat que el meu pare podia tenir els seus pensaments, de fet era d'aquells que escoltava Radio París i nosaltres a tal, però era algo que no havia de sortir de l'ambient. I la meva mare, no, la meva mare era orde per damunt de tot, no? Molt bona dona, però per damunt de tot. Però sí que és veritat que coneixies històries de gent del muntant. A nivell laboral també, pues, vam viure l'època de les vagues, vam patir situacions difícils a vegades, manifestacions, pues, perquè, bueno, escoltaves aquello de que no podies dir agur, en algun cas determinats balls de la zona, depèn d'on es podien fer, que veies que havia coses que no podien fer perquè algú deia que no es podia fer. Entonces, bueno, jo sempre he estat molt en contra de que ningú em digui el que he de fer i com he de ser, no? I bueno, pues, ETA que representava la gent que s'oponia a aquella altra gent que ens ordenava com havien de pensar, com havien de parlar, com havien de comportar-nos en la feina respecte a reivindicacions. I sí, és veritat, una atracció tenies racionalment. Jo en aquella època penso que no pensava racionalment, o sea, en el sentit de lo que avui dia penso respecte a agredir de la manera que sigui a qualsevol, però sí, sí, és veritat.
0: Després tots ens vam desencantar amb sí. Atemptats com els d'Hipercor i bueno, amb tota la trajectòria que va anar fent, no? Però sí que en el seu moment doncs representaven com una oposició a la dictadura.
1: Era l'única vàlvula d'escape que havia en aquella època, no? Ja digo, és veritat que després quan el temps raones de que la violència engendra més violència i no és la forma de solucionar els conflictes, però bueno, era com lo vivia, com jo lo vivia en aquella època.
0: I tu has viscut un abans i un després amb tot el procés de pau i això?
1: A què refereixes?
0: En quant a la manera d'estar la gent, diguéssim, no? Que això que deies, per exemple, que no es podia parlar, bueno, jo de viatge al País Basc ho notaves, no? Amb amics d'allà que eren molt cautelosos a l'hora de parlar de política o
1: sí,
0: dir que
1: clar,
0: ningú no en parlava.
1: Està clar que hi ha una major relaxació, però és un problema que suposo que continuarà durant molt de temps. Mira, una de les coses que el recordo, jo no sé si va ser el primer any que va sortir de vacances, quan vaig començar a treballar, viatjava, anava al sur i me'n recordo que una gent que anava en el vagó de tren amb nosaltres simplement, no sé si feia broma, però havia una certa veritat o interès en el que preguntava. Deia, era el camí de Madrid cap al sur, digo, vosaltres sois de Bilbao, pues, bueno, va sortir que han de Bilbao i tal, i porteu pistola, però lo deien com que realment podíem significar un risc per el fet de ser d'allà, no? I clar, la gent que parlava d'una altra manera o que se comportava d'una altra manera era un risc per a l'ordre que hi havia. Entonces, la situació actual, sí, es viu d'una altra manera, però jo suposo que costarà, i sobretot en els pobles petits. En els pobles petits costarà perquè sempre queden les experiències a nivell de les emocions, dels sentiments que han produït una sèrie de circumstàncies molt difícils, quedarà durant molt de temps.
0: I la qüestió de l'acostament dels presos encara no acaba d'estar resolta, oi?
1: No. Bueno, però és que tenen les polítiques que tenen, no?
0: Sí. Aquí
1: no hi ha valentia, no, a l'hora de prendre decisions.
0: No. I es veu també amb els presos polítics catalans. A tu et van jubilar molt jove també de la banca?
1: Sí, bon, jo vaig tenir una sort tremenda. Sí, sí, sí, vaig jubilar-me abans de los 60 anys. Bueno, jubilar era una prejubilació, no? I una prejubilació que d'alguna manera a nivell ètic no m'ha costat. Per què dic això? Perquè hi ha algunes empreses que prejubilen però en càrrec a la Seguretat Social. En el cas de l'empresa que jo treballava, el càrrec de la jubilació, o sea, el pago que feia de l'ingrés que em feia era a costa de la pròpia empresa. Sí, és veritat que esos ingressos que fan a la gent que prejubilen d'alguna manera surten de les comptes dels clients o dels beneficis que tenen dels clients, que antes dèiem com funcionaven els clients. Però bueno, d'alguna manera per a mi és un grau inferior al fet de que sigui en càrrec a la Seguretat Social, que bueno, deve estar per les altres coses, no?
0: Clar, clar. I a què dediques el temps des de que estàs jubilada?
1: Ai, a viure. A què dic el temps? Mira, pues no sé, m'agrada anar, ara que el meu home també està ja un temps jubilat, no? El que anem és a la muntanya, que ens agrada molt a fer recorreguts. Vaig a les aules de Sant Pau per a gent gran, vaig a unes classes d'inglès, vaig a un club de cinema, un altre de lectura, diferents coses. Aquest any no, aquest any és un any molt tranquil i la veritat, desafortunadament, no?
0: Sí,
1: hi ha gent que l'ha afectat d'una manera molt fort, la gent que estan jubilades i que tenen una jubilació correcta, bona, diguem, no tenim cap problema, no? Però aquest any la veritat és que he decidit que fer el que fan la gent, penso que és als països anglosajons, la gent jove, quan termina el batxiller, fa un any que diuen el gap year, un any de assueto, com
0: sí,
1: si dic, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Entonces jo he decidit que aquest any és el meu any de assueto. No l'he decidit jo, des de les circumstàncies, però molt bé, no?
0: Sí, sí, i ho portes bé.
1: Ah, sí, la veritat és que sí, sí, tinc la sort de que una de les teories, per exemple, que faig que m'agrada molt, que és el yoga, la professora de yoga que tenim, quan no podem fer-lo al centre en vaig, lo fem per internet. Entonces, bueno, crec que és que avui dia hi ha moltes possibilitats per fer coses, no? I després està el tema de lectura, el tema de audiovisuals a casa, els passejos, els pastissos. Avui aquest dematí he fet callos, que feia anys que no feia callos, com sí, tinc sí. Més temps.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no hi ha com tenir recursos, no? I interessos i bueno, i sentir-te amb ànims i activa,
1: sí, sí,
0: suposo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, després està el tema que tenim WhatsApp, el telèfon per connectar amb els amics i com esteu i tot això, no? La veritat és que esto sí que lo controlo molt bé, de no tenir contacte amb molta gent, per si de cas,
0: sí,
1: perquè tinc una filla que és infermera. Ella desafortunadament, dic afortunadament, però desafortunadament al començament va ser de les que va patir el Covid, i ella està insistentment sempre dient com ens hem de comportar, que tenim risc, que patatín, i d'alguna manera si jo m'olvido d'ello, la meva filla recorda de que he d'anar en compte, no?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: I malauradament, doncs, allò que et diuen, ai, saps aquest que està ingressat, o l'altre que està en quarantena, o... Mm-hmm. I sí, quan et relaxes una mica... I les circumstàncies són tan fortes, no,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Et fan bueno, no baixar la guàrdia, no? I seguir prenent precaucions.
1: Sí. Bueno, de fet, avui jo he vist una mica allunyada d'aquí, al Poble Nou, he vingut caminant per no agafar un...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Perquè puc caminar, no? També.
0: Sí, però sí, sí, sí.
1: Normalment, jo penso que no he agafat transport públic des de...
0: Sí, sí, sí.
1: Des del març. No,
0: sí, sí. Sí, sí, està molt bé això, sí, sí, sí, jo també ho faig. Eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, això de la ràdio també és una dictadura, i quan s'acaba el temps s'acaba, i malauradament se'ns ha acabat, perquè suposo que encara podríem estar conversant.
1: Però estàs entendible,
0: una bona estona.
1: Estàs una entendible, eh? O sigui, hi ha dictadures i dictadures.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, total, que hem d'acabar. Moltíssimes gràcies per haver-nos has dedicat el teu temps i per tot el que ens has volgut explicar.
1: Molt bé. Gràcies a vosaltres, ha sigut una estona molt agradable. Sí, sí.
0: Doncs fins a una altra.
1: Molt bé.
2: Estàs escoltant a Esplugas FM.
3: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
4: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugas FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Fabiana González, que va néixer a la ciutat de Chiaguas, a Veneçuela. Hola Fabiana, com va tot?
1: Hola Assumpta, tot bé?
0: Sí, me n'alegro molt. Tu vas néixer a Chiaguas i quins records en tens?
1: Sí, jo vaig néixer a Chiaguas i tinc molts records. Te podria contar dels dimecres de Setmana Santa.
0: Sí.
1: Que aquest dia es venera la imatge del Jesús de Nazaret.
0: Uh-huh.
1: A les hores de la nit, traient la imatge del sant.
0: Sí.
1: I fent un recorregut per les principals carrers.
0: Uh-huh.
1: I és molt concorregut de gent i feligres.
0: Sí, és una professó, diguéssim, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Està
1: és
0: bé.
1: Una processió.
0: Sí. I la teva ciutat com és?
1: És un poble rural que viu de l'agricultura i la ramaderia.
0: Uh-huh.
1: Jo, molt jove, vaig emigrar per a la capital.
0: Sí.
1: A Caracas.
0: Sí.
1: Per qüestions d'estudis i feina.
0: Uh-huh.
1: La major part de la meva vida la vaig viure a Caracas i la seva àrea metropolitana.
0: Uh-huh.
1: Encara tinc un habitatge de propietat a la ciutat de Guarenas.
0: Uh-huh.
1: A l'estat Miranda.
0: Ah, mira. Sí. I que la tens llogada?
1: No, hi viu una neboda.
0: Ah, mira, està
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Sí, sí, està bé, doncs. I la teva família com és? I en què t'ha influït a tu?
1: Aquí viu amb el meu marit i el meu fill.
0: Uh-huh.
1: També, a part, viuen uns nebots i nebodes. Uh-huh. Aquí a Espanya. La gran majoria de la meva família és a Veneçuela.
0: Yeah.
1: També hi ha a altres països que també han emigrat.
0: Mm-hmm.
1: Però la majoria viu a Veneçuela.
0: Sí. A Caracas o a Chiaguas?
1: A Chiaguas.
0: Ah, ja, ja, ja. Els teus pares, Chiaguas,
1: sí.
0: Els teus pares viuen allà.
1: Sí, són d'allà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I que eren pagesos ells, cuidaven la terra.
1: Sí, el meu pare es dedicava a l'agricultura i a la ramaderia.
0: Uh-huh.
1: Ja ell està mort.
0: Ah, ja.
1: Sí. Mm-hmm. La meva mare sí viu.
0: Ja, ja, ja. I quant temps fa que ets a Barcelona?
1: Vaig arribar a Catalunya fa 6 anys.
0: Ja, yeah. Sí, no fa
1: al
0: tant.
1: Al setembre de 2017.
0: Sí, i com t'hi trobes?
1: Em trobo bé. Per una banda, sinto que han transcorregut molt més de 6 anys.
0: Ja. Yeah.
1: I per altra banda, sinto que encara estic en procés d'adaptació.
0: Ja, ja, clar. És que és un canvi tan brutal,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és un canvi bastant fort.
0: Vas venir sola o amb el marit i el fill ja?
1: Sí, vaig viajar amb ells. Mm-hmm. Des del primer dia.
0: Sí. Així l'adaptació no és tan difícil, no? Ja si veniu tots junts i això...
1: Puc ser. No sé.
0: I veu triar Barcelona per algun motiu? En sabíeu alguna cosa? Perquè Espanya s'entén pel tema de la llengua, diguéssim, sí, no? Però això a Barcelona en concret...
1: Perquè van concórrer diverses situacions. Uh-huh. En primer lloc, aquí ens esperaven uns nebots del meu marit.
0: Ah, mira.
1: Que vivien en aquell llavors,
0: sí,
1: a Santa Coloma de Gramenet.
0: Ah, ja. Yeah.
1: I també perquè el meu marit té doble nacionalitat.
0: Ah.
1: Ell és venezolà,
0: sí,
1: venezolà i portuguès.
0: Ah, mira.
1: Per tant, això facilitava, com en efecte ha facilitat, la legalitat de tot el nucli familiar.
0: Clar, el ser de la comunitat econòmica, no? També,
1: sí,
0: Portugal.
1: Sí, sí. Ell és ciutadà,
0: sí, europeu.
1: Europeu, i jo ara mateix soc venezolana i espanyola.
0: Està bé.
1: Ja he obtingut la nacionalitat espanyola.
0: Que bé.
1: Sí.
0: I el teu fill quina edat té?
1: Ara mateix té 16 anys.
0: Ahà. Bueno, ja,
1: sí,
0: és grandet.
1: Sí.
0: I ell, a nivell d'estudis, ha trobat molta diferència entre Venezuela i aquí?
1: Jo crec que sí.
0: Ahà.
1: Jo crec que sí. Perquè aquí va ser un impacte
0: clar,
1: fort pel tema de la llengua.
0: Clar.
1: Que ni ell ni jo sabíem gens de la llengua catalana.
0: Clar, clar, clar.
1: I també ell va repetir el cinquè de primària.
0: És lògic.
1: Perquè aquí és per edat.
0: Sí, sí, sí.
1: I ell,
0: sí, sí,
1: tenia la edat per fer cinquè.
0: Mm-hmm.
1: I no sisè.
0: Ja.
1: Yeah. I a Venezuela ell ja havia estat promogut,
0: sí,
1: al sisè.
0: Ja, bueno, però amb el tema de la llengua també li devia anar bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: fer un,
1: sí,
0: curs més.
1: Sí, sí, un curs més, sí.
0: Mm-hmm. Ho sabíeu, que aquí es parlava català?
1: Sí, ho sabia.
0: Ah, sí. I tu et vas posar a aprendre català de seguida?
1: Sí, al arribar a Catalunya i totes les comunicacions de l'escola del meu fill,
0: wow,
1: i per insertar-me a la societat, jo tenia molt clar que la que està arribant a aquesta ciutat sóc jo.
0: Sí, sí,
1: per,
0: sí,
1: tant,
0: sí,
1: sí. Sóc jo la que he d'adaptar-me i no vosaltres a mi.
0: Que bé, si tothom pensés igual.
1: Sí.
0: Tu vas tenir una parella lingüística de seguida?
1: No,
0: no,
1: de seguida no. Jo la vaig tenir després del nivell bàsic.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I en el consorci mateix t'ho van facilitar? El fet de la parella lingüística?
1: La, no? La vaig gestionar a través de la CAL. I vaig conèixer a la Pepita.
0: Sí.
1: Sí, sí. Molt, molt maja ella.
0: Encara seguiu o ja no?
1: No, som amigues.
0: Sí.
1: Però ja no com parella lingüística, perquè jo abans vivia a Sants.
0: Sí.
1: Però ja no.
0: Ahà.
1: Per tant, no és fàcil,
0: sí, sí, sí, sí, trobar-vos.
1: Sí, les trobades ja no són, ja no poden ser freqüents.
0: Clar, clar, clar. I a més tu tens,
1: sí,
0: un horari laboral bastant, sí, llarg.
1: Sí.
0: Quina trajectòria professional has seguit aquí?
1: Jo he intentat, he procurat i crec que l'estic arribant.
0: Sí, portant a terme. Sí,
1: portant a terme. Fer un ofici afí a la formació acadèmica que he fet al meu país. Jo soc llicenciat en comptadoria pública i aquí he treballat en l'àrea comptable i fiscal. Ara mateix faig de comptable en un despatx d'advocats, porto comptabilitats, faig declaracions d'impostos i altres tasques administratives.
0: Carré. I és la mateixa feina que feies a Caracas?
1: No, no, no és la mateixa. Al meu país jo tenia una trajectòria laboral molt més ampla i la veritat aquí he començat de nou.
0: Bueno, però tot i amb això t'has obert camí, no?
1: Sí, sí.
0: T'ha costat molt obrir-te camí o no?
1: No és fàcil.
0: Ja, ja.
1: Però sé que hi ha persones que l'han tingut més difícil.
0: I per quines raons veu marxar de Venezuela, sabent que aquí hauríeu de tornar com a començar i que emigrar sempre és dur, no?
1: Sí, perquè al meu país les últimes dècades ha patit una crisi econòmica, social i política massa complexa. I el meu marit i jo vam prendre la decisió bàsicament per oferir-li un millor futur al meu fill, al nostre fill, perquè ell tenia 10 anys.
0: Sí.
1: Ara mateix té 16.
0: Sí.
1: Però a un nen de 10 anys, quines oportunitats pot tenir en un país amb tantes dificultats?
0: Yeah.
1: I per això van prendre aquesta decisió.
0: I ell us està agraït?
1: A mi m'agradaria dir que sí.
0: Yeah.
1: Però ell és molt jove.
0: Clar. Tampoc encara no pot comparar gaire, no?
1: No. De fet, ell diu que té pocs records de Venezuela.
0: Yeah. Sí. Però bueno, amb 10 anys sí que en pot tenir. Però...
1: Sí que els puc tenir, però...
0: Segur, però igual ho té aparcat, no? I un bon dia se'n recordarà.
1: Sí, penso que sí.
0: Perquè també devia tenir amics allà i
1: sí,
0: la família.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Ell tenia amics, familiars, sí, tota la seva vida de 10 anys.
0: Clar. Sí. Tu ara, si no tens la parella lingüística, i tens oportunitat de seguir parlant en català?
1: L'oportunitat sempre està. Perquè en aquesta ciutat moltíssima gent el parla. El tema és que jo esté disposada a practicar-la.
0: Clar.
1: Perquè sinto que no, jo no l'he donat la prioritat que toca com per parlar-la fluidament. Perquè m'he dedicat a estudiar, he aprovat tots els nivells, però encara em falta expressar-me amb fluïdesa i amb seguretat.
0: Sí.
1: I és per això, perquè la practico molt poquet. Molt poquet.
0: A la feina no ho necessites?
1: Depèn, perquè els correus electrònics
0: sí.
1: Sí que el practico una mica més. I
0: sí, perquè tu l'escrius bé.
1: I la majoria dels clients parlen en català, però jo amb ells comunico en castellà.
0: Ah, doncs molt sí, mal fet.
1: Sí, sí. És que

0: Quan vaig arribar, un amic el primer que em va dir és, si tu realment vols quedar aquí, el que has de fer és aprendre català. I no, no veia, no va ser ni imposició, ni adoctrinament, ni res de tota aquesta trifulca que hi ha ara. Va ser simplement un espai de voluntat i bueno, també de respecte, no? Si arribes a un espai i si hagués arribat a França, pues hagués après francès. O sigui, és el que hi ha, o sigui, és el que es parla aquí. Sí, clar que es parla català, sí, però clar que es parla castellà, però clar, es parla català també, o sigui, és la llengua oficial. Doncs sí, no ha hagut cap mania.
1: Però quan alguna persona es dirigeix a tu, segur que no ho acostuma a fer en català. Per què et sembla que passa això i com et fa sentir?
0: Bueno, jo crec que hi ha una part de discriminació, no? O sea, es mira la cara, no? O sea, i discriminem molt per això, no? O sigui, si és negre, llatí, xinès, això, o té els rasgos aquests, no li parlem en català perquè pobret no ha de saber-lo, no? O sea, uh-huh. I aquest pobret no ha de saber-lo, té una tal connotació de que aquest és una mica ignorant i no podrà aprendre-lo tot això. A mi, esa és la lectura que jo faig, no?
1: Sí,
0: quan tu parles amb els catalans et dius, no, això és una cosa de respectem perquè pobret potser no està, però en el meu cas jo lo tomo per l'altra banda i em sento malament perquè quan tu vols aprendre català estàs intentant i si t'equivoques et canvien la llengua i no pots fer aquest procés d'aprenentatge, no? Doncs és una cosa complicada. Uh-huh. I és un problema que tenim diversos que hem fet català.
1: Sí, i els catalans ens hem de fer mirar. Bueno, els catalans, tu també ets català, però vull dir que els tu has tornat a Colòmbia i ara hi estàs visquent provisionalment, has vingut de vacances i he aprofitat per fer-te l'entrevista. I has vist molts canvis a Colòmbia? Bueno, això deu ser molt llarg.
0: jo crec que Colòmbia canvia i varia molt. Colòmbia és un espai relativament jove, on passen moltes coses, i Colòmbia és un país molt intens on el nivell d'intensitat de les coses és molt alt, no? O sigui, jo sempre dic que Colòmbia és un país alcacer, que tu t'aixeques al matí i hi ha una efervescència de una quantitat de problemes i a la nit ja s'ha apagat, però el dia següent hi ha un altre. O sigui, si no has resolt el primer dia, el segon dia és complicat. Això com a nivell de la dinàmica del país com a tal. Segon, l'altra part és que ara estem pues, començant tot el procés electoral, venen les eleccions tant de la Càmera com de presidencials, i això ha començat a moure la dinàmica política del país i ha començat a moure en els territoris especialment, ha començat a moure molt més les amenaces, els assassinats, els moviments de gent social molt més forta en aquesta temporada, i això es va notar. O sigui, jo vaig treballar a uns anys enrere en el Centre Nacional de Memòria Històrica, tinc molt de coneguts de víctimes que han vingut dentro que han sigut víctimes de l'Estat i o de la guerrilla o de les forces armades, i en aquest moment ja tinc ressò d'un parell que directament els han amenaçat a ells i a elles, o sigui, de gent coneguda, no és aquest espectre de que amenacen líders socials, no, amenacen la gent a la que jo he treballat fa uns anys.
1: Tu formes part també d'una entitat que es diu Colòmbia Diversa. Quins objectius té aquesta entitat? Allà hi ha menys acceptació que aquí de l'homosexualitat?
0: Bueno, realment, bueno, jo no formo part de Colòmbia Diversa, tinc contacte amb Colòmbia Diversa i realment en Colòmbia Diversa vam estar treballant perquè jo vaig presentar el meu matrimoni, va ser el primer matrimoni realitzat en l'exterior de parelles del mateix sexe reconegut a Colòmbia.
1: Uh-huh.
0: Doncs en un moment en què encara no estava ni siquiera reconegut el matrimoni homosexual en Colòmbia, vam ser com la guindilla perquè després aprovessin el matrimoni, i això ho hem fet en una organització que és molt potent i molt forta a Colòmbia, que es diu Colòmbia Diversa. I sobre, jo crec que Colòmbia ha vingut canviant, però Colòmbia és el país de los extremos, no? O sigui, d'una banda hi ha un lloc on podem estar parlant de que se fa el matrimoni, que es valida, i en altra part en altres territoris estan matant directament a gent homosexual, en especial a gent transexual, estan matant

0: matant o amenaçant i explotant. O sigui, són un país molt gros amb molta ambigüitat en això. I, bueno, la porafòbia que està constant, no? O sigui, si tu tens una miqueta de nivell econòmic, de diners, tot, s'has acceptat, i si no, no, no? O sigui, si tu, si tu ets negre i tens diners econòmics, diners, i et pots mantenir i això, i vius a les països, a les classes on viu la gent de bé, entre cometes, la gent que té un nivell econòmic adquisitiu i tu estàs en acord, en concordes en aquest nivell, pues eres acceptat. Si no, pues no, no? Si no, ets el maricón de mierda directament, o sigui, crec que això encara lo tenim ahí.
1: El racisme i l'homofòbia té molt a veure amb la pobresa també. Doncs ens queda molta feina per fer, tant a Colòmbia com aquí.
0: A tot arreu.
1: Sí, sí. Bueno, celebro que et sentis català. Ja sé també que ets un enamorat del barri de Sant Antoni, que és on vius quan ets aquí, i no hem tingut temps de parlar-ne, però en deixo constància. I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que tens coses molt interessants per explicar i ha sigut una entrevista molt rica.
0: Assumpta, moltíssimes gràcies per la invitació i pues, benvinguts a Colòmbia a fomentar la cadena d'afectes.
1: I tant, i tant.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

música continua a través del Club del Country i amb aquest programa que us portem en el dia d'avui, l'edició ja número 2007 del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Avui comencem amb aquesta preciosa cançó d'en Kenny Chesney que ens condueix a continuar recordant aquests números 1 d'ençà que el Club del Country va començar els seus enregistraments el 1987 i estem ara mateix al 2008. És el nostre programa especial número 34. Kenny Chesney amb Better as a Memory, aquesta cançó que acabeu d'escoltar i que és un dels temes que dues setmanes ocupaven la primera posició, una cançó escrita per Scooter Carus i Lady Godman, realitzada com a quart i darrer senzill del seu àlbum Just Who I Am, Poets and Pirates. Va ser substituïda aquesta cançó al número 1 només una setmana, estem al mes de juliol d'aquell 2008, per la cançó Back When I Knew It All, una cançó del duo Montgomery Gentry. Era el senzill d'avançament de l'àlbum del mateix nom, una cançó escrita per Trent Wilmot, Gary Hanna i Phil O'Donnell. Rafael Corbí, amor.

Així escoltàvem a Montgomery Gentry amb Back When I Knew It All, i així escoltarem una cançó de Michael Bublé, però, atenció, no cantada per ell, sinó és la cançó Home, que després va versionar i va portar també el número 1 amb Blake Shelton. També ho havia fet a la formació anomenada Westlife en el seu moment. Blake Shelton la va enregistrar aquesta cançó a través del seu àlbum Poor BS i també després amb una edició de col·leccionista i amb un EP que només va estar disponible a Walmart. Miranda Lambert l'acompanya amb aquesta cançó, amb les veus d'acompanyament. La peça original d'en Michael Bublé, escrita per ell mateix, amb Alan Chang i Amy Foster Gillis.

Excel·lent la versió de Blake Shelton d'aquest A Home. Dues setmanes al número 1, encetàvem el mes d'agost del 2008 amb una cançó que en versió senzilla durava 3 minuts i poc i en versió àlbum més de 5 minuts. És el tema de Alan Jackson, segon senzill del seu àlbum anomenat exactament igual, aquest Good Time, escrita per ell mateix. Va ser el seu 48è èxit a les llistes americanes i el seu 24è número 1.

Hem escoltat aquesta All I Want To Do, que és una cançó coescrita per Bobby Pinson, Jennifer Nettles i Christian Bosch, interpretada per Sugarland, primer senzill del seu àlbum Love on the Inside. Els dos membres de la banda van escriure aquesta cançó, que també ho va fer-ho a través del seu senzill Want To del 2006. En va ser un dels bons temes de Sugarland, d'aquesta cançó, que també va ser un èxit a les llistes de música pop. Taylor Swift, Sean Has Said No. Hauria d'haver dit que no. Aquesta és la cançó del seu àlbum de debut, el Taylor Swift, i va ser realitzada com a cinquè i final senzill

Així arribava el número 1, la Taylor Swift, amb aquesta cançó, dues setmanes amb aquesta posició. El mes de setembre va tenir cada setmana un número diferent. Ara ho explicarem també. You Look Good in My Shirt va ser la primera, una cançó escrita per Mark Knopfler, Tom Shapiro i Tony Martin, que van registrar Keith Urban originalment per al seu àlbum del 2002, Golden Road. Aquella versió va arribar al número 60 de les llistes el 2004. Però després va tornar-la a gravar per un àlbum que va publicar el 2007, grans èxits, 18 Kids. I aquesta cançó sí que va arribar al número 1. Va ser el seu vuitè número 2 de llistes de música country.

La següent cançó arriba a la primera posició després d'aquest tema d'en Keith Urban. Va ser el tema escrit per Tim Johnson, Joe West i Dave Pahanish, que va incloure en Jimmy Wayne el seu àlbum del mateix nom. Do You Believe Me Now va ser el primer senzill d'aquesta cançó. Va ser el tercer senzill de la seva carrera d'arribar entre les 10 millors i el seu únic número 1 a les llistes de música country. En Jimmy Wayne, aquest artista de música country de Kings Mountain, de Carolina del Nord.

Wayne amb Do You Believe Me Now, i el següent protagonista és Brad Paisley. Aquell mes de setembre també aconseguia col·locar una cançó al número 1 d'aquell 2008, una cançó escrita per Don Sampson i Wayne Barbell, i que va interpretar ell a través del seu àlbum Time Well Wasted del 2005. Tres anys més tard va tornar a enregistrar la cançó com a cinquè senzill final del seu disc Fifth Gear. Va esdevenir el seu 21è èxit a les llistes i el seu 12è número 1, el 8è consecutiu que arribava amb aquesta posició. Amb el seu Display hi havia una versió amb participació d'Andy

amb el número 1 la setmana del 20 de setembre de 2008 amb aquest Waiting on a Woman. La setmana del 27 va retornar al número 1 per segona setmana consecutiva, no consecutiva, el tema de Jimmy Wayne, Do You Believe Me Now. Dues setmanes per encetar el mes d'octubre al número 1, un senzill de Darius Rucker, el vocalista solista de la banda Hootie and the Blowfish. La cançó escrita per el mateix Darius i Clay Mills va ser realitzada com a primer senzill del seu àlbum Learn to Live. Va ser el primer artista de color arribar al número 1 des de que ho faria Charlie Pride amb el Night Games el 1983. Don't think I don't think about it. Allez.

Everybody wants to go to heaven. Tothom vol anar al cel, però ningú vol anar-hi ara. Dues setmanes al número 1 amb Kenny Chesney i la col·laboració de The Wailers amb aquesta cançó, una cançó escrita per Jim Collins i Marty Dobson. Inicialment havia de ser registrada per George Strait per el seu àlbum Troubadour, però George Strait va decidir no incloure-la amb el seu àlbum i ho va fer en comptes d'ell en Kenny Chesney. Va ser el seu 38è èxit a les llistes de country, top 40, i el seu 15è número 1. La seva versió va ser el primer dels senzills extrets del seu àlbum Lucky Old Sun. Després de Kenny Chesney va arribar al número 1 per una setmana, estant el mes de novembre d'aquell 2008, la cançó co-escrita per Chubby Keith al costat de Bobby Pinson. Es tractava del primer senzill de l'àlbum That Don't Make Me a Bad Guy. Aquest va ser el seu 17è número 1, la cançó She Never Cried In Front of Me.

amb aquest Cinema Cried in Front of Me. Dues setmanes al número 1, ja anem gairebé tancant l'any per al senzill de Carrie Underwood des del seu segon àlbum d'estudi Carnival Ride. Gordy Sampson, Steve McEwan i Hilary Lindsay van participar a la composició d'aquesta cançó anomenada Just a Dream, tal sons un sol.

Meravellosa la Carrie Underwood amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. I també seguia fent la seva màgia durant dues setmanes més al número 1 la Taylor Swift, una composició pròpia, magnífica ella, aquest Love Story, que va ser el senzill d'avançament del seu segon àlbum d'estudi. El disc

Love Story, Taylor Swift. Ens quedarà una cançó del 2008 penjada perquè gairebé arribarem a final d'any. Les dues, la penúltima, la van penúltima setmana, va arribar al número 1, una cançó de Zac Brown, escrita per ell mateix al costat de Wyatt Durrett. Zac Brown Band va portar aquest Chicken Fried al número 1 a finals de 2008. Una cançó que havia estat originalment gravada el 2003, 5 anys abans, per al seu disc del 2005, Homegrown, The Lost Trailers. Un altre grup de música country també va fer la seva versió en senzill el 2006. I finalment, Zac Brown va reeditar aquesta cançó, la va tornar a gravar per l'àlbum The Foundation. Amb aquest tema acabem el programa d'avui. Serà fins la setmana que ve el Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Ninja Flower, Cielo Cortiti, Day, siempre para compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta. Ninja Flower.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
5: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6. Esteu escoltant Esplugues FM. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Vizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Vizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
2: Gràcies.
1: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
3: Gràcies.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit, una mica deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moquen el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple.
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós perquè és una gallina que parla. Evidentment no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'm, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament estava morta, no? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi. Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat és que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
2: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I ja. Tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que... Has d'anar en compte amb això perquè, clar, és molt ser un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica... com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer? Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors,
2: ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
2: Això són, els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors els lectors ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, dic, què t'ha semblat? Va dir, m'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
2: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quina editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Perquè...
2: Això a internet, tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he
1: nota,
2: dit.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Més 324, poder sí, ojalà. Aixalà sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.
4: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, el vostre programa de cinema Esplugues FM al 99.7. Recordeu que ens podeu escoltar tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. També, si us ha fallat la memòria, ens podeu escoltar qualsevol dia i a qualsevol hora mitjançant la web de la ràdio, esplugues.fm.cat. Allà trobareu tots els programes de Cua de Cuc i els de tots els nostres companys. Fer un programa com el d'avui no ens posa massa contents. La fi de la carrera d'una estrella de Hollywood sembla que no arriba fins que arriba la mort. Recentment ens han deixat dos monstres del cinema com són Robert Redford i Diane Keaton, que mai, curiosament, havien treballat junts. Si això hagués passat, ja tindrien la pel·lícula per parlar, però ens hem hagut d'espavilar i elegir una cinta representativa de cadascú. Després us dic quines són. Primer fem un repàs de dues carreres que, malgrat haver anat en paral·lel, mai es van ajuntar. Eren dos actors ben diferents. Robert Redford, nascut a l'agost de 1936, va ser actor, director i productor. Com a director, va guanyar un Oscar amb la seva primera pel·lícula, Gent corrent, de 1981. I al 2002 se li va atorgar un altre d'honorífic per la seva trajectòria. No oblidem que sempre va estar com una mica al marge de tot el que envoltava la fama i no va tenir cap problema en recolzar el cinema independent. Tant que va fundar el 1978 el Festival de Cinema de Sundance, cinema independent, nom que va agafar després d'interpretar un dels papers estel·lars de la seva trajectòria, Butch Cassidy and the Sundance Kid. A Espanya es va dir Dos homes i un destí, Dos homes i un destí, de la qual parlarem avui. Anomenar tots els seus films seria una feina massa gran, així que direm els més importants. La Casa de l'Home, aquí a Espanya es va dir La Jauria Humana i el nom, el títol original és The Chase, Descalços pel Parc, Descalços por el Parque, Barefoot in the Park, El Cop, El Golpe, de Sting, Tots els homes del president, en castellà Todos los hombres del presidente i el títol original All the President's Men i Memòries d'Àfrica, Memòries d'Àfrica i el títol original Out of Africa. Potser, junt amb Clint Eastwood, va ser dels últims ídols de l'època daurada del cinema nord-americà. Si em permeteu, parlaré d'una particularitat d'aquest actor, i és que a les seves millors pel·lícules, o almenys les més anomenades, sempre anava acompanyant d'un actor o actriu tan famós o més que ell. Potser necessitava d'aquest acompanyament per créixer com a actor. De les que hem anomenat, direm, a la Casa de l'Home, la parella, entre cometes, era Marlon Brando. A Descalços pel Parc, amb Jane Fonda. Al Cop, amb Paul Newman. A Tots els homes del president, amb Dustin Hoffman. I a Memòries d'Àfrica, amb Meryl Streep. Curiós, si més no. Ara anem a parlar de l'altre monstre, Diane Keaton, que va néixer el gener del 1946 i també va ser actriu, directora i productora. El seu aspecte de dona, entre cometes, normal, sens dubte va ser un punt al seu favor perquè Francis Ford Coppola li oferís el paper d'esposa de Michael Corleone a El Padrí. Aquest trampolí el va saber aprofitar i a partir de llavors la seva carrera va ser meteòrica. Va ser parella de Woody Allen, amb la qual cosa es va convertir en la seva musa, fent top tipus de pel·lícules amb ell. Podríem anomenar El Dormilega, en castellà El Dormilón i el títol original Sleeper, L'última nit de Boris Grushenko, La última noche de Boris Grushenko i el títol original Love and Death, Annie Hall i Manhattan. Els seus darrers llargmetratges els va anar adaptant a la seva edat, com el que comentarem avui, que es diu Quan menys tu esperes, Cuando menos te lo esperas, i en anglès Something's Gotta Give, en què tenia a la pel·lícula 57 anys. Deixant de banda la seva col·laboració amb Woody Allen, no hem d'oblidar que va rodar la segona i tercera part del Padrí, fent parella amb Warren Beatty, va participar en Rats. La seva obsessió després de treballar amb Allen era treure's del damunt l'etiqueta d'actriu còmica, amb el que va intentar obrir-se pas com a actriu dramàtica. Sense abandonar l'univers Allen, va rodar Annie Hall, que no deixa de ser una comèdia, però amb molts matisos, i amb la qual va guanyar el seu únic Oscar a millor actriu. Estem davant de tota una dama de la interpretació que va saber captar diferents registres i que ens va oferir a les seves darreres cintes uns papers que et deixaven amb la boca oberta per la frescor i naturalitat que irradiaven. Bé, ja hem fet un petit repàs de les biografies d'aquests dos monstres cinematogràfics. Ens centrarem a partir d'ara en dues pel·lícules de les quals van ser protagonistes. Seguirem un ordre cronològic.

Suposo que per la música ja sabreu de quin film parlarem. Es tracta de Dos homes i un destí. En espanyol, Dos hombres y un destino, i el títol original, Butch Cassidy and the Sundance Kid. És a dir, no té res a veure amb el títol en espanyol i en català. Coses de la indústria espanyola. És de l'any 1969, té una durada de 110 minuts, el país d'origen és Estats Units, el director és George Roy Hill, la música sí la tinc d'anomenar perquè és del mestre Bart Bacara, de la qual heu sentit la cançó principal, i la fotografia és de Conrad Hall. A les interpretacions tenim Paul Newman, Robert Redford i Catherine Rose. Ara us faré una petita sinopsi. A la dècada de 1890, a Wyoming, Butch Cassidy and the Sundance Kid lideren una banda de fora de la llei. Quan un robatori a un tren surt malament, es troben fugint amb una colla pisant-los els talons. Anem a situar-nos al 1969, que és quan es va fer la pel·lícula. Paul Newman tenia 44 anys i Robert Redford 33. Aquesta diferència d'edat no penseu que els allunyava, al contrari, la química entre els dos era força evident. Tant que 4 anys més tard van tornar a col·laborar a El Cop, sota la direcció també de George Roy Hill, el qual va esdevenir un dels directors de moda, però que després no va saber tocar la tecla adient per tornar a estar al davant. Comentar que el guió és obra de William Goldman, autor de guions de la talla de Papillon, Tots els homes del president, Marathon Man i Un pont llunyà. En fi, de vegades s'ajunten els astres i la indústria per oferir-nos obres màgiques, aquelles que tenen alguna cosa que altres no tenen. En fi, el que es diu vulgarment obres mestres. I Dos homes i un destí, si no ho és, està bastant a prop. Té al seu favor que és un gangster i el pas del temps no li passa tanta factura com a obres més recents, però que queden obsoletes de seguida. Comentar que barreja una impoluta fotografia a color amb una altra amb un to sípia que sembla que són d'aquelles fotografies antigues que, diguéssim, tu la representes i surt allà un indi en color sèpia i saps que ets de l'època del western i que dona la sensació de bellesa.

Us hem tornat a posar la música, donat que els realitzadors van intentar aconseguir que Bob Dylan cantés la cançó de Burt Bacharach per la pel·lícula. Es va negar. De totes maneres, no me l'imagino cantant una cançó tan optimista amb un cantant com a Bob Dylan, que era el prototip de cançó protesta. En fi, no ens ficarem en temes musicals, perquè no és el nostre. Dos homes i un destí va redefinir el western tradicional i ho va modernitzar, barrejant acció, comèdia i un romanç llegendari que va convertir Paul Newman i Robert Redford en una de les parelles cinematogràfiques més icòniques de tots els temps. Aquí no parlem només de duels al clarejar i cowboys cavalcant cap a la posta del sol. Parlem d'encant i diàlegs esmolats. En un primer moment, la llegendària escena de Dos homes i un destí, en què sonava l'inoblidable Raindrops Keep Falling on My Head, no estava prevista. Per sort, els responsables de la pel·lícula van decidir incloure-la a posteriori, sumant així un moment i una cançó per la història. El moment és, no sé si heu vist la pel·lícula, que en aquella època s'havia inventat la bicicleta. Llavors el Paul Newman, que ho va rodar ell mateix, amb l'actriu a sobre de la bicicleta, comença a fer piruetes com si fos un actor de circ. La veritat és que va rodar ell mateix l'escena, menys quan es dona un clatalló contra una tanca, que aquest sí que era un extra. Però la resta de l'escena està rodada per ell. Precisament ara diré, anys després de l'estrena de Dos homes i un destí, Paul Newman va confessar que el rodatge de la pel·lícula havia estat el més divertit que havia tingut a la seva vida. I és que, segons sembla, la cervesa va ser una altra de les grans protagonistes durant la filmació de la cinta. Així que l'alcohol a vegades té coses bones. Bueno, premis. Va rebre 4 Oscars: al millor guió, a la millor fotografia, a la millor cançó i a la millor banda sonora original. Burt Bacharach va tenir molta culpa de que això passés. Per què s'ha de veure? Per admirar una cinta que no és que hagi envellit bé, sinó que ha guanyat adeptes conforme passen els anys. On es pot veure? Doncs a Disney, a Movistar Plus, Apple TV, Rakuten TV i Amazon Prime Video.

Bé, la pel·lícula, si l'heu vist bé, i si no, doncs us faré un petit spoiler que no té res a veure amb el desenllaç de la mateixa, però recordem que entre els tres protagonistes és com una mena de triangle amorós, no? En principi, Catherine Rose està, diguéssim, en parella amb Robert Redford, però Paul Newman està per allà al mig, i en una de les escenes, Catherine Rose, que interpreta el personatge de Etta Place, li diu a Paul Newman: "Vaig! Si t'hagués conegut abans a tu, ens hauríem compromès." A la qual cosa Paul Newman, o el personatge que representa Butch, li respon: "Muntes a la meva bicicleta, i això, en alguns països àrabs, és igual que estar casats."

La segona producció de la qual parlarem avui és Quan menys t'ho esperes. En espanyol, Cuando menos te lo esperas, i el títol original, Something's Gotta Give. És de l'any 2003, té una durada de 128 minuts, el país d'origen és Estats Units, i la directora en aquest cas és Nancy Meyers, que també s'encarrega del guió. La música és de Hans Zimmer, i els intèrprets tenim a Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Frances McDormand i Paul Michael Glaser, que pel que no se'n recordi era Starsky a la sèrie policíaca Starsky and Hutch. Doncs Paul Michael Glaser era Starsky. Us faré una petita sinopsi. Harry Sanborn és un solter recalcitrant que només surt amb dones molt més joves que ell. Ell i Marin, la seva darrera conquesta, han planejat un romàntic cap de setmana a casa de la platja de la seva mare. Quan Harry pateix un infart, la mare de Marin, Erica Barry, una famosa escriptora divorciada, accepta a contracor cuidar-lo fins que es reposi. Harry, sorprès, s'adona de que se sent atret per ella. La relació amb Erica ha alterat la seva vida i els seus sentiments. Hi ha un subgènere dins la comèdia que s'anomena comèdia d'embolics o d'enredo, que és la que, diguéssim, estem habituats a sentir. Quan menys t'ho esperes, tampoc és ben bé això. Comença d'aquesta manera, però després deriva en una tendra història d'amor a la tercera edat. Hi ha una mica de trampa, donat que els dos enamorats són Jack Nicholson i Diane Keaton, uns estilosos madurs que es donen compte que han estat perdent el temps fins a trobar-se. Sembla ser que això de ser gran té un cert ganxo entre el jovent. Harry inicia una relació amb la filla d'Erica, molt més jove que ell, i l'Erica inicia un romanç amb un metge jove, la mar d'atractiu, i interpretat per un joveníssim, Keanu Reeves. És una comèdia molt simpàtica que no inventa res, però està tan ben feta que, tot i ser simple, es va puntuar superbé, tant per part de la crítica com pel públic. Apuntar que tant Nicholson com Keaton arriben a oferir-nos uns registres actorals mai vistos a la seva carrera i que es van permetre continuar al més alt durant les seves darreres interpretacions.

0: Quan estaven rodant una de les escenes clau de Quan menys t'ho esperes, en què el personatge de Keaton li professa el seu amor al personatge de Jack Nicholson, la interpretació de l'actriu va ser tan creïble que Nicholson realment va creure que estava sortint del guió per confessar-li que n'estava enamorada. Estàvem assajant aquesta escena al carrer, on ell corre darrere seu, i després de l'assaig Nicholson em va trucar. Estava molt nerviós, va explicar Meyers. Li vaig preguntar: què passa? I em va respondre: Dian m'acaba de dir que m'estima. No vaig saber si estava horroritzat o emocionat, així que li vaig dir: sí, ja ho sé, jo vaig escriure aquesta línia, està al guió, Jack. I ell va dir: ah, val. Tant era la maestria de la senyoreta o senyora Keaton en les seves interpretacions. La pel·lícula és una de les més memorables de l'actriu i recentment es va tornar a posar de moda a TikTok a causa de l'estil que l'actriu llueix en pantalla i que va ser rebatejat com a Coastal Grandmother, en referència a l'uniforme i estètica d'aquestes dones madures amb casa als Hamptons, que és la costa dels Estats Units, que passegen per la platja sota la protecció d'un barret, gaudeixen d'una bona taula amb centre de flors i productes de l'horta acabats de collir. Les mateixes que podríem veure a les pel·lícules de la directora i guionista Nancy Meyers i que també va personificar Dian Keaton a Quan menys t'ho esperes. Ella es va convertir en la màxima icona d'aquesta tendència i va demostrar el seu sentit de l'humor publicant un vídeo hilarant sobre el seu compte d'Instagram. Premis. Va guanyar millor actriu als Globus d'Or. Per què s'ha de veure? Per gaudir d'una de les interpretacions més impactants d'una Dian Keaton que fins i tot va poder enganyar el bo de Jack Nicholson. On es pot veure? A Apple TV, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Ara us farem un petit extracte entre una conversa entre Harry i Erica al llit. Algun anticonceptiu? I ella diu: menopausa. I diu Nicholson: vaja, tinc sort. Un altre desafiament superat, el de parlar de dues estrelles del firmament cinematogràfic que, malgrat ens hagin deixat recentment, seran sempre eternes. No oblideu que tot això ha estat possible gràcies a l'Isabel Almató, als controls, i qui us parla, Txema Luzán, a la resta. Ens seguim escoltant.
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

Bona tarda, versió 30.14. Avui, Killing in the Name. Sí, sí. Rage Against the Machine. Qui us parla? Doncs el Claudi Morales, des de l'estudi de la muntanya, tu. Avui el nostre versió 30.14 va sobre aquest tema, el Killing in the Name dels Rage Against the Machine. Suposo que ja ho sabeu, no? Los Angeles, Califòrnia, quatre integrants, van començar l'any 1991 fins al 2000, van parar el 2000, van dir que feien una dissolució de la banda. El 2007 van decidir tornar quan Audioslave va, bueno, va dir que feia la seva dissolució. El 2011 van tornar a fer una paradeta, fent una gira per un munt de festivals i així. I el 2019 van tornar, fins al dia d'avui. Al febrer del 2020 va anunciar una gira per Nord-Americana, una gira pel Nord-Amèrica i Europa, que consta de 41 events. Així és que potser encara podem veure els Rage Against a alguna ciutat europea. Però som-hi, no? Entrem en matèria, va, que tinc moltes ganes avui. La versió 30.14 comença amb una versió d'uns uns senyors que són francesos, que fan country americà, o sigui que fan versions de country i folk, que són influenciats pel country i el folk americà, que es va fundar el 2004, la va fundar el senyor Raúl Tellier, juntament amb el senyor Helmut Tellier. Van formar aquesta banda que es diu La Maison Tellier i tenen una versió del Killing in the Name que sona així de canyera.

La Mansió Tellier. Així sonava aquesta adaptació o versió dels dels germans Tellier del Killing in the Name. Els senyors Tellier van començar la seva el seu camí el 2004 i tenen una totalitat de 5 discs d'estudi. El primer va sortir el 2006, La Mansió Tellier, que inclou aquest Killing in the Name que hem escoltat. El segon es diu el 2007, Second Soufflé. El tercer el 2010, L'Art de la Flug, de la Fugue, excusa-me, no de la Flug, sinó de la Fugue. El 2013, Virtue pour tous. I el 2016, Avalanche. Així sonaven els La Mansió Tellier i La Mansió Tellier. Això que escoltem és una versió instrumental del David Garrett, que és un violinista que fa versions també, del, en aquest cas ens presenta una adaptació d'aquest Killing in the Name. I seguim, seguim al versió 30.14 i marxem de... Viatgem, ens agrada viatjar, sobretot ens agrada viatjar. Viatgem des de l'Alemanya fins a la Germania, o la Germania, perquè allí hi ha els vecidos.de, us dic al web, que són un col·lectiu de Darmstadt, si no m'equivoco, Darmstadt està a prop de... ja ho diré, prop de Frankfurt, prop de Heidelberg, prop de... per allà. Ara us ho dic, ara ho consulto. Total, que aquesta tribu són una tribu de gent que fa música balcànica, gypsy pop, en therapy i re. Tenen una versió del Killing in the Name dels Rage Against the Machine a la seva adaptació, juntament amb, una, amb un col·lectiu de músics que es diu deixa un moment, Dubioza Collective, que sona molt xula, així que som-hi, va, seguim endavant. Vecidos, Killing in the Name.

Doncs sí, així era la versió dels Besidos en Dubuzia Collective, tal com diu aquí al seu web, que podeu consultar, que es diu besidos.de. Som de Darmstadt, ja ho he dit bé, perdoneu. Som de Darmstadt i que concretament és un poblet que està al sud de Frankfurt, entre Heidelberg, tal com he dit, i Frankfurt. Molt interessant zona, jo l'he visitat bastant. De fet, bueno, he anat sovint allà, m'agrada. Sí, allò és el començament de la Selva Negra. Com ells ja ho he dit, fan Balkan Gypsy i ells tenen una proposta on les seves guitarres i els seus ritmes volen que et transportis a ballar l'estil de, amb l'esperit, amb l'estil més de la, amb tot l'esperit de l'estil del Django Reinhardt. Així és que ja ho sabeu, respectant les arrels europees, tenen una proposta calenta i refrescant per les tardes d'estiu arreu d'Europa. Així és de, així és, això és el que us puc explicar dels Besidos. Seguim endavant, no? Vinga, va, seguim endavant. Ah, sí, seguim endavant, perquè va, anem a escoltar una proposta que ja fa dies que segueixo, que m'ha sorprès molt i que m'ha agradat. La veritat, és una proposta... La veritat és que no és una versió molt diferent a la realitat, simplement sí és diferent a la seva instrumentació, vull dir que... És una, un grup, una banda que es diu Brass Against, que és un col·lectiu que neix precisament com una, tal com diu aquí, Exceptional Music with a Political Edge, és com es defineixen ells, i tal com és una banda de brass, que és un col·lectiu d'artistes que, bueno, liderats per Brad Hammond, que no sé exactament, no tinc més info d'ell. Bueno, que indica això, que els temps polítics estan canviant i que necessitaven tenir una solució musical per tenir diferents protestes o, protestes o diferents vies de poder expressar-se. I en aquest cas col·laboren o escullen una veu femenina per col·laborar i per poder posar veu en aquest Killing in the Name. Així és que van escollir ni més ni menys que la Sofia Urista. Aquesta noia és original de Detroit, Michigan, i actualment viu a Brooklyn, a New York, i aquí, segons com diu ella, es va graduar a la Universitat de Michigan el 2007, i quan tenia uns 700 euros, $700 a la butxaca, va començar a mirar que tenia moltes ambicions i no tenia calés, no? Així és que es va posar a ensenyar espanyol durant uns anys fins que va guanyar un concurs de karaoke i allí va descobrir que la seva passió era cantar i la música, i des d'aleshores pues, fa això. I la Sofia, juntament amb els Brass Against, ens ofereixen una versió molt, molt potent del Killing in the Name. Aquí us la deixo, vinga, va.

man. Vaya caña, ¿no? Que té la Sofia. Vaya caña que té la Sofia. I els Brace Against. M'he quedat aquí tremolant. Escoltem una versió 8 bits del Misfits, i però m'agradaria, bueno, m'he quedat, no només m'he quedat aquí flipant amb la Sofia Urista, sinó que m'he quedat flipant de la gira que tenen preparada a partir del 19 de novembre d'aquest 2020. Perquè és que és per flipar, jo no havia vist això, però tenen del 19 de novembre comencen a Madrid, el 20 de novembre a Barcelona, el 21 a Lausanne, el 23 a Birmingham, el 24 de novembre al Bristol, el 25 a Glasgow, el 26 a Manchester, el 27 a Leeds, UK, el 29 descansen un dia, tenen un dia de festa, a Londres, el 30 a Bèlgica, el 1 de desembre a Holanda, el 2 de desembre a Tilburg, Holanda també, el 3 a París, el 4 altra vegada a Bèlgica, el 6 a Colònia, Alemanya, el dia 7 Leipzig, Alemanya, el dia 8 a Àustria, Graz, el dia 9 a Budapest, Hongria, el 10 a Viena, el 13 a Polònia, el 14 a Berlín, el 15 a Dinamarca, el 16 a Gothenburg, Sweden, el 17 a Malmo, també Sweden, el 19 a Hamburg, Alemanya, i acaba la gira europea el 20 de desembre al Múnich. És a dir, 25 concerts des del 19 del 20 des del 19 de novembre del 2020 fins al 20 de desembre de Múnich. Ja m'agradaria que totes les gires fossin així, i que estic segur que aquesta noia ja no va amb $700 per la butxaca. La butxaca. I els seus col·legues tampoc. Vinga, va, seguim endavant, perquè anem des de... directament des de la... des de New York, bueno, des de New York, des de Detroit, Michigan, New York, que és on s'engloba aquesta banda de la que parlàvem, de la Sofia i dels Brass Against. Directament a escoltar una proposta de funk que es diu Cool Killers. Són una tribu, una gent que treu músics són valencians, diria. Bueno, o té seu com aquí, són espanyols. I tenen un canal, diguéssim, i van traient diferents propostes de musicals al seu canal. I en aquest, bueno, vull dir que fan vídeos, vaja. M'acabo de fotre un enredo d'aquests que m'agraden a mi, I en aquest cas han escollit una veu femenina, que és la de la Olaya Alcázar, que és de València, correcte. Ella, pues, des de molt petit estava vinculada a la música. Va néixer a Pontevedra, però a l'actualitat està a València. Perdona, no va néixer. Nacida en Pontevedra, diu aquí. No ho entenc. Per què diu al Facebook? Localitat natal, València. I diu, nacida en Pontevedra, però afincada en València des de su primer any de vida. O sigui que va néixer a Pontevedra, però realment s'ha criat i ha crescut a València. Bueno, total, que aquesta cantant i Cool Killers, que són un col·lectiu de músics que van canviant i que fan feina d'estudi, que volen, que estan obrint-se a sortir a fer directes, tenen una proposta funk del Killing in the Name, tan canyera que m'ha semblat increïble no escoltar-la. O sigui, m'ha semblat que no podíem no escoltar-la. Avui no hi ha Spring, també ho dic. El Killing in the Name dels Rains aquests de Magins s'ho mereix. Vinga, us deixo amb l'Olaya i els Cool Killers.

Seguim aquest versió 30.14 i anem directament a una altra banda divertida. A mi m'ha semblat molt divertida. Que es diu The Peaks. Vinga, va, us poso la versió dels The Peaks i després en parlo una mica. Vinga, va, fins ara.

Doncs aquesta és la versió de The Pigs. The Pigs qui són? Pues són una banda d'Austràlia, que Australian All Bluegrass Band, segons ells, que fan això, bluegrass, hillbilly, pop, country and folk. I tal com us explico, els seus integrants són el T-Bon Pig, el Stretch Pig, el cosí Xaumus, el cosí Beth i el cosí Mont. Són de Sydney i van començar el 2004. Molt xula aquesta versió. Jo quan sento un banjo li tinc un carinyo especial. No sé per què. És allò que deu agradar, saps? Els banjos, un instrument divertit, bueno, curiós, saps? Potser perquè un dia vaig escoltar el Bela Fleck amb The Flextones i em vaig quedar flipat i per mi va ser la revolució del banjo. Vinga, va, seguim endavant, que ens queda molt avui encara. Encara tenim sort, avui tenim sort, avui podem disfrutar una estona més, eh? Avui m'he extès més en aquest Killing in the Name dels Rage Against the Machine. I ens anem una altra vegada a Alemanya, perquè anem a escoltar una versió d'uns senyors que es diuen Die Jazz Party, que són... ai, Alemanya no, perdó. Die Jazz Party, ens n'anem a Àustria, a Innsbruck, perdoneu. Vaja, fallo. I anem a escoltar la versió dels Die Jazz Party, que són la Anna Widauer, el Ivan Miglorianza, el Klaus Telfer i el Chris North, que tenen una versió del Killing in the Name en versió jazz, que crec que és molt interessant. No hi ha més informació al Facebook, però si la voleu, Die Jazz Party, podeu trobar el seu web al Facebook, per exemple. Vinga, us deixo amb aquesta versió del Killing in the Name.

Senyores, senyors, benvinguts a Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o si més no, així ens agradaria. Si ens ho permets, la idea és acompanyar-te al llarg dels propers 60 minuts. Bé, i tal com us vam informar en el programa anterior, hem canviat la metodologia. En aquesta nova etapa, en lloc d'oferir-vos una selecció de temes, intèrprets i estils de totes les èpoques, ens limitarem a seleccionar un únic tema, generalment un estàndard de la nostra música, i ordenades cronològicament, us anirem oferint diferents versions per diferents intèrprets, amb el qual podreu apreciar les diferents lectures i sensibilitats dels artistes que hem triat. Com es diu en aquests casos, són tots els que estan, però evidentment no estan tots els que són. Tot i que la nostra discografia és prou àmplia, evidentment té els seus límits. Bé, i avui m'he decidit per un estàndard indiscutit i indiscutible. És el clàssic After You Be Gone, un tema que ja ha complit més de 100 anys. Es va composar l'any 1918 per Turner Layton en l'apartat musical i Henry Kramer pel que fa a la lletra. A títol informatiu us diré que el primer enregistrament discogràfic d'aquest tema és del 1918, concretament del 22 de juliol. I va anar a càrrec d'una vocalista anomenada Marion Harris, que el va gravar per la companyia discogràfica Victor. Però nosaltres avui començarem el repàs l'any 1927, amb l'enregistrament que va protagonitzar el clarinetista negre-americà Johnny Dutch, un músic nascut a New Orleans el 12 d'abril de l'any 1892 i que ens va deixar el 8 d'agost de 1940. Doncs bé, disposem-nos a escoltar Johnny Dutch i els seus Black Bottom Stompers.

Doncs bé, ells han estat el clarinetista Johnny Dodds al front del seu grup, els Black Bottom Stompers. Bé, com has pogut escoltar, l'enregistrament té un so un tant deficient, però hem de tenir en compte doncs, l'antiguitat de la gravació. I però penso que, malgrat les deficiències sonores, considero que és té un extraordinari valor històric i documental. I ara m'agradaria afegir, i considero que és prou significatiu, el salt qualitatiu en quant a qualitat de so de la següent versió, la versió que escoltarem a continuació. És de 1930, és a dir, només havien passat 3 anys de l'enregistrament anterior, però considero que la qualitat de so havia millorat de forma considerable. El segon protagonista d'avui és Red Nichols i el seu grup. Escoltem-lo.

0: done told you to your face. Got another gal in your place. So fare thee, my baby, fare thee well. Goodbye.
1: Doncs bé, enregistrat a la ciutat de New York el 3 de febrer de l'any 1930 amb Red Nichols, corneta, regiments i direcció, Tommy Tunen i Manny Acklin a les trompetes, Jack Teagarden al trombó i veu, Glenn Miller al trombó, Jimmy Dorsey al clarinet i saxo alt, Babe Russus al saxo tenor, Adrian Rollini al saxo baríton, Jack Russin al piano, Wes Bogan a la guitarra, Jack Hansen al contrabaix i el gran Gene Kupra a la bateria. Bé, i tot seguit farem un salt cronològic de 5 anys per atonar-nos quan el clarinetista i una de les figures indiscutibles del jazz, el senyor Benny Goodman, va oferir-nos la seva lectura del tema protagonista d'avui, aquest After You Be Gone. Escoltem-lo.

Doncs bé, el trio del clarinetista Benny Goodman va enregistrar aquest After You Be Gone el 13 de juliol de l'any 1935 a la ciutat de New York i pel segell Victor. Benny Goodman, evidentment, el clarinet i líder, Teddy Wilson, el gran pianista Teddy Wilson, i Gene Cooper a la bateria van ser els seus acompanyants. I tot seguit escoltarem a un dels clarinetistes i saxofonistes soprà més transcendents del jazz clàssic. Estic parlant de Sidney Bechet, i tot i que en aquesta versió, com deia, l'escoltarem en el saxo soprà. Retrocedirem fins l'any 1943 per escoltar-lo al front del seu grup, un grup anomenat New Orleans Fitzwarmers, un grup que al marge de Sidney Bechet, com deia en aquest tema, el saxo soprà, el formaven Vic Dickinson al trombon, Don Donaldson al piano, Wilson Meyers al contrabaix, Wilbur Quirk a la bateria. El tema també es va enregistrar a la ciutat de New York, concretament el 9 de desembre de l'any 1943. El senyor Sidney Bechet.

Doncs bé, espero que haveu gaudit d'aquest diàleg jazzístic que ens han deixat el senyor Vic Dickinson, el trombó, i, evidentment, el senyor Sidney Bechet, en aquest cas, el saxo soprà. Una versió que es va enregistrar a la ciutat de New York el 9 de desembre de l'any 1943. I tot seguit canviarem d'estil. El nostre següent convidat és el pianista canadenc Oscar Peterson, un dels pianistes més virtuosos i alhora més prolífics de la història. Nascut a Montreal el 15 d'agost de l'any 1925, ens va deixar la població de Mississauga el 23 de desembre de l'any 2007. Escoltem-lo al front del seu trio en un enregistrament que té la particularitat que Oscar Peterson toca el piano acústic i alhora també el piano elèctric en una combinació, si més no, curiosa. Perquè no hem d'oblidar que estem parlant de l'any 1956.

Doncs bé, tal com deia abans, curiosa i alhora excitant, aquesta combinació dels dos pianos, el acústic i l'elèctric, que l'any 1956 se'ns va deixar l'inolvidable Oscar Peterson. Bé, i tot seguit una nova versió d'aquest After You Be Gone, que és el tema al que estem dedicant avui al programa. Ara escoltarem la lectura d'un trompetista que va saber crear versions d'estàndards que van atraure un públic massiu, la majoria d'ells no especialment afeccionats al jazz, i això ja de per si és un gran mèrit. Estic parlant del senyor Jonah Jones, de nom real Robert Elliot Jones, nascut a la població de Louisville, a l'estat de Kentucky, el 31 de desembre de l'any 1908, i ens va deixar el 29 d'abril del 2000. Enquadrat en la corrent tradicional i el swing, se'l va arribar a comparar amb Louis Armstrong per la potència del seu atac. Doncs bé, si us sembla, retrocedirem fins l'any 1961, quan Jonah Jones, al front del seu quartet i la Glen Grey Casaloma Jazz Orchestra, ens va deixar aquesta curta però intensa versió del After You Be Gone. Escoltem-lo.

Doncs ells han estat Jonah Jones i la Glengarry Casaloma Jazz Orquestra. I pels més afeccionats, malgrat pugui resultar un tant farragós, penso que tan farragós com interessant, anomenaré els músics que formaven aquesta gran Big Band. Comencem pel senyor Ray Sherman al piano, Jack Marshall a la guitarra, Mickey Rubin al contrabaix, Nick Fatul a la bateria i Abe Moss, Bobby Russin, Chuck Gentry, Platt Johnson i Sheik Herford als saxos. I a les trompetes, Al Porcino, Conrad Couso, Joey Graves, Manny Klein, Juan Rassey i Shorty Sherrock. Bé, doncs ara, ni que només sigui que amb la imaginació, que us sembla si ens traslladem fins l'any 1976 per escoltar l'esplèndida i personal lectura d'aquest After You Be Gone que ens van deixar Short Shearing, el pianista britànic, i Stefan Grappelli, el violinista francès i un nom absolutament indispensable a la història de la nostra música. Escoltem, doncs, la seva lectura.

tal com dèiem, l'any 1977, George Shearing i Stephen Grappelli van editar un disc pel segell MPS amb el títol de Reunion. I en ell, concretament en el track 7, figurava aquesta versió que acabem d'escoltar. George Shearing al piano, Stephen Grappelli al violí, Andrew Sipkins al contrabaix i Rusty Jones a la bateria han estat els protagonistes. I tot seguit anem a la captura d'una nova versió del tema. I això ens ha fet que ens aturéssim l'any 1986, en el que el saxofonista alt Frank Morgan i el pianista George Cables ens van deixar aquesta lectura.

Doncs bé, els protagonistes en format de duet, George Cables al piano i Frank Morgan al saxo alt. I una versió que m'he extret d'un disc que ambdós van enregistrar l'any 1986 amb el títol de Double Image. Pel segell, ho han fet pel segell Contemporary Records. I un altre salt amb el temps, ara per traslladar-nos fins l'any 1995, quan Nicholas Payton, el trompetista de New Orleans, va enregistrar un disc amb el títol de Gumbo Nubo, en el que, naturalment, entre els tracks figurava aquest After You Be Gone, el que estem dedicant al programa. Escoltem-lo.

Doncs bé, Nicholas Payton a la trompeta i líder del grup, Tim Barfield al saxo tenor, Anthony Wonsey al piano, Ruben Rogers al contrabaix i Adonis Rose a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Bé, i tot seguit una versió, si més no curiosa, perquè de fet el protagonista no és músic. Bé, sí ho és, però que és afeccionat, però en canvi té un nom i un nom important dins del món de la cultura per la seva professió d'actor i de director de cinema. Suposo que molts de vosaltres ja haureu adivinat que estic parlant del senyor Woody Allen. Doncs molts també sabreu que Woody Allen és un gran afeccionat al jazz més tradicional i que hi ha un dia a la setmana que actua amb el seu grup en un local de New York. Doncs bé, en un enregistrament realitzat l'any 1999, escoltarem el senyor Woody Allen i el front del seu grup i, evidentment, tocant el seu instrument preferit, el clarinet.

Doncs bé, era un disc que Woody Allen va publicar sota el títol de Will Man Blues i acompanyat pels seus New Orleans Jazz Band, és a dir, Eddie Davis al banjo i veu, Greg Cohen al contrabaix, Jerry Sigmund al trombó i Conal Fulbers al piano, hem escoltat la seva lectura d'aquest After You Be Gone. I bé, ens queden... Bé, potser sí, potser encara podrem... Podrem posar un últim tema. Anirem a l'any 2014, data de reedició d'un disc titulat The Many Sides of Toxico, que es va enregistrar a la ciutat de New York l'any 1957. És un Toxiko Akiyoshi, és una pianista japonesa, molt renombrada, evidentment, i que se'ns servirà per finalitzar la selecció d'avui. Escoltem, doncs, a Toxiko Akiyoshi.

Doncs bé, amb Toshiko Akishoji acabem la selecció que us hem preparat per avui. Toshiko Akishoji al piano, Jenny Jericho al contrabaix, Jake Hanna a la bateria. Un tema que hem extret d'un disc enregistrat a la ciutat de New York, concretament l'any 1957, concretament el 28 de setembre d'aquell any, tot i que posteriorment, en l'any 2014, es va reeditar. Doncs bé, fins aquí el nostre programa. Penso que és prou significatiu i crec, molt modestament, que és força interessant escoltar com un mateix tema pot, al llarg del temps, tenir tantes diferents lectures en funció de l'instrumentista i de l'època que ens l'ofereixi. Precisament, aquesta és una de les característiques del jazz, així que, sisplau, aprofitem-la. Gràcies per la vostra sintonia. Espero que la selecció us hagi ofert, que us hem ofert, hagi estat del vostre gust i us emplaço a retrobar-vos la propera setmana, mateix dia i mateixa hora. Fins llavors, moltes gràcies. Ja, abans del comiat, informar-vos que aquest programa el penjaré en el perfil de Facebook de nom Jazz Setmanal i tanmateix el penjaré en el portal ebooks.com.

0: Són les 12.
1: Hola, una salutació a tots. Els parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert d'Almeria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Esplugues City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
1: Sí, moltes.
2: Després menjarem pasta.
1: Sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Esplugues City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
3: Sí, bé, perquè aquest és el segon, ja, quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar, però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit quan sortíem ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges, anàvem una colla, el meu cunyà, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors, i no gaire, perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que, d'on vens?
1: Sí, era una hora perillosa ja.
3: Sí. I bueno, i anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I bueno, i recordo pues, això, haver vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs vaig amb motiu del 50 aniversari vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò, i la vaig fer, i així vaig repassar tota la història. I bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, no? Sempre recolzada amb imatges.
1: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
3: Sí.
1: Perquè en aquella època em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
3: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, no? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
2: Alfredo Sánchez Vella,
3: el ministre,
2: Alfredo
3: Sánchez Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no ho sé. Esto qué es, esto que se ve por aquí, li van dir, pues esto es un poblado de l'oeste y tal, excelencia li deuria dir. Y va dir, pues esto
1: no
3: da muy, muy mala imagen esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
2: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar sortir el Nodo al poblat d'Esplugues.
3: Sí.
2: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
4: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero silencio, se rueda.

0: Parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el nodo i després fos un ministre també que digués això fora.
2: Sí.
3: Verdaderament, lo del nodo, només escoltar les paraules que utilitzen, et recorda, ja et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè verdaderament el vocabulari era especial, eh? El vocabulari era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena de Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família, i hi ha un que amb el làtigo li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia El Rancho de los Implacables, es deia originalment. I bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre i el de debò de la pel·lícula tal com va quedar amb colors, i faig el contrast aquest que expliquen que hi ha el que tira el llàtic, era un del circ.
3: Ah, bueno, clar, perquè, clar, per saber utilitzar bé.
2: Sí, perquè se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, és que va venir el Robert Taylor, sí, és veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, com també hi ha la creença que si va venir el Clint Eastwood, que si va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona, es gravava a Candasnos, em sembla, que a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per los Monegros, allà.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu. M'he trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per els Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí,

0: Bé, aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una pel·lícula.
0: Sí, no, jo l'he vist, l'he visionat, sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, eh? Vull dir,
2: la qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fet, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull dir, sí, que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí, sí, sí. És el que explicava el productor Ercoli, que perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, pues ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer, sí, les pel·lícules, tot, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, no, sí, Itàlia, no, i Espanya.
0: Es coproducido por... Sí. Italo-francesa, alemana, sí. unes barreges, sí.
2: Tenia, com bé deia el productor, tenia la part, la vessant de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia a dos o tres països, clar, amb el qual s'asseguraven,
0: tenies, sí, una millor distribució,
2: una,
0: clar,
2: millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí, sí, sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o el Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final, sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hércoli,
2: la dona, no?
1: Era la dona del productor, eh?
2: I que et sembla que també es van conèixer a Esplugues City.
1: Sí, sí,
2: vull
1: sí.
2: Dir que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
1: Sí,
2: i les que no sabem, les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy. L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després se la va quedar,
2: sí,
1: el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
1: Ah, sí, sí, estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, o sigui, totes tenien com sempre un doble títol, eh? I després en italià i en alemany.
0: No tenien res a veure una amb l'altra. Això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí, sí. Va jo a caure a sobre amb la càmera aquí, poc més,
2: té ulleres, les ulleres se li van clavar,
1: les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà allà, llavors eren de vidre i es va tallar l'altre,
2: bueno,
0: és que va ser una professió nova que va sortir, que va ser a Esplugues City, la d'extres, que doncs, no n'hi havia,
1: sí.
0: No havia, bueno, escola aquí.
2: Explicaven no. En un dels interviews explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí.
2: I que feien qualsevol cosa per mitja passeta,
1: sí,
2: i
1: sí.
2: Que els deien, bueno, tira't, i es tiraven i feien...
1: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè ja t'he segur futur que també ja té, ja té,
2: si li passa algo, què passarà?
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats
2: aquí, entonces, va, no passa nada, tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema, és curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis anuncis per la tele.
2: Ah, he vist el del Lois, molt interessant, el del Lois molt xulo, a més amb el ball, el vaig recordar, el vaig recordar quan sí, era petit, sí, sí, el vaig recordar, sí.
1: Bueno, comença aquí al Poblat i acaba a la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia
1: tenia. El ball és tipus West
2: Side Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lloix rodat d'Espluga City, que veuràs que,
1: sí, sí,
2: que està treballat i és força xulo, és força xulo.
1: Ja, i també vam fer el tocadiscos Coniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady, també les noies del cancan rentaven els cancans amb lavadores Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, sí, no? Sí. Potser per això...
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, amb... No, més, sí, més tenia com... Sí. Tenia aquest punt de substància, no? De pols, de, sí, sí, de brutícia, de...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una, sí, baralla, estava, sí, impecable.
2: Els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, per aquest aspecte.
1: Sí, sí, sí, sí. Ho tenien molt en compte. Després, d'això, execucions a la forca i tal, que,
0: no, i, que també, ja... I també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era tenir un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles,
0: sí,
2: més...
0: No, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: El bueno contra el malo, el xèrif contra...
1: Sí.
0: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sí, sempre, bueno, es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una Grande y Libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
1: Sí.
2: I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar, ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda,
0: sí,
2: és el que fèiem, anar al cine del barri, sí, i veure, sí, dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
1: La torna.
2: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
2: Sí, sí.
0: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, podies tornar a quedar a veure-la, perquè ho queres així contínua,
1: sí,
0: el veies dues vegades.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies al començament,
1: sí,
2: i quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final,
1: sí,
2: que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
1: Sí.
2: I acabar a saber el començament.
1: Jo a aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
2: amb una
1: dos tana. Nodos i...
2: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo,
1: sí,
2: perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te.
0: A vegades anaves al cap d'un mes al cine d'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè es anaven canviant cada X temps,
1: sí,
2: rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugurar empreses de...
2: Era tot això, la gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència-ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones, vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
1: Això és el més enyoro.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat
1: del cinema Urgell
2: o
1: de l'Aribau.
0: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón, a la fila 2 de la gent que havia i quan sortia el tiburón fotíem uns vots de pànic perquè ens sortia, allò a la segona fila que ens mengés de veritat.
1: És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens en una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
0: sent... No, hi ha gent per tot.
1: Sí.
0: És que potser com que no han conegut l'altre, ja s'adapten a el que hem vist de petits. Bueno, una pel·lícula és diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula en una pantalla com vam veure nosaltres, tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Sí, tots són multisales i pantalles petites.
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tindrien que obrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no, sí, jo em nego. De totes maneres, queden encara a Madrid, queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El fenomen, queda el fenomen, que també solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Però saps què passa? Que també lo del... tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans, amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria, ja vam parlar del tema, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
1: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
2: Sí.
0: Bueno, però era, sí, maco, era, però era maco. Era maco.
2: Però al final tu vas assumir.
1: Era com una postal. Bueno,
2: però tu vas assumir. Vistarama
0: en Technicolor, ja deia, ho veies tot
2: allà. Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, és així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia, i als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes, i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni, i jo ho reivindico, m'agradaria que continués sent un somni. De totes maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit, les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
1: Sí, però bueno...
2: Som uns nostàlgics.
1: Sí,
0: per això estem parlant d'Espluga City.
2: Per això. Ja ens anem del tema, perquè comencem a parlar de cine, jo sóc el primer.
0: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
2: Hi havia traductors també, hi havia gent que també es traduïa.
0: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
1: Però es veu que hi havia bona...
0: Home, bona bon sintonia. Si van fer 70 i pico pel·lícules amb por. La cosa devia...
1: I parlen de dues a tres a l'hora.
2: Bueno, que parlaven...
1: Uns roden aquí, l'altre roden allà.
2: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos, el no sé què, de 12 a 4 els italians, no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït per horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateixos, amb el mateix decorat, i 6 o 7 productores diferents. Imagina el cacauet que vol dir això. Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
0: El tema extras, està clar que els hi sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules. Això...
2: Bueno, el ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona. Hi havia unes llistes de mínims. El sindicato, cinematográfico espanyol, marcava...
1: Després jo tinc trobat un tràiler, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I aquí, i amb aquesta va venir l'Anita Ekberg.
0: Hombre!
2: Guapíssima.
1: Sí.
2: Preciosa.
1: Amb el Tomàs.
2: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, és preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor xiflado del
0: Jerry Lewis
2: també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
1: Sí, sí, la Dolce Vita era...
2: No, la Dolce Vita no, no era ella. No, el que passa que la Anita Webb era sueca, em sembla recordar, no?
1: Sí.
2: I clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
1: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Efflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
0: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
1: Sí, sí, bueno,
0: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
1: El Van Efflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, el, a veure, les, bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
0: No sé, que era autèntic.
1: Es veu que era autèntic. Que
2: li agradava...
1: Sí, bueno, explicat per un altre, bueno, director de fotografia.
2: Sí, però explicava que hi havia algun que era...
1: Paco Marín.
2: Sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
0: El problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
2: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar, no, perquè ja se'n tenia que anar a dormir perquè estava ja... Sí, sí. Ja no podia ni parlar.
1: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen, doncs, que s'ha de tirar amb un riu que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
2: Es va tirar. Com un professional.
1: Sí, exacte.
2: Bueno,
1: sí.
2: Bueno, no, ja, almenys ja que bevia, doncs almenys que complís la feina.
1: Sí.
0: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Spooky City, una pistola per a Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Spluga City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western, Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: És que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també en van... No amb un rodatge, però que allà fan unes actuacions...
0: Un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi, no fa gaire. I, clar, allò és un altre... Allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre. Aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar, perquè darrere hi ha muntanyes, i ja queda perfecte. I si no hi ha un desert, i... Aquí havien d'ajuntar les cases. Les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i sí. casa es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir perquè era una bòveda així que donava
0: joc.
1: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble mexicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, el deserto d'Arizona i el deserto d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el carrer aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica, els edificis era solament la façana.
1: Sí.
0: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lit, que diu.
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint en els estudis, sí, sí.
0: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
1: No.
2: Era tretxo.
1: Les portes del vaivent del
0: salon, sí, això sí.
1: Era, entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, clar.
0: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
2: Bueno, hi havia...
1: Però tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corselles,
0: sí.
1: de la Glòria Roig, sents veus...
2: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, els mateixos que sí. produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorda el trist doblatge de la Disney quan va anar a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà, que era horrorós, com, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets a la veu del Bambi, de la Cenicienta, sí. Blancanieves, en tot sí. aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional, i des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat sí. de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ja també recordo Los Largos Días de la Venganza, va ser una pel·lícula que sortia penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar la noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i llavors he trobat la... la pel·lícula, l'escena aquesta que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un cinemascope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè hi ha molta llum, molt... no podien fer la noche americana, no podien, perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí.
1: Es veu res, molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era paisatge natural, no sé, van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar... Aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles, em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar en digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres, però que bé, molt bé, va ser una pel·lícula que queda... La segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
2: I recordem, deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap el que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35,
1: sí, sí.
2: Amb la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat súper, perquè no es podia veure millor del que es veu.
1: Ja, sí. Ja que tot és herba, veies a la perfecció.
2: Clar, veies, sí, la margarita que estava sobre l'herba.
0: Sí. I jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè estaven a menjar els vidres del salon.
1: Trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien
1: sí.
0: Baralles. De què estaven fets aquests
1: sí,
0: vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb i a més... són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau
0: sí,
1: a sobre.
0: De l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups
0: sí.
1: O les piruletes aquestes i el sortir.
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o els colaven ells? O...
1: Segurament algú es colava però sí el, com que si rodaven l'escena 3 o 4 vegades es trencava 3 o 4 vegades la vidriera, pues no vegis a base de... els repartien els trossets.
0: Caramelos de sucre.
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... i aquest el Fígols explica doncs com els feien, no? Sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, eh? Diu que es trencaven molt i que en feien quantitats industrials.
2: Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per lo que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer les pel·lícules.
0: Home, i els seus primers estudis eren primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, havia una...
2: Diuen que portaven cavalls a Madrid, també, perquè no hi havia prous cavalls aquí.
1: Poder no n'hi havia prous, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
2: Encara porta cavalls.
1: Carruatges i cavalls, el pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat hi havia una de les casetes, aquestes cases, era una que no era només la façana,
0: que era tot un establo ben fet,
1: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, allò que acabaven a les 5 del matí del rodatge,
0: els cavalls no els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils,
1: i els tenien preparats per l'endemà. Sí. Els guarda, o sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes, o sigui,
2: i l'altre era tot
1: petits,
2: de trets,
1: petits coses, petits decorats, eh? Que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, no sempre rodaven de nit, també els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia, i quan anaven a rodar, doncs ja tenien el si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia, doncs què fem, no podem rodar, no podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un paston, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar
2: i no podien perdre ni no el segon, podien.
1: Pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu, i mira, rodaven aquella escena que tenia,
2: que no tocaves al cap de 3 dies, però bueno, per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
1: Sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots estan allà, bueno, clar.
1: Ah, clar. Després hi havia el també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans i a la una de la nit i aigua, sobretot perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per terra. I bueno, i es quedaven allà, doncs, a veure-ho fins a les 4 o 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina, no? Però bueno, són vivències de la gent que he anat trobant, i que bueno, en aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien, vés-hi tu, que no.
2: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
1: Sí.
2: I en canvi, aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
1: Jo estic encara, he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes, eh?
0: No tot està, eh?
1: Ni a YouTube, ni a... n'hi han que no suposo que
0: n'hi hauran de descatalogades, i que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
1: Exacte. Però jo busco perquè el meu avi matern m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
0: i l'estàs buscant.
1: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això Això fa que m'hagi de veure...
2: Això és com buscar a Wall-E, però sí, amb més dificultat, sí.
0: Escolta una cosa, si has de veure la pel·lícula de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
2: Home, l'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
0: jo,
2: número 1.
0: Jo me les trego totes. Doncs,
1: pues, bé, una de les coses perquè estic...
0: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
1: No. Bueno, jo l'estic buscant per si de cas... el trobés, doncs mira, seria...
0: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
2: A veure, perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i perquè aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes es van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
0: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
1: No sé, còpies de 16 no... No, vaja, no n'hi havia cap.
2: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, així, jo me'n recordo l'escola,
1: sí,
2: feien pel·lícules d'aquestes...
0: Sí, els
2: salesians, i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en 16 i eren aquestes
1: aquells de San Pablo Films,
2: feien produccions de tot això, en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16.
1: Sí.
2: Quedarà, no quedarà, haver anat a mans del drapaire, això no ho sabem.
0: Jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent deia, què és això? No, és que estan notant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que Déu-n'hi-do les explosions,
1: sí,
0: que havien els efectes que...
1: Almenys el fum feia molt.
0: I molts efectes de l'Oest, especials d'aquests així,
1: sí,
0: que es van inventar en aquell moment.
1: Bé, jo no sé, perquè en aquella època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es hauria sentir,
0: sí.
1: Clar, evidentment.
2: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
1: sí.
2: I van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
1: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
0: Sí, l'any 73.
1: Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar, o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set, si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així d'alçada de Pla General, i aquest, el Jaume Deu Casas, va dir, jo agafo una a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta... però que bueno, entre que hi havia una colla de, allò semblava un circ, aquests els protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren som saltimbanquis per allà amb les, entre explosió i explosió, sí. Feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, i a què ve tot això, no?
0: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan 3 segundos. ¡Suerte, chicos!

0: ¡Tequila, sal corriendo!
1: Le llamaven Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posava molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula sí. aquesta, podrem vendre exacte. Aquestes escenes sí. a qualsevol pel·lícula que necessitin cremar un poblado sí, sí. d'aquest de l'oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí,
3: no, una desgràcia sí. treure profit.
2: Sí, sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot, aquests Balcázar va ser... Tenien una visió que ell diu jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: Bueno, en aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic,
2: sí.
1: que no els hi van deixar
2: sí.
1: això,
2: sí, sí.
1: que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, és el que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment
3: ben pensat.
2: Clar, i no sé qui és que va tenir, van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno, perquè en l'època franquista gaire visió de futur no...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, on ens va fer?
2: Vella,
1: Vella, perdona, Vella,
2: sí.
1: exacte.
2: Sí, sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris així
1: pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part
1: i com a fans, del Far West
2: sí.
1: I del Far West català encara més,
3: hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer com sempre tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
6: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: aquesta nova etapa de la Nit dels Ignorants i us presentàveu. I això és el que va fer la nit del 5 de setembre en Joan des de Vallcarca.
1: Jo no sé si sabràs que jo vaig treballar al Ritz i em vaig jubilar el 2007 sent el primer metre i cap de banquet de l'hotel.
2: Wow.
1: I vaig entrar a l'hotel el 65, el 66, perdó, després de fer la mili. Bueno, total, que sé que hi havia una granja Ritz i ara una meva neboda, que es diu Vivi, és Vivi de Gària, li han demanat tot això, tota la documentació. Fa 3 o 4 anys es va publicar i jo guardo el retall i tot plegat i avui l'he ensenyat. I diu, però quan va deixar de ser-ho? Perquè no ho posa. A veure si algú sapigués quan va deixar de vestir l'hotel.
0: Doncs mira, en quin moment la granja del Ritz va deixar de vestir l'hotel? Això és el que ens demanava en Joan des de Vallcarca el 5 de setembre. Doncs bé, si una cosa ens ensenya la vida és que mai hem de perdre l'esperança. I aquesta nit, Joan, si encara estàs despert, 8 mesos més tard, com una criatura, 8 mesona gairebé, tenim resposta.
3: Hola, em dic Teresa Roig i sóc l'autora de La granja del Ritz, una novel·la que recupera la memòria d'aquest lloc tan especial situat al barri de Vallbona a través de 4 històries d'amor i que reivindica la connexió oblidada entre la Barcelona rural i la urbanita. Triangulant alguns testimonis i després de consultar moltes minutes a l'arxiu històric, calculo que la granja va subministrar el restaurant del mític hotel en la immediata postguerra, fins a principis dels 40. Els anys de més misèria i dificultats, quan recuperar l'esplendor i el luxe previs a la Guerra Civil, era impossible amb la cartilla de racionament i l'estraperlo. Ara, curiosament, els amos del Ritz van mantenir la finca en propietat seva, una propietat de més de 10.000 metres quadrats plena de fruiters, horts, bassa, piscina, tot i vendre l'hotel als anys 50 a Julio Muñoz Ramonet. Però bé, aquesta i altres anècdotes les podeu descobrir en la novel·la que us animo a llegir, publicada per Rosa dels Vents. Gràcies.
0: Doncs gràcies a la Teresa Roig, autora d'aquest llibre, La granja del Ritz. Moltes gràcies per la resposta. I si voleu saber encara alguna altra que queda per respondre, abans que arribi l'hora del conte, doncs mira, la repassem. Per exemple, la Marta, des de les Corts, diu, al carrer Diputació, darrere de l'edifici de la Universitat de Barcelona, hi havia unes parades de llibres. Quan les van treure i per quin motiu? Ara que hem sabut ja què passava amb aquesta granja del Ritz, quan les van treure, per quin motiu, i les van posar en algun altre lloc? L'Eduard, des de la Sagrada Família, per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre hi posen anís? En Ramon, des de Reus, vol saber si en Lluís Llach té algun altre nou llibre

Broadway, perquè sempre va d'un costat a l'altre, amunt i avall, d'aquí a allà, tot i que no es pot pas dir que sigui excessivament popular a Can Mindy, perquè la clientela d'aquest establiment pensa que un paio aficionat a desentrellar misteris pot tenir fusta de poli, cosa que el podria portar a investigar el que fos en qualsevol moment. A més, segons on, l'Ambròs ha d'anar amb peus de plom perquè s'ha enamorat de la senyoreta Dawn Astra, una jove que fa un pam de goig i forma part de la companyia de ballarines d'estriptease del Summer Garden, i fins als de primer de noctàmbul saben que abans d'aparèixer l'Ambròs, la senyoreta Dawn Astra és la mossa d'en Julius Smung que es fon per ella. Aquest Julius és un jove genial que ja n'ha fet 22 i treballa de taxista. És fill del difunt Wingis Munk, que aparca el taxi davant del Mindy des del 1922 fins a la nit del 1936, quan regira les butxaques d'un mariner a Central Park per veure si porta res per pagar la carrera. Resulta que aquest es desperta i li clava cop amb la manovella que agafa del mateix taxi i li trinxa el cervell. Doncs bé, quan en Wingy la dinya i deixen darrere una pila de col·legues desconsolats, el seu fill Julius s'apodera de la plaça que tenia davant del Mindy. I com és natural, tots els que coneixen en Wingy en vida troben de primera que el nano continuï el camí del pare i li proporcionen totes les carreres que poden, de manera que en Julius se'n surt prou bé. És un jove ben plantat, massís, es fa amb tothom, llevat potser dels mariners, de manera que té la simpatia de la penya quan l'Ambròs Hammer li empaita la senyoreta Dawn Astra, sobretot perquè la senyoreta Dawn és amigueta d'en Julius Smung ja de quan són criatures, quan corren per la desena avinguda. Tothom veu la historieta d'amor com la més bonica de totes les que es fan i es desfan en aquesta ciutat. Es diu fins i tot que en Julius Smung i la senyoreta Dawn Astra un dia es casaran, tot i que també corre per Broadway, que això seria portar la historieta d'amor un pèl massa enllà. Aleshores, l'Ambròs Hammer veu el número de ballarina d'estriptease de la senyoreta Dawn Astra, se n'enamora de sobte i li expressa l'amor amb uns articles carregats d'alabances que no ha dedicat mai ni a Miss Catherine Cornell ni tan sols a Mr. Noel Coward. És que si llegiu el que diu l'Ambròs de la senyoreta Dawn Astra, trobaríeu que és una gran artista, cosa que no dic que no sigui. Com és natural, la senyoreta Dawn Astra correspon a l'amor de l'Ambròs perquè tant de temps de xicota d'en Julius Smung, tot el que n'ha tret ha estat alguna carrera amb el taxi de tant en tant, i en Julius parla ben poc d'ella com a artista. Més aviat el que fa és remugar, perquè fa de ballarina d'estriptease, ja que diu que triga massa a vestir-se quan ell l'espera a la porta del Summer Garden. I passa que, per la senyoreta Dawn Astra, l'Ambròs Hammer és un canvi ideal perquè aquest li fa que es vesteixi com que no. En fi, que la senyoreta Dawn Astra comença a anar amunt i avall amb l'Ambròs Hammer i en Julius Smung queda tan abatut que ja no sap el que mena. Fins al punt que en 3 setmanes s'encasta un parell de vegades als semàfors de la 5a avinguda i en una ocasió, de poc que no s'estimba amb 3 passatgers al pont de Queensboro, però després se sap que en Julius es pensa que els duia al taxi, podien ser uns plomilla del diari i, és clar, ningú li pot retreure una cosa així. La clientela del Mindy critica de valent l'Ambròs Hammer perquè troba que en fa un gramassa amb això de la xicota d'en Julius Smung, quan en aquesta ciutat hi ha mosses per parar un tren que li farien el fet sense haver de fer patir a ningú. Però l'Ambròs se'ls escolta amb un flabiol sonant. L'Ambròs diu que n'està molt de la senyoreta Dawn Astra i afegeix que, a més, els taxistes ho tenen de primera en una ciutat com aquesta. Això que tothom sap que d'ençà que té en Julius Smung de rival no agafa mai un taxi sense mirar bé primer que el xòfer no és en Julius. I quan m'està explicant tot això entre el Mindy i la senyoreta Dawn Astra i m'adono a l'acte que l'Ambròs Hammer no té cap culpa d'haver-se'n encaterinat i tampoc en Julius Smung perquè és una mossa espaterrant, és d'aquelles paies altes, airoses, d'ulls expressius i un tipet que segur que fa venir ganes de veure-la actuar de ballarina d'estriptease. Naturalment, la primera cosa que crida l'atenció de la senyoreta Dawn

0: Nastre, quan s'asseu a la nostra taula, és el lloro engabiat i diu a l'Ambròs: «Ei, Ambròs, d'on surt aquest lloro?» «Aquest lloro és un testimoni clau», diu l'Ambròs. «Amb aquest lloro solucionaré el misteri de l'assassinat del difunt Grafton Wilton». Doncs amb això sembla que la senyoreta Dawn Astra se li va un xic al color de la cara i deixant un petit sospir. En Grafton Wilton assassinat? Quan? On? Com? Fa unes hores, respon l'Ambròs, al seu pis de Park Avenue, amb un objecte contundent. El lloro aquest és a la sala quan passa això, jo hi arribo 10 minuts després de la policia. També hi ha un lleopard petit, un os rentador, un parell d'amics i uns cans gossos. La poli deixa un agent perquè es faci càrrec d'aquest bestiar. Aquest li va molt bé, que em quedi el lloro, perquè els ocells no li fan gaire gràcia. No s'adona de la importància del lloro. Més ben dit, al paio li està bé que m'endugui tots aquells animalams fora dels micos que té intenció d'emportar-se a casa per les seves criatures, però diu: «Jo l'únic que vull és aquest lloro». Déu-n'hi-do l'ensurt que tinc en sentir allò, ja que conec en Grafton Wilton, com tothom, a Broadway, i tots sabem que és un jovenet que es dedica a fondre's tot el que el seu pare guanya amb tants anys que es dedica a fabricar sabó. Aquest Grafton Wilton no és mala persona, ni de bon tros, però tothom el veu més aviat com un tio curiós, en molts aspectes, si no fos que la seva família té ara mateix més de 20 milions de dòlars. Ja faria temps que estaria en observació, però vejam, qui ha de posar sota observació un paio que sigui que tingui 20 milions? En Grafton Wilton, aquest és un gran amant de la natura, el pots trobar passejant qualsevol tipus de bèstia, amb un babuí a l'espatlla. Fins i tot un dia es presenta al Club Nou Nou amb una mofeta al coll, cosa que crea un bon enrenou entre els que són per allà. Molta gent està disposada a recriminar-li això de la mofeta, però jo també entenc que qui gasta el que gasta ell es pot passejar amb una boa constrictor, si li dóna la gana. Em desanima una mica saber que maten en Grafton Wilton i em quedo allà rumiant qui el pot substituir, quan la senyoreta Dawn Astra diu tot d'una: «No puc sofrir els lloros». «Jo tampoc», dic. «Ambròs», continuo, «per què no ens portes el lleopard? Els lleopards sí que m'agraden». «En fi», diu la senyoreta Dawn Astra, «com pot ser que un lloro faci de testimoni clau del que sigui, sobretot una cosa com un assassinat?» «Un moment», fa l'Ambròs, «qui sigui que mata en Grafton Wilton hi ha de tenir molt bona relació, ja que tot indica que en Grafton i l'assassí es passen tota la vetllada menjant i bevent a casa seva». I, diu l'Ambròs, «tothom sap que en Grafton és un paio molt solitari, que ningú no el veu acompanyat en cap circumstància. De manera que podríem pujar de peus que el que passa hores al seu pis no pot ser un desconegut». En Grafton té dos criats, diu l'Ambròs, el majordom i la seva dona. Tenen un dia lliure per anar a veure la família Jersey. En Grafton i el seu convidat se serveixen sols. Té un ascensor particular accionat per l'usuari que va fins al seu pis. Ningú de l'edifici veu que arriba o que se'n va a la visita. Durant la vetllada, diu l'Ambròs, la visita ataca de valent en Grafton amb un objecte contundent i el deixa allà, a terra, mort. Al final té tots dos ulls de vellut i el nas força esclafat. El majordom i la dona el troben al vespre tard quan arriben. L'arma no hi és, en lloc del pis no hi ha empremtes digitals. Això té un aire d'un misteri d'allò més misteriós, dic. No podria ser un lladre i que en Grafton li hagués plantat cara? No, respon l'Ambròs. El robatori no en pot ser el mòbil. En Grafton porta una important suma de diners a les butxaques i a milers de dòlars en objectes de valor escampats pel pis i tot està intacte. «I què hi pinta aquí el lloro?», pregunta la senyoreta Dawn Astra. «Doncs mira», respon l'Ambròs, «si en Grafton Wilton coneix bé l'assassí, és probable que se li adreci pel nom durant la vetllada en presència del lloro. Es pot dir Sam, Bill, Frank o Joe. Ha de ser un nom masculí, perquè una dona no pot clavar una tostarrada com la que mata en Grafton Wilton». «Vejam», fa l'Ambròs, «els lloros lliguen de seguida els noms i podria ser que aquest lloro li surti el que sent tantes vegades allà, cosa que ens dona la clau per descobrir l'assassí. També pot ser que en Grafton deixa anar un crit amb el cop, com ara "Ai, Henry" o "Ai, George", cosa que queda gravada al cap del lloro. No cal dir que després del que explica l'Ambròs em comença a interessar el lloro i me'l miro de dalt a baix amb la gàbia, però pel que veig és com qualsevol altre lloro i pot ser un pèl més tanoca i tot. S'estalla la gàbia, penjat al pal, va fent girar els ulls i de tant en tant fa aquell sorollet, com fan aquestes bèsties, fluixet. Ningú no pot treure res d'uns comentaris tan poc explícits. També li agafa per tancar els ulls i fer com aquell qui dorm. però el que fa és el sonso, ja que quan se li costa algú a la gàbia, obre els ulls i es prepara per atacar l'altre dit i ja es veu aquest ocellot. Té son, pobrot, diu l'Ambròs, me l'enduc cap a casa, no el puc perdre de vista ni d'oïda. Però m'havies promès que em portaries a l'Osfield Club, diu la senyoreta Downastre. Alça aquí, fa l'Ambròs. Com pots pensar en aquestes insensateses, mare de Déu senyor, quan he de resoldre un misteri tan important? No puc anar a l'Osfield sense endormir el lloro i estic segur que s'hi avorrirà de mala manera. I ben pensat, jo també m'hi avorriré de mala manera. Saps què? Vés-te'n cap a casa teva i ja ens veurem alguna altra nit. Això és el que farem nosaltres, marxar cap a casa i tornar-nos a veure i escoltar demà amb la resolució d'aquesta història. Fins demà a les 12. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades aquest dijous a la vaga. És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03 reclama una reducció de les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu de la plataforma en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondres gàstriques, debuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
3: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. El govern canari rebutja l'operatiu.
3: L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa d'acord. Per la seva banda, Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de la treva ara fa 3 setmanes.
5: Els independentistes d'Escòcia i Gal·les parteixen com a favorits en les eleccions que es fan aquest dijous. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important en les eleccions municipals parcials a Anglaterra.
3: La polèmica tornada de Rússia a la Bienal de Venècia i la participació d'Israel releguen l'art a un segon pla. La mostra d'aquest any reivindica el silenci i la calma, just al contrari del que s'ha viscut amb les protestes d'aquest dimecres.

0: La vibrafonista, el vibrafonista, volíem dir, Àngel Pereira, i el saxofonista Edu Cabello, o el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar, són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Àngel Pereira ha rebut el premi a la trajectòria. És vibrafonista, percussionista, compositor i pedagog. Ha treballat amb artistes de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent, Jordi Savall, Josep Carreras, Montserrat Caballé, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Charles Aznavour. El premi al Jove Talent ha estat per al saxofonista Edu Cabello, que acaba de publicar el disc Ventanes, en què fusiona jazz contemporani, hip-hop, improvisació i poesia parlada. Pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el premi a l'Impuls de la Música en Viu. L'Associació de Jazz de Sant Vicenç dels Horts ha rebut el premi a l'associacionisme. L'Escola de Música Moderna de Barcelona ha obtingut el de projecte educatiu i els premis de jazz i música moderna també han premiat el segell discogràfic Neutrat i han entregat el premi especial de la Junta Directiva a Gerard Quintana.